0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
3: Tanca els ulls.
4: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
5: Castell del Papiol.
6: Dominant la vall dalt d'un turó rocallós, el Castell del Papiol és, sens dubte, l'element més emblemàtic d'aquesta vila del Baix Llobregat. Té perímetre poligonal irregular de 6 cares i conserva restes dels segles 10 al 12. La torre quadrada és del segle 13. Estratègicament situat entre Molins de Rei i Martorell, dominava la zona i exigia el peatge del pas de les barques del riu Llobregat, al mateix temps que protegia la important cruïlla de camins que travessaven cap a Montserrat i també cap al Vallès per l'antiga Via Augusta. El primer document escrit referent a aquesta emblemàtica construcció d'origen romànic és de l'any 1116, quan el comte de Barcelona cedeix el lloc a tres vassalls en representació d'un ordre militar perquè el mantingui actiu. L'any 1206, el rei Pere I en va fer donació a Raimon de Papiol, el primer baró. El 26 de maig del 1448, un moviment sísmic va enfonsar el castell i d'aquí en neix una llegenda. La llegenda.
7: Es diu que el senyor del Papiol feu una juguesca. Va proposar al dimoni, amb un pacte horrent, que li construís el castell en el territori que el rei li acabava d'atorgar. La construcció havia de ser feta en 7 nits i sense que ningú no hagués esment del constructor. La 7a nit, quan l'obra ja s'acabava, un sastre Manefla, vassall del senyor, va descobrir a la matinada, i més mort que viu, qui era l'arquitecte del castell. El dimoni, en veure's frustrat, va llançar a terra la pedra que duia i que era la darrera de l'obra, i proferint una recargolada maledicció, marxà cap on no devia d'haver-ne eixit. Hi ha qui sosté que, per efecte d'aquesta maledicció, cada any cauen 7 pedres del castell del Papiol.
6: De resultes d'aquell terratrèmol, de la invenció de la pólvora i de les guerres posteriors, molts castells es van abandonar. Però el castell del Papiol es va conservar admirablement amb l'esforç de les seves propietàries, les germanes Mora Almirall, que el van heretar. Per aquesta fortalesa han passat tots els exèrcits haguts i per haver. Les seves pedres guarden memòria de la Guerra dels Segadors, de la Guerra de Successió a la Corona Espanyola, de la invasió napoleònica i la ferotge batalla de Molins de Rei o de la Primera Guerra Carlina. Fa relativament poc es van trobar un munt d'armes llargues i cartutxeres d'aquella època en un ample espai que havia estat tapat i que ara es troben molt ben conservades a una sala del castell, així com mobiliari, vestits antics i una interessant pinacoteca. En trobareu més informació als webs poblesdecatalunya.cat o alpapiol.es. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafel Dalmau Editor.

justícia, no hi guanya ningú. En un arbitratge de consum hi guanya tothom. I guanya el botiguer de bricolatge, perquè amb el segell de l'arbitratge ofereix més qualitat i bona imatge. També hi guanya la Rocío, perquè quan veu el segell a l'aparador, sense pensar-s'ho es compra un mòbil d'última generació. I és que si compres o contractes en establiments adherits a l'arbitratge de consum, tens un servei gratuït, just i voluntari per resoldre conflictes de consum sense judicis. Arbitratge de consum. I guanya tothom. Generalitat de Catalunya.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: L'arbre de l'esperança, per Túrnez i Cessé.

0: nit.
1: 100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
4: Hauran trucat?
5: Hauran trucat.
4: Vale, vale.

0: experiències del confinament.
1: Hola, sóc en Guillem Micanó i ara us diré tres rodolins. Tot el món va guanyant i el virus va marxant. A l'escola vull tornar i els meus amics saludar. Tot això va passant i a la normalitat anem tornant.
2: Mmm, que bo. Mereix una cançó.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Jacint Verdaguer, la fada de roses.

Que bonica n'és la mar. Que bonica en nit serena. De tant mirar lo cel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna les estrelles. I en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abressen. Tot escoltant l'infinit, sa dolça música apresa, na per lo mirall del cel, lo cel de la terra. Ahir vespre la vegí, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena. Los coralers de Begur, coralen dins llur barqueta. Coralers, si m'hi voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sou, sou una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortí amb les mans plenes. Ells trauen rams de coral, jo aquest ram de perles.

0: I parlant d'emocions.
1: 99. Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

0: ¿Sabías que...?
1: El Nodo, acrónimo de Noticiarios y Documentales, era un noticiari setmanal franquista que precedia obligatòriament a les pel·lícules projectades als cinemes espanyols entre el 1942 i el 1976 i de forma voluntària fins al 1981. La primera projecció es va fer el 4 de gener del 1943. Les primeres imatges que va emetre el Nodo van ser el comunicat de guerra escrit informant de la caiguda de les tropes contràries a Francisco Franco i, a continuació, imatges dels presoners que van ser capturats. També es va informar de la invasió de Polònia per les tropes alemanyes. El règim franquista es va fer servir del Nodo per presentar una visió peculiar d'Espanya i de la resta del món, amb escasses possibilitats de contrast per part dels espectadors, ja que la premsa i la ràdio estaven censurades i controlades a l'estat espanyol.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
2: Avancem junts.
3: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: El forn artesà i de qualitat té un nom.
6: El Llonguet de Peralada.
5: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
6: El Llonguet de Peralada.
5: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
7: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
5: Vine i gaudeix-lo.
6: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
8: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: La Lluerna, una peça del bestiari de Josep Carner, interpretada per Guillermina Mota.

0: Bona nit.
1: Tanca els ulls.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: Memòria de Josep Carné. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Cançó del doble amor, en versió d'Arnau Tordera i el grup Obeses.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món, on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
3: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilassar.
2: De la FM.
3: De tota la vida.
4: Us quedeu, oi?
5: Avui volíem parlar d'una de les reivindicacions polèmica per alguns sectors, que és la llei trans. Ara mateix és un esborrany pendent de ser aprovat pel govern d'Espanya, que preveu que es pugui canviar, com sabeu, de sexe legal sense requisits mèdics. Ara bé, mentre Podem apreta per dur la llei cap al Consell de Ministres, sembla que el PSOE ho està frenant perquè vol ajustar-la. El Leo, un nen trans d'11 anys, que és el fill del músic Ferran Palau, molt conegut a casa nostra, entre altres coses, perquè acaba de publicar un disc preciós que es diu Parc, i és fill del Ferran Palau i de la Luis Sansom, que és també músic i membre de la banda Anímic. L'altre dia vam anar fins a la casa del Ferran Palau i de la Luis i del Leo, i vam fer una cosa, vam provar de fer un experiment, que és, mentre jo estava entrevistant els pares, el Ferran i la Luis, al menjador, la Clara Molins se'n va anar a l'habitació del Leo i va estar conversant amb ell una estona. I aquest és el resultat d'aquestes dues converses creuades que van passar aquesta setmana. Ferran Palau, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, com estem?
5: Hola, Luis, molt bon dia.
7: Hola.
5: Volíem parlar amb vosaltres per saber com vau viure la transformació del Leo. A quina edat va passar? Quina edat verbalitza que, en fi, que se sent diferent del que se suposa que li diuen que és?
6: Des de que aprèn a parlar, que ja llança senyals, el que passa que té pocs recursos per explicar-se, per entendre les coses, llavors són més aviat senyals. I és cap als 3 anys que ho comencem a nosaltres a pensar, i just als 4 anys és quan vam fer el trànsit, el canvi de nom.
7: Bueno, él cuando empezó a hablar, él ya decía que era niño. Con las primeras palabras, bueno, notabas una confusión porque cuando decías niña o guapa, sobre todo con el guapa, porque era muy guapa, pues claro, nos venía y decía, pero es que mamá, yo no soc una nena, no soc guapa, soc guapo.
8: Hola, Leo, com estàs?
9: Molt bé.
8: Et dius Leo, però has sigut tu qui has triat aquest nom, que sí?
9: Sí.
8: Explica'm per què.
9: Doncs jo em deia Mia i no em sentia còmode, això, que els meus pares em tractaven com una nena. No m'agradaven que em diguessin com a femení. Sempre els jocs que jugàvem amb els meus amics volia ser el rei, volia ser el príncep i totes aquestes coses. I al final, doncs, els hi vaig dir... Pues,
7: claro... Nosotros al principio, como no conocíamos la realidad, ¿no?, de niños trans, pues ni nos planteábamos que podía ser un tema como este. Y bueno, le decíamos, bueno, pues guapi, ni para ti ni para mí, ¿no? Guapi y ya está, sin plantearnos más allá de lo que podía ser. Y es verdad que en P4, creo que fue, que la profesora nos llamó un día para comentar la obsesión que tenía él con el azul.
9: Aparte que el blau es un de los meus colors preferits, siempre he tingut el blau al meu costat, directament. Sempre volia anar de blau, volia... Si tenim que triar algun color, jo escollia el blau.
7: Todo tenía que ser azul, però de una forma muy obsessiva.
8: Estem a la teva habitació i aquí a la teva habitació veig que hi ha unes llums al voltant del llit que són blaves, també.
7: Su cuarto tenía que ser azul, toda la ropa tenía que ser azul, pero no lo relacionábamos porque tampoco somos una pareja de lo más común, ¿no?, dentro de unos estándares, y tampoco somos de fijarnos en estas cosas, entonces era como natural.
6: També, com que som una parella, que els rols de gènere potser no són els més clàssics, els que tenim... Llavors, els referents que tenia ell de molt petit, que érem nosaltres, eren una mica confusos en aquest sentit.
5: Saps? En quin sentit no heu sigut més referents?
6: Bueno, no encaixem en els rols de gènere. Ni ella porta els cabells llargs, ni jo sóc un tio molt viril. Potser això és el que feia que, pues, ell no tingués aquests rols de gènere com tant que ens imposen des de fora, com que a casa no ho vivia així, pues, que potser era, bueno, així.
7: Però la profe sí que s'havia fijada i nos llama un dia, que él tenía 3 años, y le dijimos, bueno, por ahora no le hemos dado más vueltas, pero bueno, ahí está, ¿no? Y fue, pues eso, a los casi 5 años que ya se manifestó de verdad.
9: Doncs tenia 4 anys.
8: Només 4 anys.
9: Sí, era molt jove.
7: No, preguntándome a mí un fin de semana, un paseo por aquí por el pueblo, en que de repente me dijo, oye, mamá, ¿Por qué quisiste una niña si yo soy un niño, ¿no? ¿Qué pasó, ¿no? ¿Por qué me pusiste un nombre de niña y todo?
8: ¿Y cómo va a ser que els hi vas dir? ¿Cómo els hi dius?
9: Sí, va ser així, dient, jo sóc un nen. Ho vaig dir així, molt clar. Vull ser un nen i soy un nen.
7: Claro, ahí es donde ya dices, un momento, esto es más importante de lo que yo, de lo que está pasando, ¿no?
8: ¿Y qué van dir els teus pares? ¿Cómo van veure ells?
9: Doncs ho van veure bé. No tenien ningún problema. Primer es van quedar com, no ho entenc gaire, i llavors es van enterar que hi havia, doncs, no sé si és com una associació,
4: sí,
9: que és Crisalis. Crisalis, i llavors va estar allà i va entendre que era un nen trans.
7: El tránsito de Leo fue en un fin de semana. O sea, él llevaba toda la vida, llevaba 4 o casi 5 años diciéndonoslo. Éramos nosotros los que no veíamos lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, en el momento en que nos planteó esas dudas, yo llegué a casa, miré en internet un poco y vi claramente, era súper evidente lo que estaba pasando. Mi ignorancia no hacía que tampoco lo mirase más allá.
5: Però sí que dieu que llavors, d'alguna manera, us estava dient que no era una nena, que el nom que li havíeu posat, que era Mia, era equivocat, d'alguna manera, us havíeu equivocat.
6: Bueno, i que inclús el naixement, no? Perquè quan em vas tenir, per què et vas equivocar, no? O que, per què va haver-hi aquesta
5: equivocació? Com si haguéssiu triat vosaltres i dir, bueno, que no ho veu veure, que... No?
7: Y yo siempre digo, a él no, por supuesto, pero yo siempre digo que lo único que podemos darle realmente a nuestros hijos es su nombre, y en mi caso no he podido hacer ni eso. Pero bueno, si él es feliz, pues yo también.
9: No com que no m'agradés el nom Mia, perquè el nom Mia és molt maco, però no sentia com si fos una nena. Llavors, sempre he dit, Mia, és que és un nom super increïble.
8: És molt bonic.
9: És molt bonic. Llavors, el nom de Mia, per exemple, jo li poso més coses. Per exemple, vaig plantar una rosa, que li vaig posar Mia. Tinc pensat que els meus fills, si tinc una nena, es digui Mia, perquè el nom de Mia sempre el tindré al meu cor.
8: O sigui, a moltes coses del teu voltant els hi dius Mia.
9: Sí, sempre ho tindré dins.
7: El tránsito normalmente pues es ese cambio, ¿no? En que el niño puede expresar externamente hacia los demás quién es y que la sociedad se lo permita. Con Leo fue como muy natural porque él siempre se había vestido como un niño, porque era como quería. Su pelo cada vez era más corto, muy a mi pesar, porque tenía un pelo precioso. Pero bueno, yo soy una persona que no quería decirle que no a las cosas, y él lo quería corto, pues corto. Y claro, en un fin de semana, el domingo, hay gente que tarda meses en transitar. Necesitan una pausa, ¿no? Y explicarlo a las familias, al entorno. Nosotros el domingo le preguntamos a Leo si quería cambiarse el nombre. En esos momentos nos dijo, sí, me quiero llamar Leo. O sea, era una cosa inmediatamente. Al microsegundo nos dijo Leo.
5: Ho havia pensat.
7: Sí, sí, sí, sí.
5: O sigui, no és que li dieu, mira, hi ha aquesta opció, perquè m'esteu dient quina edat tenia?
7: Sí, sí.
5: 5 anys?
7: 5. No havia complit los 5. Estava a un mes de complir los 5.
5: Ell havia rumiat i reflexionat sobre això? Sí, o vaja, sí. Ho tenia clar ja?
7: Sí, sí.
5: Que no us dona temps de dir, bueno, mira, Mia, en aquell moment. Hi ha aquestes opcions, pots canviar-te el nom? No, ell no, sabia que es deia d'una altra manera.
7: Sí, sí.
9: Sí, va ser així, dient, jo sóc un nen, i jo sóc el Leo. Per exemple, era el dia de Reis. Jo tinc el complet del nom de Leo. I és el dia de Reis, i llavors sempre el celebrem junt als Reis Mags. I vaig dir, em dic Leo, vull ser un nen i sóc un nen.
7: El shock nos lo llevamos nosotros, él lo hizo con toda la naturalidad y simpatía del mundo. O sea, no sufrió en absoluto en ese sentido, ¿no? Bueno, están preparados para esto, pues sí, me quiero llamar Leo. Fue un poco así.
5: Dibuixa on éreu, com va ser la conversa?
7: Pues aquí mismo, él estaba delante de la tele, pegado como todos los niños de 5 años a la pantalla, y nosotros aquí en la puerta de la cocina, y yo me giré y dije, oye, ¿qué te parece si cambiamos el nombre? Así tan... Y sí, sí, se giró. Ah, sí, ¿cómo te vas a decir? Leo. Pues vale, pues Leo. Primero le dijimos, ¿no prefieres algo que empiece con M, que no nos cueste tanto? Y dijo, no, Leo.
5: Mariano.
7: Leo. Sí, claro, es que claro. De Mía a Leo, realmente, cuando llevas 5 años llamándole Mía cada día tantas veces, ¿no? Es
5: ¿alguna vagada se os debo escapar?
7: Ahora ya no. Mm. Al principio sí, el primer año. Sobre todo, yo que sé, en un momento de sorpresa o de enfado, ¿no? Que
5: bueno, perquè, perdona, els que tenim més d'un fill, Bueno, que li dius una a l'altra, si tens una mascota a sobre ja, és, o sigui, els crits d'alegria o d'enfado, com deies, o d'emprenyada, se t'escapa un per l'altre. Sí, sí. Ja no m'imagino si durant tot el temps has estat dient d'una manera una persona.
7: Claro, y los artículos y todo, pero bueno, ya está, ahora ya no pasa.
5: ¿Sabeu per què va triar Leo?
7: Hemos de decir que en esos momentos habían unos dibujos animados puestos que son los Tortugas Ninja. Sí, y además siempre ha sido muy fan de Leo Messi.
9: El nom Leo em sembla molt maco, a part de que sigui dels millors jugadors del món també, de futbol. També.
8: Leo Messi.
9: Sí, el Leo Messi, per exemple, i també per les Tortugas Ninja, que ja era molt, molt fan. També perquè em sembla un nom supermaco.
7: Y entonces ese día le dijimos, ¿cómo lo hacemos en el cole? Dejamos unos días que nos acostumbremos a llamarte Leo y a tratarte de él en casa. Y primero nos dijo sí, y al día siguiente a las 9 de la mañana, llamada de la directora diciendo, oye, que Leo ha dicho en la asamblea que ahora es un niño, que se va a llamar Leo y que ahora es un niño.
9: Yo estaba a la asamblea, era una asamblea de clase, com fem, que parlem de si ha hagut algun problema o algo así perquè els delegats ho solucionin. I llavors em vaig posar al mig de l'assemblea, que era una rullana, em vaig posar al mig i vaig dir, jo sóc un nen, sóc el Leo. I es van mirar una miqueta i van dir, vale, i llavors em diuen Leo.
8: O sigui, no tenies cap mena de vergonya, de por, molt valent.
9: Mai he de tindre vergonya.
5: No havíeu dit res al col·le vosaltres?
7: No, bueno, es que fue el día siguiente, fue el lunes. Esto, y había pasado el domingo. Entonces, claro, el lunes por la tarde, pues hablando con el cole, rollo, no, si nosotros también nos acabamos de dar cuenta de esto. Y al colegio, bueno, han sido maravillosos y les encajó todo también. O sea, de repente era como, claro, es que lo que no estaba encajando era mía. Pero Leo encaja totalmente en todo lo que él es. I nada.
8: Els teus companys que et coneixien com a Mia t'havien de dir, Leo, com va ser això? Els hi va ser fàcil? Com ho vas viure?
9: Doncs a vegades se'ls hi costava i llavors sempre els hi recordava, però al final se li quedava.
8: I ara ets el Leo.
9: Sí, sóc el Leo.
6: El món ha canviat moltíssim i te n'adones que els nens ho estan transformant absolutament tot. A la seva classe jo ja veig que els rols de gènere es comencen a difuminar molt. No hi ha bullying si una nena és més masculina que una altra o si un nen és més femení que un altre, almenys en l'entorn que nosaltres tenim, no? Que és molt sa, molt obert. Llavors són coses que ni es plantegen, saps? Vull dir, tota la classe del Leo, tota l'escola del Leo han viscut aquest trànsit amb ell, però tu creus que parlen algun dia d'això? Qui va?
5: La reacció dels companys, de mestres, de fins i tot de pares de companys, que això a vegades pot ser més intens. O sigui, no va tenir mai cap problema?
6: No, la veritat és que en el col·le no. Sí que algun pare ens va preguntar sobre el tema per informar-se, per estar més informat i tal, no? Però a nivell d'escola, és que ja et dic, ha sigut espectacular. Inclús han anat a veure els profes, director de conferències per aprendre més. Quan es fan murals sobre els òrgans sexuals i el gènere, es dibuixa un tercer cos, es parla de totes les opcions possibles. Ara mateix això, les escoles no estan obligades a fer-ho, la nostra ho fa perquè és especialment sensible en aquest tema, però espero que aviat sigui obligat, perquè igual que la diversitat sexual forma part de la naturalesa humana, la diversitat de gènere i el gènere fluid també forma part de la humanitat, no sé. En el cas dels nens trans, potser ja no dels adults trans, el trànsit el fa al seu entorn, perquè el Leo no va canviar absolutament res, saps? O sigui, a part d'això, de cada cop rebia el nom que ell volia, no? Però, i se'l tractava del gènere que ell volia, però a part d'això, a nivell de caràcter, no va fer cap mena de canvi, de manera de vestir, de manera... I en canvi, sí, com perceps una persona, saps? I diria que el trànsit, en el nostre cas, va ser l'entorn. Qui el va fer? Nosaltres, l'escola, la resta de família, els amics, etc etc, que no pas ell. Ell realment no va transformar ni transitar en res, pràcticament en res. En un mirall, en un
5: mirall, en un mirall. Hi ha un moment que vosaltres feu com una separació de dir... és la mateixa persona, però... Era una nena quan jo la vaig parir, en aquest cas, Lluís, i ara és un nen. És com la sensació de que puguin ser, encara que no canviés massa, però puguin ser com dues persones diferents.
7: Sí, sí, sí. De hecho, hoy en día, si hablamos de Leo antes cuando era mía, a veces se nos escapa hablar en femenino, como, ¿no? Es curioso, es, no sé, y sobre todo en inglés, por ejemplo, que yo soy de Inglaterra, dependiendo de qué época estoy hablando de él, de repente me sale, ¿no? Hablar, los artículos son femeninos. Y luego hay una cosa muy importante que creo que es importante hablar de ello también, porque es un tabú para los padres de niños trans, que es el conocido duelo, ¿no? Del padre o de la madre. Se pasa como una especie de duelo, sobre todo cuando es madres que sus hijos son trans o padres y las hijas son trans, en que haces el duelo sobre una idea que tú tenías en la cabeza, que aunque no lo quieras hacer, el ser humano somos así, ¿no? Y nos plantamos como unas semillas de unas ideas que de repente te las quitan, ¿no? De un día para otra, que no te los están quitando en realidad, porque la persona es la misma, pero tú te has formulado una idea, ¿no? De una
5: hija. ¿De cómo sería?
7: Exacto.
5: De que seria una noia, que després seria una dona i que seria sí. una àvia en el futur
7: Exacto.
5: i que tindria fills i que
7: Exacto. bla, bla, bla, bla. Y de un nombre en concreto y de un aspecto en concreto, y quieras o no, aunque luches contra eso, eso se había formado en tu interior, ¿no? Igual que cuando estás embarazada y tienes como una en tu imaginación la idea de un bebé en tus brazos, ¿no? Pues es un poco esa, y eso es algo que pasa en muchos padres, y además se pasa de una forma muy callada. Tienes como una sensación de culpabilidad por sentir ese duelo cuando tu hijo es el mismo.
5: ¿Tú lo vas a pasar?
7: Yo sí. Y es verdad que es una cosa que lo entierras en tu interior, como todo duelo, como si te quitasen un cachito de ti, ¿no? Cuando se muere alguien, pues esto, hay una sensación muy parecida, porque aunque no sea una persona física la que has perdido, hay una idea en tu interior que ha desaparecido.
5: ¿Ell ho sap?
7: No, esto no lo he hablado con él.
5: Clar, perquè en el moment era molt petit com per entendre aquesta idea, ara ho entendria segurament,
7: sí.
5: però és possible que et notis la càrrega al damunt de, clar, és que la meva mare havia imaginat un futur per mi que no és el que li puc entregar d'alguna manera, no? Perquè jo no sóc
7: claro.
5: el que es pensava.
7: Supongo por eso digo que se lleva muy en el interior, ¿no? Este tema. A mí me da igual lo que haga Leo con su futuro mientras sea feliz, ¿no? Con Leo nunca lo he hablado, pero he de decir que con Leo se puede hablar todo.
5: Ferran, ¿tú vas arribar a passar un dol o va ser diferent?
6: No, jo no el vaig passar gens ni mica, la veritat. Vaig passar com una primera fase com de por a la societat. Saps? Amb què s'haurà d'enfrontar.
4: Ai, si tu plores per mi. Jo ploro per les coses que no...
5: Ara parleu del trànsit. Hi ha un altre trànsit que és el purament burocràtic, legal. Oficialment es diu Leo? Per
6: no.
5: l'Estat, diguem-ne, per la Generalitat, per les institucions?
6: Sí, no faria servir aquesta expressió. Oficialment, evidentment, que es diu Leo, saps? I en el DNI ja vam fer un intent de canviar-lo i no va poder ser.
9: Ara el nom del Leo... El DNI no està.
6: Va ser un tracte lamentable. Vam fer l'intent farà 2 anys, no? Més o menys, de canviar-li el DNI. Vam fer tots els procediments que s'havien de fer. Vam fer tot un dossier d'informació que demostrava que portava ja uns quants anys vivint com a Leo, que les notes del col·le hi posava Leo, que la targeta sanitària hi posava Leo, que el carnet del Super 3 hi posava Leo.
9: Doncs el Super 3, per exemple, em van posar Leo directament. I el que està costant més és el DNI i aquestes coses.
6: Va anar el meu pare, va anar la directora del col·le, demanen testimonis també per això. Total, que va arribar el dia en què ens havien de veure amb la senyora jutgessa i nosaltres no la vam arribar a veure, es van emportar el Leo sol a una habitació, el van tenir com 3 minuts allà dintre, va sortir, i al cap de res ens van dir que li denegaven el canvi. Clar, nosaltres, evidentment, no el vam preparar, no li vam explicar el que havia de dir. Nosaltres l'eduquem, però amb la llibertat total.
5: Estàs dient que tenia 9 anys.
6: Sí.
5: Uns 9 anys, i va declarar davant d'una jutgessa.
6: Bueno, va ser realment lamentable que se li pugui fer això a un nen, amb una família. Em vaig donar compte de com és, de com està de podrit. Els jutjats que acaben a trossos, de fet.
5: Per tant, el DNI hi continua posant Mia, però m'has dit la targeta sanitària Club Super 3. La seva primera reacció en veure un document aparentment oficial amb el seu nom, potser fins i tot les notes, va canviant alguna cosa? O, vull dir, veu notar que estava més feliç, més content?
6: O sigui, després del disgust per nosaltres d'intentar canviar-li el nom al DNI i no poder-ho fer, és que estava absolutament igual, i era igual.
7: Que le importase o no, pues es otro tema. Pero que es súper valiente y consciente de que solo es un nombre en un trozo de plástico, también. Los momentos más felices que ha tenido Leo fue el día que decidió su nombre, que se le iluminó la cara. Y eso es para nosotros lo más importante del mundo. O el primer día que le dijeron guapo. Y que incluso no habíamos hecho tránsito, estábamos en el ambulatorio y una señora se giró y dijo: qué guapo este niño, y se le puso una cara, que ahí es donde también, ¿no?, se despertaron esas cosas de, y decidí no corregirla, ¿no?, de aquello que dices, hostia, está tan feliz, ¿qué voy a hacer yo, no?, ¿qué voy a decir?
10: L'amor es un parc, l'amor es un parc.
5: Clar, hi ha una cosa que el Ferran ha anat apuntant d'alguna manera al llarg de la conversa, que és una mica que és igual la qüestió física o els trets que algú pugui atribuir a un sexe o un altre, no? El que passa és que sí que ara té 11 anys i ara ve una època en què comencen els canvis físics entre una criatura i un adult, no? Els atributs considerats femenins començaran a aparèixer d'una forma més clara. Sabeu què passarà en aquest moment? És a dir, ho heu parlat, ho heu decidit, ell ho ha decidit, heu tingut converses sobre això?
6: Sí, i tant, i sabem en cada moment que li pot arribar a molestar o que no. De fet, de vegades noto que estic jo més pendent dels seus canvis que ell mateix.
8: Leo, has pensat després de canviar de nom, què és el que faràs?
9: Doncs, quan era petit, no. I després ja vaig començar a parlar amb els meus pares dient és que m'estan creixent les caderes i tot això.
6: Però sí que, per exemple, els pits seria una cosa que li molestaria, no? I a part d'això, que li baixés la regla també li semblaria una cosa molt estranya.
9: Em van dir, a veure si trobem algun tractament o alguna cosa perquè no et creixin ni els pits, ni tinguis la menstruació i tot això.
8: I vau trobar un tractament?
9: I vam trobar els bloquejadors, però no permetien que jo pogués créixer com els meus companys.
6: Ara mateix està prenent unes pastilles. No són els bloquejadors clàssics que prenen la majoria de nens o nenes trans. És una medicació més suau, que el que fa és bloquejar el creixement de la mama i el fet de que li baixi la regla. Però la resta d'atributs femenins, entre parèntesis, se seguirien desenvolupant, així com també el seu creixement.
9: Llavors un dia els hi vaig dir, és que no puc créixer amb això. I ells van parlar amb la Rosa i la Rosa va dir que hi havia unes pastilles que eren noves. Soc el primer nen en fer servir aquestes pastilles.
7: De hecho, Leo es el primer niño que lo toma, o sea, es un poco el que lo está probando aquí en Cataluña, sí. Y es una pastillita que se usaba para el cáncer de mama.
8: I quan et van dir que existeix un tractament experimental que permet fer tot això, tu com vas reaccionar?
9: Doncs estàvem baixant a fer un passeig i em vaig quedar com, en sèrio? ¿Per què no m'havíeu dit això abans? Em vaig quedar molt feliç i molt tranquil.
7: És molt important aquesta pastilla perquè una de les coses que hacen los bloqueadores és que no se desarrollen los ovarios del todo. Entonces, el hecho de tomar esta pastilla y poder dejar que se vayan formando, ¿no?, todo su aparato reproductor, le va a dar la posibilidad en el futuro de poder tener hijos, que es una cosa que ahora los niños ni piensan en ello, y eso sí que es una decisión que como padres hemos de intentar salvar.
5: La posibilidad que el vostre fill, el Leo, es quedi embarassat.
7: Exacto. O pueda donar sus óvulos a su mujer.
6: Cosa que ara potser es veu com molt extravagant, però també es veien, o sigui, també pensàvem en certs aspectes que ara estan molt naturalitzats fa 4 o 5 anys que difícilment passaria. Em refereixo a això, que d'aquí 10 anys, 15 anys, a lo millor veure un tio prenyat és normal. I clar, si en aquell moment el Leo vol ser mapà.
8: I què et veus fent quan siguis més gran?
9: Jo em veig anant al món de la música. Sempre m'ha agradat l'electrònica. I llavors sempre he dit, seré DJ i alguna cosa així, o també, doncs, encara no ho tinc gaire clar, però sé que aniré al món de la música.

0: abans hem parlat del color blau. Hi ha una cançó, de fet, en el disc que es diu Blau. El disc sí. Està impregnat d'aquesta història?
1: La meva vida està impregnada d'aquesta història. I la meva música, de forma una mica inconscient, perquè tampoc decideixo mai sobre què parlaré en les cançons.
2: Sempre li surten les idees fent la siesta. Sempre.
1: Les meves experiències, la gent que tinc al voltant, les coses que em passen i que em preocupen, que m'agraden, tot això està a la meva música. Mai és explícit, no és una cançó trans, de trànsit, però té això. Sí que en el cas de Blau, Blau era un somni, Blau eres tu i somiaves, bueno, té aquest aspecte romàntic de, del moment aquest, no?, en què el Leo feia el trànsit.
3: Blau era un
4: abans m'explicaves que hi ha una cançó del disc del Ferran que es diu Blau i que parla de la teva història. Creus que és important, com estàs fent ara, de parlar amb la ràdio, per exemple, explicar la teva història perquè altres nens que s'hi trobin no pateixin o visquin amb total tranquil·litat i normalitat?
2: Doncs la meva vida de ser trans ha sigut molt fàcil, però hi ha gent que li costa més perquè els seus pares doncs no ho entenen. I llavors sé que aquesta cançó doncs va increïble per la, pels nens o adults que es sentin així, que són trans i no saben com dir-los a la família o als amics.
4: És com dir no tingueu por.
2: No, és que no hem de tindre por.
0: Què us ha ensenyat a vosaltres, ell?
1: Realment ens ensenya, jo crec que ens ensenya més ell a nosaltres que nosaltres a ell. Ell, tema trans a part, com et deia la Lluís abans, és extremadament empàtic, però a un nivell que segurament va empatitzar amb la jutgessa que li va negar. Va dir, pues que va, no és que ho digués, però jo sé que ho pensava, pues que segurament aquesta noia tampoc té clar, no?, si jo ho tinc clar. Saps què vull dir? Això és una cosa que li ve sobretot de sa mare i és una cosa que a mi m'ha ensenyat i sobretot en el tema trans, home, ser conscient de que el teu entorn no és blanc o negre, de que les persones no són homes o dones, de que les coses no són blanques o negres, sinó que el món està fet de matisos, de sutileses, i això et fa obrir molt els ulls i ser una persona pues, més oberta en tots els aspectes. Això és super, és superimportant per entendre el món en què vivim, saps què vull dir? I l'aspecte binari, o sigui, entendre que jo sóc antibinari com a posicionament polític, no només amb el gènere, sinó amb tot.
0: Vols afegir alguna cosa, Luis?
5: No tengo nada que añadir, papá.
0: Ferran, Luis, moltes felicitats per la vida que porteu, per la manera que ho heu gestionat tot plegat.
4: Leo Palau, ha sigut un plaer conèixer-te. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres.
2: Igualment.
0: I m'encanta sentir-vos parlar d'aquestes qüestions. Moltes gràcies per explicar-ho a la ràdio.
5: A ti, gràcies.
4: Fins aviat.
2: Adéu.

0: la nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Catalunya afronta una nova temporada de platges sense prou socorristes i amb els professionals en peu de guerra. La plataforma SOS Socorristes anuncia mobilitzacions per reclamar millores laborals i una normativa autonòmica que obligui tots els ajuntaments a disposar d'aquest servei. El 9 de juny faran una manifestació a la plaça Sant Jaume i també hi haurà protestes en algunes platges. Des de SOS Socorristes es queixen que sense cap normativa els ajuntaments no estan obligats a res. Ho ha explicat aquesta emissora. Nacho Ibáñez es portaveu de la plataforma.
5: La petición muy, muy, muy, muy, muy clara de que necesitamos una regulación autonómica en Cataluña para el servicio de salvamento y socorrismo, que termine con esta precariedad y esta incertidumbre en la cual cada ayuntamiento hace lo que quiere o lo que puede con respecto al socorrismo, al punto tal de que hoy por hoy no existe obligatoriedad del servicio de socorrismo.
4: Actualment a Catalunya cada any falten socorristes per cobrir tota la demanda. Segons Ibáñez, això es deu a uns sous baixos i a una feina en condicions complicades. Moltes hores de sol i en instal·lacions molt precàries. En canvi, des de la patronal del sector, l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, AECSA, defensen que els sous han millorat des del conveni firmat fa 2 anys. La patronal considera que el problema és una formació massa llarga. Johnny Acevedo és el president d'AECSA en declaracions aquí.
6: És difícil fer una formació de 2 anys per poder treballar després 3 mesos. Qui fa això? Pues és un sistema que no funciona, no? A qualsevol que li expliquis no té sentit que tu estudis 2 anys per treballar d'una cosa, treballes 3 mesos i quan acaben aquests 3 mesos, què faig ara?
4: Ara la Generalitat ha creat un grup de treball on hi ha representades totes les parts i confia que aquest estiu ja es notaran alguns canvis. Sergio Delgado, subdirector de Planificació de Protecció Civil, ho ha explicat també a 3Cat Info.
7: No hi ha elements consensuats, però sí que hi ha una certa direccionalitat de cap a on han d'anar aquests serveis i, per tant, pensem que aquest estiu ja es veuran. Els contractes municipals ja estan tancats, però en allò que hi hagi marge estem segurs que els municipis aniran fent aquestes millores, entre altres coses perquè tot aquest treball estem fent amb una important representació municipal.
4: Els especialistes del sector lamenten que no se'ls hagi inclòs en aquest grup de treball de la Generalitat i consideren que la professió de socorrista està menys tinguda per les administracions. Ho ha afirmat el professor de salvament i expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí.
8: Hi ha una desconnexió brutal amb la realitat professional del salvament i socorrisme al nostre país. Actualment la formació acadèmica està considerada una formació esportiva. Estem parlant de professionals, del rescat, d'assistència sanitària immediata. El socorrista, amb tota la responsabilitat que té, no té aquesta concepció d'autoritat pública.
4: Els socorristes reclamen que es concretin el més aviat possible els canvis plantejats al grup de treball de la Generalitat. Si no, amenacen amb una vaga.
9: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
11: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
10: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
12: Miralls de memòria.

0: Insistir.
1: Grapejar.
0: Controlar.
1: Aïllar.
0: Humiliar.
1: Seguir.
0: Assetjar.
1: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol justifiquen cap agressió.
2: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: my God!
1: Ràdio Vila-seca.
2: La ràdio.
1: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
3: Oh, però qual és tu don?
2: La ràdio.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
4: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
5: Pou Calzina, camí del roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Pareu bé l'orella.
2: Segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, en l'aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir, l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.

El festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Ax en Busto 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que

0: Escolta, no permetis que humiliïn a companys de classe.
1: Assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
0: Denuncia que cal canviar les coses.
2: K25.
3: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.

0: I parlant d'emocions.
1: 10.
2: És passió, és color, és vida, és humor, és amor. És dolç, és salat, és inimitable. És ella, és avui, és demà, és ara, és ja, és propera. És amable, és canyera, és social, és incomparable, és singular, és plural, és veritat, és realitat, és ficció, és fresca, és directa, és única.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va visitar l'infern. Però això va ser quan ja havia passat pel purgatori de la Terra, perquè ja va tenir la desgràcia de néixer en el grup dels Güelfs, que era una de les dues famílies polítiques de la Florència del segle XIII. Parlem de Dante Alighieri, nascut a la primavera de l'any 1265. Es va dedicar a la política molt activament durant uns quants anys, primer contra els gibelins, l'altre grup polític, i després contra una escissió dels mateixos Güelfs. Ell era dels blancs i es barallava contra els negres. Complicat, oi? Devia ser que tenien poca feina, però a Dant li va sortir malament perquè els negres el van guanyar i van acabar expulsant-lo de Florència. Com que si tornava el cremaven viu, Dant va decidir que de moment ho deixaria estar. Com tothom, als 11 anys, Dant ja estava compromès per casar-se. I també, com tothom, ell estava enamorat d'una altra des dels 12 anys. Aquesta altra era Beatriu, que havia de ser la seva dona angèlica, la dona que assumiria a la Divina Comèdia dimensions teològiques impensades. Dant havia començat a escriure obres de joventut en un italià incipient, com altres poetes de la seva època, però va ser a partir del 1300 que va escriure les seves obres de maduresa. El convit i De vulgari eloquentia, de la monarquia, o La Divina Comèdia, que començava a l'infern amb permís en català de Josep Maria de Sagarra.
1: Al bell mig del camí de nostra vida vaig retrobar-me en una selva obscura. Del dreturé vial la passa eixida. Ai, dir com era, serà feina dura. Tot aquell bosc salvatge i aspre i fort que el pensament renova la paura.
0: Quan Dant ja acabava la part del paradís de la comèdia, es va adonar que el seu exili era per sempre i es va haver d'oblidar definitivament de Florència. Ell estava ja al servei del senyor de Ravenna, Guido da Polenta, que el va enviar com a ambaixador a Venècia, però el poeta no va resistir la calor humida de la costa de l'Adriàtic i les seves llacunes, i a la tornada hi va enganxar la malària. Va morir a Ravenna i va ser enterrat allà amb grans honors en 1321. Ni mort, no va poder tornar a casa.
2: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals i també compraven criptomonedes. Una de les víctimes és el Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros. Arran de la denúncia d'aquest club, va començar la investigació de la Guàrdia Civil, que s'ha acabat amb la detenció de 15 persones per 26 estafes a particulars, empreses i associacions en diferents punts de l'Estat, entre els quals Barcelona i Tarragona. Se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
2: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Niveau Neva.
1: Informació, música, entreteniment.

0: El Caixa Fòrum de Girona estrena una exposició amb una cinquantena d'obres del Museu del Prado que posa de relleu la importància de les flors i les plantes a les grans obres d'art. Des de Girona voltarà per tot l'estat fins al 2029. Proposa fixar-nos en la riquesa del món vegetal que sovint acompanya les figures principals dels quadres. Girona, Fèlix Martín.
1: La mostra es titula La botànica en l'art, les plantes a les col·leccions del Museu del Prado. Algunes són obres mai vistes que eren els magatzems que s'han restaurat per aquesta exposició. Això ha permès posar-les de nou en primera línia i quan tornin a Madrid s'integraran a la col·lecció permanent del museu. Ho ha destacat el comissari de la mostra, el paisatgista Eduardo Barba.
2: Para muchas personas, aunque conozcan el Museo del Prado bien, se van a llevar una gran sorpresa porque van a ver viejas conocidas en estas salas, pero también grandes desconocidas que llevaban mucho tiempo sin exponerse. Además, para la exposición se han restaurado ex profeso y podemos lucir un entorno de obras realmente bellísimas, muy sanas, con unos colores casi como si estuvieran recién creadas y una auténtica maravilla.
1: Segons Barba, la exposición estrenada a Girona vol transmetre la passió de les plantes a través de l'art, que es contraposa a la ceguesa vegetal, diu ell, amb la qual vivim avui en dia.
2: És esa ceguera vegetal la que nos acompaña continuamente, ¿no? Y me da mucha pena cuando hay personas que no son capaces de ver esta belleza, ¿no? Porque creo que es una parte imprescindible de lo que nos ofrece la vida. Así que uno de nuestros propósitos a la hora de crear esta exposición es la de que las personas que vengan a visitarla salgan con un enfoque diferente, que salgan con una mirada renovada ante no solo las obras de arte, sino también ante esos árboles que nos dan sombra en las calles, ¿no?
1: L'exposició plega 53 obres d'un ampli arc cronològic i diversitat d'autors de l'escola espanyola, flamenca, italiana i francesa, la majoria pintures des del segle XVI fins a principis del XX, amb autors com Bruegel el Jove, Lucas Cranach el Vell, Anton van Dyck o Aureliano de Beruete. Es complementen fotografies de Paula Codonyer i explicacions a les plantes o flors que apareixen en els quadres. També hi ha uns dispositius que desprenen l'aroma d'aquestes plantes. La mostra voltarà per l'estat espanyol fins al 2029, però s'ha estrenat ara a Girona per fer-la coincidir amb la tradicional exposició de flors del mes de maig. El Caixa Fòrum Girona es pot visitar fins al dia 23 d'agost.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pintar grafitis en un tren pot comportar una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat triplicar la quantia de les sancions per combatre les pintades que o bé afecten les instal·lacions o bé aturen el servei ferroviari. Les multes aniran des d'un advertiment o multa de fins a 18.000 euros per infraccions lleus, 90.000 euros per les greus, les que impliquin que el tren no pot circular, i arribaran als 900.000 euros per les infraccions molt greus, que són les que poden posar en risc el servei ferroviari. La majoria de grups han donat suport a la iniciativa presentada pel PSC Units per Avançar amb esmenes de Junts. Els Comuns i la CUP hi han votat en contra. Sentim Ivana Martínez Valverde, del PSC Units per Avançar.
2: No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics que tenen un cost econòmic i social evident.
1: Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis, reparar danys i a reforçar la vigilància. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat, que aniran destinats a l'aeroport, van aparèixer pintats amb grafitis al cap de només 48 hores de sortir de fàbrica.

0: El civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc. Viu i conviu.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: El secret de l'amor. Gabriel, 83 anys. Montserrat, 81 anys. 57 anys, casats.
6: Jo em vaig quedar sense pare, molt jove. I després, més endavant, doncs, quan ens vam conèixer, doncs, la mare d'ell, doncs, li agradava jo perquè no tenia ja ni pare ni mare. I vam anar fent una relació que ja em feien a casa seva, els diumenges a dinar, o sigui, i li agradava, es veu, la meva sogra. Li agradava. I així ens vam anar coneixent i esclar, llavors ell era fill de viuda, no va fer el servei militar, ni ens podíem casar fins que acabés el servei. Quan va acabar el servei, bueno, llavors ens vam casar i vam anar a viure a casa de, que avui és el meu marit. Vam anar a viure perquè estàvem els tres sols, la meva sogra i ella. I sempre hem tingut una convivència molt bona, amb la meva sogra ens aveníem molt, vam estar molts anys vivint junts amb ella, fins que es va morir.
7: Nosaltres, amb la vida de casats, hi ha una cosa que sempre ens ha semblat el mateix, que hem tingut molta sort en totes les decisions conjuntes que hem pres. Jo he estat molt afortunat amb la feina, ella, doncs, a casa estava força bé, vam tindre el fill estupendament bé.
6: Jo tenia amigues i continuo tenint-les de llavors, encara les tinc ara, i com que ja no tenia els meus pares, em vaig casar amb un traje jaqueta negra, amb una bruseta blanca i un sombreret, allò que portaves, però no ens donava per més. I vam anar de viatge de nuvis, vam anar a Palafrugell. I resulta que allà ens en vam enyorar, perquè, esclar, 50 i pico d'anys enrere, era mort allò.
7: No era ple estiu, llavors allò estava bastant ensupit, estava. Ens hi avorríem i vam estar-hi molt poc, 4 o 5 dies, em sembla. I d'allà vam sortir i ens en vam anar cap a Palamós, ens en vam anar. I a Palamós la cosa ja canviava, allà ja hi havia més moviment i tal i qual, perquè sempre hem sigut de que ens ha agradat l'animació, que hi hagi gent, no ens agrada la soledat, no ens agrada. Si hi ha un puesto que és solitari, pues, no ens hi divertim prou.
6: Ens vam casar gràcies a que ell va fer una feina. La Iglesia de la Mercè va fer tota la instal·lació, pues la va sorrenitzar. I és clar, amb aquells diners es vam poder casar i vam tindre de complar-se amb el que podíem. I des de llavors, pues clar, ell sempre ha tingut molta feina i això ha sigut que no ens han donat res a ningú, però s'ho hem guanyat treballant.
8: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
9: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
10: Per tu.
11: I per tots.
10: Escolta'ns.
11: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
9: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
12: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.

0: fresh.
1: I parlant d'emocions.
2: 20. Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Cordes. En la nostra recerca de vincles entre llengua i música, ens havíem d'aturar en la paraula corda. Té moltes excepcions i unes quantes són musicals. Així, en general, una corda és un conjunt de fils torçats de manera que junts formen un fil gruixut. Ve del llatí corda, que venia del grec jordé, que volia dir corda, tripa i fins i tot salsitxa. De tripa, precisament, es feien les primeres cordes d'instruments, la primera excepció musical de la paraula corda al diccionari. En la segona excepció musical, la corda és el grup d'instruments de l'orquestra simfònica format per violins, violes, violoncels i contrabaixos, els instruments de corda. La corda també és el grup de cantants segons la veu que interpreten quan canten en un cor. Cada una de les quatre veus principals és una corda: sopranos, contralts, tenors i baixos. I la quarta i última excepció musical de la paraula arriba amb les cordes vocals, que ens permeten parlar i cantar. S'anomenen cordes per la forma i quan vibren produeixen el so de la veu. La llargada de les cordes vocals condiciona la veu i, per tant, la pertinença a una corda o altra. També hi ha derivats musicals de corda. Quan posem les cordes a un instrument, l'encordem, i l'extrem oposat del claviller on van fixades és el cordal. Un instrument d'una sola corda és monocord, i el que en té dues, dicord, i el que en té moltes, policord. Un manicord s'assembla a un clavicordi, i tots dos són cordòfons, perquè sonen per la vibració de cordes. A més de tot això, la paraula corda forma part d'unes quantes expressions. En parlarem un altre dia, que avui ja se'ns ha acabat la corda.
4: Comença a haver-hi nivell.
5: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
6: Oh, és meva.
7: No, no, és meva.
6: Meva.
7: No, és meva.
8: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
9: La calaixera més musical.
6: Uau, deixa!
10: Arxiu d'àudio. Arxiu d'àudio musical i cultural. Arxiu d'àudio musical i cultural de curiositats i records. Arxiu d'àudio musical i cultural de curiositats i records a Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra, tot un arxiu de records.
11: Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900-925-555 de prevenció al suïcidi. 900-925-555.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: Volem saber com et lleves.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
8: Oh. Ole.
7: Oh.
8: Ole.
7: Oh.
8: Ole.
9: 100% Empordà.
10: Sabies d'on ve l'expressió pelacanyes? Fa dos segles, a la ciutat de Barcelona, la gent sense ofici ni benefici es dedicava a tallar canyes a la vora dels recs que envoltaven la ciutat. Després s'agrupaven al carrer Tallers per pelar-les i fer escombres. L'expressió ser un pelacanyes la deien amb menyspreu i superioritat als burgesos que no tenien la necessitat de fer aquesta feina. Molt simpàtics, ells.

0: Vic, una de les poblacions d'Europa amb més llibreries per habitant, anuncia la creació d'un festival de llibre infantil i juvenil. Es dirà Canalla i es farà a la zona de les adoberies a la tardor. Hi haurà editorials, il·lustradors, professionals i entitats del foment de la lectura. Vic, Natia Dell.
1: Serà un espai de trobada del sector, però també per a les famílies, per atraure els més joves al món del llibre, ha explicat Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua.
2: El món de l'edició, el món dels llibreters, però també té aquesta part més lúdica, més familiar, en una primera franja pels infants de 0 a 12 anys, però també hi ha una franja dedicada als adolescents i joves de 12 a 18 anys.
1: Pel comissari del festival, el llibreter Germán Machado, serà un festival arrelat al territori però ambiciós.
3: Lo que es la promoción de la lectura a nivel de la infancia siempre fa falta. Incluso en aquest moment en què la llengua necessita cada vegada més apropar la llengua a la població immigrant.
1: El festival, que es farà del 23 al 25 d'octubre, és una suma d'esforços de diverses entitats i equipaments de la ciutat amb l'Ajuntament.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un nou tractament d'ultrasons d'alta intensitat aconsegueix reduir fins a un 90% la tremolor dels afectats de Parkinson. Es tracta d'una teràpia que evita el quiròfan, per la qual cosa és menys invasiva que els mètodes habituals que suposen perforar el crani per instal·lar un electrode al cervell. Aquesta nova tècnica es basa en ultrasons, com explica el neurocirurgià Jordi Rumià.
2: Consisteix en desconnectar un punt exacte del circuit del tremolor d'una persona que tingui tremolor, produint una petita lesió tèrmica, és a dir, produïda per temperatura, en el punt del cervell on aquesta desconnexió és més segura. Es fa servir uns 1.000 feixos d'ultrasons. Tots ells convergeixen en un punt determinat. Aconseguim els mateixos efectes, però sense haver d'obrir el cap ni d'introduir cap instrument a l'interior del cervell. L'efecte és immediat. Normalment es aconsegueix una reducció del tremolor al voltant del 80-90% en un 80% dels pacients. Moltes vegades ve donat no només per la intensitat del tremolor i sobretot amb una estructura del crani que permeti millor el pas dels ultrasons, la possibilitat de tenir un èxit molt proper al 100% doncs existeix.
1: En principi només cal fer una sessió d'ultrasons que costa uns 15.000 euros. El nou tractament s'aplica de moment al Centre Mèdic Alomar de Barcelona, però no es descarta que en el futur es pugui introduir en la sanitat pública si es confirmen els resultats a llarg termini.

0: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que coneix tots els inuïts. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara escoltarem un poema tan divertit com llançar-nos per un tobogan. O és al revés? Ens llançarem per un tobogan, que és tan divertit com sentir poesia.
3: Hola, sóc la Mireia Recio Bringuet. El poema que he escollit es diu Tobogan. Qui ho ha escrit es diu Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jugar al tobogan és molt divertit. Tobogan. Escala amunt, fent filera. Tingues paciència i espera. Cul al terra, diu, i avall. El cor, bum, bum, s'accelera. Altre cop a fer filera i puja graons amunt.
2: I amb un siu i un bum, bum, et donem les gràcies, Mireia, per haver recitat aquest poema tan juganer. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per a la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseba, ha advertit que es pot ampliar més.
2: We have two countries affected.
3: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
7: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: en la varietat i el gust.
1: I en la qualitat, la nostra diferència.
2: Penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
3: Home!
4: Hola. Bueno, mira, jo només us trucava per felicitar-vos a tots per la bona gent que sou. Jo també estic molt contenta d'haver-vos conegut a tots, perquè és com una teràpia, eh? És una teràpia perquè a tots ens va molt bé. I, bueno, a vegades tens ganes de dir coses que no les dius mai.

0: estàs tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis i vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Yeah!

com és. El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerre tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor. Malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.

0: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tes de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres, al Carrefour de Vilatenim.
2: La noche me confunde.

Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de totes les coses.
3: Hem conversat amb Momo Vinyals. Té 46 anys i de ben petita va patir abusos sexuals per part d'una persona pròxima a la seva família.
4: Jo, quan tenia 6 anys, vaig tenir abusos sexuals molt a la vora de l'entorn familiar. La meva mare n'era testimoni i no va poder, suposo que per pocs recursos, tant emocionals com d'eines, per poder parar-ho. Llavors això comporta molts de problemes estructurals del teu creixement personal.
3: Assegura que els abusos l'han afectat al llarg de la vida. Durant anys va passar per diferents psicòlegs i també terapeutes, i en el seu entorn no trobava el suport necessari.
4: No hi pensis, o bueno, no serà per tant, o bueno, ja ha passat. Diferents tipus de psicòlegs hi vaig acudir, i era com, bueno, no trobaven la manera, no? Per mi, ara veient-ho en perspectiva, no veien que realment és una cosa que et desestructura, no? Era una part que no creix bé. Llavors jo vaig anar a patar a diferents terapeutes, però no vaig trobar l'ajuda que m'ha fet tot Vicky Bernadet, no?
3: Amb els seus pares mai en va parlar, ja que va morir quan ella era petita. Ara n'ha començat a parlar amb la germana i assegura que és reparador, però molt dur pel dolor que provoca l'altre. Amb les seves dues filles, la reacció va ser diferent.
4: El dia que vàrem poder parlar d'això, doncs va ser com... Ah, ostres, ara entenem coses, no? I dius, uf, sí que es nota, no? O això, la desprotecció, jo la porto molt malament. Llavors, fins i tot he sobreprotegit, potser, fins i tot a les meves filles, no? Per això, o un munt de coses que m'han estat donant compte i que he treballat per poder canviar-ho i que segur que ve d'allà.
3: Ella no ho ha denunciat, diu que no s'ho planteja, que els fets han prescrit, i apunta diferències amb els casos més mediàtics.
4: Hi ha coses que passen a casa i que no es poden denunciar perquè comporten moltes coses. Els maristes són lluny de casa, tot i que són una part important de la teva educació, si és tant a l'escola i així, però, ostres, no? Fixa't que també molts són homes els que ho denuncien, no? És com denunciar una dona és diferent, també.
3: Després de 2 anys de tractament amb la Fundació Vicky Bernadet, la seva situació emocional ha canviat i ella mateixa ens explica que ha posat ordre al seu passat.
4: Jo penso que ara ja he arribat a un moment de... com d'endreça, això, d'endreça personal, i però no m'ho vull treure de sobre, perquè ara sóc així per això també, no? Per les circumstàncies aquestes també sóc així, i ara em començo a caure bé, vull dir, i no deixa de ser per això també.
3: I a tota la gent que, com ella, lluita per tirar endavant després de patir un abús sexual a la infància, els hi envia aquest missatge.
4: I tot pot ser bonic, tot i ser una merda, però pot ser bonic, i hem d'agafar-nos en aquí, si no... No podríem tirar endavant, no? Però bueno, que te'n pots en sortir, i això està guai, això està bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els preus escalen a l'abril a la Unió Europea. A la zona euro s'han enfilat 4 dècimes per l'encariment de l'energia i la taxa interanual s'ha situat al 3%, segons l'Oficina Europea d'Estadística. Aquest repunt de la inflació va acompanyat d'un creixement molt dèbil. Al primer trimestre, l'activitat econòmica només ha augmentat un 0,1%. Són dos dels indicadors que tindrà en compte el Banc Central Europeu de cara a la seva pròxima reunió al mes de juny, que és quan haurà de decidir si retoca els tipus d'interès, que ara estan al 2%.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
1: Continuem.

0: Terra de pa.
1: Els cereals han estat sempre a la base de la clàssica piràmide nutricional per una alimentació saludable. Què passa que sembla que aquesta base sembla que trontolli? Ja no són un aliment tan complet o és que els estem consumint d'una manera no adequada? I el gluten? És tan dolent com sembla? O treure'l sense una justificació mèdica és una moda més? El pa engreixa? En el programa d'avui posarem el focus en els aspectes nutricionals del pa. Volem saber si el pa, a part d'un aliment amb molta història, és un aliment amb futur. Per fer-ho, hem vingut a la Fundació Alícia, on fan recerca sobre cuina. És a dir, investiguen productes i processos culinaris per millorar l'alimentació de les persones i protegir el nostre patrimoni alimentari i gastronòmic. Som aquí amb Alba Coll, nutricionista i tècnica de la Fundació Alícia. I Alba, per situar una miqueta els nostres espectadors, què és el que feu a la Fundació Alícia?
2: Fundació Alícia som un centre d'investigació en alimentació i cuina i està format per un equip multidisciplinar d'especialistes de l'alimentació, des de dietistes, nutricionistes com sóc jo, no, en el meu cas, tecnòlegs dels aliments, antropòlegs de l'alimentació, fins a tot un gran equip de cuina, i tots treballem conjuntament per tal de que tothom mengi millor, que aquest és l'objectiu que tenim a Alícia.
1: Alba, en el programa d'avui posem molt el focus en els aspectes nutricionals del pa. Per això t'hem vingut a veure. No. Des de sempre hem sentit que a la base de la piràmide hi havia els cereals, no? La clàssica piràmide alimentària que ens ensenyaven de petits. Però ara veiem que això està en qüestió. Què ha passat?
2: Clar, les recomanacions de salut han anat variant al llarg dels anys. I on abans trobàvem a la base tots aquests farinacis, no? La pasta, l'arròs, la patata i el pa, entre d'altres, ara han guanyat posició les verdures, fruites i hortalisses, ja que amb l'evidència científica s'han vist que són imprescindibles a incloure com a base de la nostra alimentació.
1: I entenc que aquí entra molt com és aquest pa, com s'ha fermentat i també el tipus de farina, no? Si no és tan refinada...
2: Exacte, o sigui, l'important és la qualitat del pa que estem consumint. Un bon pa de forn, no? Un pa que en els seus ingredients no té greixos ni sucres afegits, per tant, no estem parlant d'un pa industrial, no? Estem parlant d'un bon pa de forn i el més integral possible, no? Prioritzant les farines integrals serà una opció excel·lent a incloure en la nostra alimentació diària.
1: Què hem de pensar sobre el gluten i el pa?
2: Clar, el gluten és aquesta proteïna que trobem en alguns cereals, com el blat, l'ordi, el sègol o l'espelta. Molta gent ara pel seu compte comença a eliminar el gluten de la seva alimentació sense una justificació mèdica prèvia. Llavors, això és un risc, perquè acabem trobant productes d'una baixa qualitat nutricional, ja que el gluten al final ens dona una estructura amb un producte que quan el traiem se'ls ha d'afegir greixos i sucres moltes vegades per cobrir aquesta funcionalitat.
1: Una llarga fermentació, especialment en massa mare,

0: sap, perquè és un dels reis dels carbohidrats. Com hem de fer això?
1: És complicat en aquest sentit. Llavors, aquí hauríem de jugar amb consumir una menor quantitat de pa i prioritzar altres aliments que no tenen hidrats de carboni en la seva composició. Però, si no, des de la Fundació Lici també hem realitzat alguns projectes on hem intentat formular un pa a banda de sense gluten amb una baixa quantitat d'hidrats de carboni perquè el puguin prendre pacients doncs, que han de seguir una dieta cetogènica i que és una modificació en l'alimentació molt important i molt complicada.
0: I del tema dels blats antics, té relació amb el que estem parlant de digestibilitat del gluten?
1: Sí, de fet, amb els blats antics s'ha vist una mica d'evidència científica que tenen un perfil nutricional una mica diferent. Per exemple, a nivell proteic hi ha un major contingut en proteïna, val? I a nivell de vitamines i minerals també s'ha vist que està una mica incrementat. També a nivell de digestió, no? De com es toleren aquests cereals, no? S'ha vist que es toleraven molt millor amb alguns estudis científics que hem trobat al respecte. Tot i això, la recomanació segueix sent prioritzar la versió integral a la versió refinada.
0: I per última, no puc marxar sense no fer-te-la. El pa engreixa, la clàssica.
1: El pa no engreixa en absolut. De fet, el que hem comentat és si escollim un bon pa, és totalment adequat incloure'l en la nostra alimentació. Llavors hem de jugar una mica amb l'integral que és, no? Hauríem de prioritzar aquells que tenen un elevat percentatge de farina integral, que si no ens agrada el 100% integral, ja és molt millor escollir un que té un 80% de farina integral i, per exemple, un 20% de farina refinada, que no escollir un que és totalment refinat. Vull dir que podem jugar una mica, però el que hauríem d'intentar és consumir pans de qualitat, un bon pa de forn, no? Un pa, si ha estat fermentat, no? D'una llarga fermentació, doncs molt millor. I en canvi evitar aquests pans més industrials que són els que no entren en les recomanacions de salut pública.
0: I un dels vostres programes estrelles es diu Mengem d'aquí, no? Explica una miqueta de què va.
1: El projecte Mengem d'aquí és un projecte amb el que participem en l'assessorament i revisió dels menús escolars de diferents escoles de la zona d'Osona i del Lluçanès. Llavors la nostra tasca aquí és ajudar amb el perfil nutricional dels àpats que s'ofereixen en aquestes escoles, però hi ha un valor afegit, no?, que hi donem aquí i és que agafem productes de productors de la zona. Va, llavors estem fent que productors de la zona de pa, de carn, de verdures, de patates puguin proveir aquests menjadors escolars.
0: Un d'aquests productors és un flaquer d'Olost, veritat?
1: Sí, Calparra. Calparra és el forn que ens subministra el pa integral en aquests menjadors escolars i que, de fet, a part de pans boníssims, també han recuperat altres cereals, com per exemple el pa de blat forment, que utilitzen per elaborar diferents pans.

0: És l'hora del pati.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Aquest ha de ser un espai lliure de sexisme. Rebutgem les actituds sexistes entre tots i totes.
1: Tots som guapos i guapes. No t'he demanat l'opinió sobre el meu físic. El meu cos no és un objecte.
2: Ser babós no és lligar, és assetjar. Les agressions sexuals mai estan justificades.
3: No és no. Si vull alguna cosa amb tu, ja t'ho faré saber.
4: Fem pinya contra els masclistes. Si ets en una festa i veus o pateixes una agressió, busca complicitats al teu voltant. Si no saps què fer, vés a la barra.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
1: Bé, no?
2: El secret de l'amor.
3: Jordi, amb parella des de fa quan?
4: De 12 anys.
3: 12 anys?
4: Sí.
3: Això ja és una senyora
4: parella. I una nena de 2 anys i mig.
3: Oh, molt bé.
4: I el secret de l'amor, que penso jo...
3: Sí?
4: Ja no és enamorar, sinó és conservar.
3: Conservar.
4: Enamorar molt fàcil, oi? Però conservar és més difícil encara, oi?
3: Conservar la parella vol dir una mica seria treballar la parella.
4: Home, clar, i tindre-la contenta cada dia i estimar-se molt vol dir que això és més que no enamorar, no?
3: Jordi, doncs també prenem nota d'aquest secret teu de l'amor.
4: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies, Jordi.
5: De conserves.
3: Conservar? L'amor?
5: Com unes sardines.
3: S'ha de conservar.
5: Enllaunades.
3: Com tonyina.
6: Sí.
3: Amb escabeig.
6: Conservar. O sigui, tenim... No ho feia gaire cas i conservar.
3: Conservar.
6: Home, romàntic, romàntic... No.
3: No.

0: I parlant d'emocions,
1: 50.
2: Exacte.
3: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
3: Busca tranquil·lament.
4: Home!
5: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
6: No? Si no s'ho creuen.
7: Sí.
6: Sí. Si no s'ho creuen.
2: Ui!
5: Tranquil·lament.
3: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
0: Lliurement.
3: Que som Ràdio Vilasacra.
6: És difícil, eh? És difícil.
3: És clar.

0: xica, tica i ballarica.
1: És prou divertit que es cancel·lin plans a l'aire lliure per culpa d'una mala climatologia. Perquè, a veure, la climatologia és la ciència que estudia el clima. I els científics no tenen cap culpa que plogui, nevi o faci vent. Ells es limiten a intentar preveure què passarà, tot i que no sempre l'encertin. Sigui com sigui, si plou, no hi ha una mala climatologia. Si plou, el que hi ha és un mal clima, però no una bona climatologia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Audiència Nacional determina que els festius que caiguin en dissabte han de ser compensats sempre que sigui un dia de descans assignat en la jornada laboral. Per tant, els treballadors en aquesta situació podran gaudir d'un dia lliure addicional. El tribunal dona així la raó a demandes sindicals sobre el conveni del sector de l'atenció al client, com els teleoperadors. La sentència ara es podria estendre a altres àmbits. Per l'Audiència, els treballadors tenen dret a gaudir d'aquests festius, que no han de ser absorbits ni neutralitzats pel descans setmanal. Segons els jutges, el dia compensat s'ha de donar en un termini no superior a les dues setmanes.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà. 107 FM.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
6: Ràdio Vilasacra 107.0.
7: Tanca els ulls.

0: informació, música, entreteniment.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.
2: Dels millors camps, dels millors blats. D'aquí, amb la confiança que t'ofereix la producció integrada. Del pagès a la fleca. Flequers artesans de les comarques gironines us ofereixen el pa fet amb farina de Girona.

0: a poc i bona lletra.
1: Sensacions musicals.
2: A l'Alt Empordà.
3: Ecovies. Gestió i promoció de més de 500 quilòmetres de rutes a peu o en bici per tota la demarcació de Girona, amb connexió interfronterera.
4: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments. Al vostre costat.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai.
7: Ai.
6: I ara?

0: Molt bon dia, Robotec.
1: Hola, Xavier.
0: Sant Tornem-hi, Robotec. Avui què em portes, Robotec?
1: Doncs mira, avui et portaré 5 curiositats que segurament tu desconeixes.
0: A veure...
1: Si tu agafes una cullera de sopa mateix i agafessis un pilonet de terra, de la terra, del carrer, i ho poguessis mirar per un microscopi, què creus que veuries?
0: Pues no ho sé. La veritat és que mai m'ho he plantejat, això.
1: Ja t'ho dic jo. El primer que veuries és més organismes vius que gent ja al planeta.
0: Més organismes vius que gent ja al planeta amb una cullera de sorra?
1: Sí. Fes la prova o consulta, perquè consultar també és molt important a la vida.
0: Bueno, consultaré.
1: Tu saps que el mar de la Terra cobreix el 71% de la superfície terrestre i que la Terra en si ocupa la resta i aviat ni això?
0: Sí, això ho havia sentit parlar i ho havia estudiat.
1: Bé, vas bé, Xavier. Tu saps que el 20% de l'oxigen que respireu els humans... Respira.
0: Que respiri.
1: Respira. Molt bé, Xavier. Doncs això que acabes de respirar, el 20% el produeix l'Amazones. I actualment el volumen de l'Amazones s'està reduint a un nivell considerable. D'aquí 2 dies, no sé qui produirà l'oxigen que respireu i que el necessiteu imprescindiblement.
0: Sí, amb això estic d'acord amb tu.
1: Tu saps que un terç de la superfície terrestre de la Terra, un terç, actualment està totalment desert?
0: Un terç?
1: Sí, un terç.
0: Doncs no, ara mateix no. Potser ho havia estudiat en un moment, però ara no.
1: Jo et dic ara, avui, en el dia d'avui.
0: Bueno, doncs no ho sé.
1: Molt bé. I l'última que et dic avui, va. La Terra...
0: Sí, Robotec.
1: La Terra és l'únic planeta, l'únic lloc del sistema solar, l'únic, no n'hi ha cap més, on l'aigua...
0: Sí, l'aigua.
1: L'aigua, saps el que és l'aigua, no?
0: I clar que sé el que és l'aigua.
1: Doncs l'aigua pot estar present de 3 formes diferents. En estat sòlid, el gel, en estat líquid, l'aigua de l'aixeta... I en vapor, com vols bullir patates i aquell vapor que surt de la olla, doncs allò és aigua. Què t'ha semblat el dilluns per començar la setmana?
0: Oh, pues mira, molt interessant. Si demà me'n portes unes quantes més d'aquestes ja em conformo.
1: Bueno, ja veurem demà ja veurem, perquè cada dia és diferent, mai saps el que et pot proposar la gent i a més demà tinc que parlar amb el Vicent. Apa, fins demà, Xavier.
0: Fins demà, Robotec.
2: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei. És l'hora de...

0: Construccions metàl·liques mitjà són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vilasacre. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.
1: No t'ho perdis. La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
2: Què necessites avui?

0: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
1: Ei, què dius? Què aporta de nou?
0: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-l? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
2: Us en recordeu?

l'editorial Hipòtesi acaba de publicar dins la col·lecció Òpera Prima el llibre d'Estefania Fantauzzi, L'elixir d'amor, amb il·lustracions d'Adrià Fruitós. La col·lecció persegueix l'objectiu de difondre la lírica entre els més joves i per aquest motiu una de les característiques de l'edició és que va acompanyada d'un CD amb una selecció de les millors àries de l'òpera escollida interpretades per l'orquestra i cors de l'Òpera Estatal d'Hongria, que més permet seguir el llibre amb una guia d'audició que transforma la lectura en una experiència total. El llibre és l'adaptació que ha fet la filòloga italiana Stefania Fantauzzi del llibret de Felice Romani, va escriure per l'òpera bufa de Gaetano Donizetti. No cal ni dir que el moment estel·lar és la coneguda Una furtiva làcrima, una de les peces més populars d'aquesta composició. Sens dubte, una bona manera d'aproximar l'òpera als més joves d'una forma atractiva i didàctica. L'elixir d'amor, l'adaptació de Stefania Fantauzzi amb il·lustracions d'Adrià Fruitós, val 19,24 euros.

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Ara escolteu la història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, buenos días, felicidades a todos. 30 años, vaya, pasan los años volando. Venga, un abrazo.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: Diuen

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OMS alerta que el 2050 la meitat de la població podria ser miop. Els experts recorden que les revisions visuals infantils són clau per prevenir problemes oculars greus en un futur en avanyarès.
2: La salut visual es desenvolupa fins als 7 anys, però el consum digital, que implica visió propera, s'ha convertit en un factor de risc per a una miopia precoç i de creixement més ràpid, que si no es detecta pot causar problemes en l'edat adulta. D'aquí que més enllà dels senyals d'alerta clàssics, com no veure bé la pissarra, acostar-se molt als llibres o a les pantalles, és important iniciar les revisions oftalmològiques el més aviat possible, com explica en Joaquim Grau, president del COC.
3: L'ideal és fer una revisió oftalmològica abans dels 3 anys i fent revisions anuals periòdiques. Quan la visió, diguem-ne, amb els infants i els preadolescents està una miqueta més relaxada és en el període de vacances. Jo faria una revisió al meu fill al setembre abans d'entrar a l'escola.
2: Només amb revisions es podrà detectar la miopia i això permetrà controlar-la i fins i tot alentir-la.
3: Hi ha tractaments amb lents de contacte, hi ha totes les poses per anar a dormir i quan s'aixeca l'endemà el nen doncs, se les treu i veu bé durant tot el dia. El que fa és que alenteix aquest engrandiment de l'ull.
2: Un infant amb dues diòptries té el doble de risc de patir d'adult cataractes i degeneració macular i fins a 3 vegades més despreniment de retina.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Vés a saber, tot és possible. No passa res.

0: som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà.
2: El detingut per la mort violenta de Figueres havia estat a presó i acumula nombrosos antecedents, molts per violència masclista. El Departament d'Igualtat i Feminisme condemna l'assassinat d'Èrica, la dona de 33 anys morta a ganivetades per la seva exparella en ple carrer. Tothom es pregunta com no estava a presó. La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals. El local, situat al carrer de la Jonquera, ha estat precintat per diversos incompliments de normativa que els propietaris no haurien corregit després de les inspeccions municipals. Detingut un home a Empuriabrava per agredir presumptament la seva parella i la seva filla. La noia, de 19 anys, va patir lesions lleus. Va anar al CAP i després va formalitzar denúncia a la policia local. Us hem comentat moltes vegades en aquesta emissora que hi ha cervells que no tenen remei, per molt que alguns vulguin creure que sí. Requisen 940 articles falsificats, valorats en 158.000 euros al mercat setmanal de Palamós. La policia local i la Guàrdia Civil han obert diligències per un delicte contra la propietat industrial i han aixecat una acta d'inspecció de treball per dues persones sense contracte. 5 ferits en un xoc frontal entre una furgoneta i un cotxe a la Nacional 260 a Ordis. 3 dels afectats van ser traslladats al Trueta i 2 més a l'Hospital de Figueres. Tots en estat de poca gravetat. El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que trenca la seva xarxa. La Memòria 2025 alerta que 3 de cada 4 persones que acompanya l'entitat pateixen aïllament social. La ruta del Tat Surrealista arrencarà el 3 de juny amb una gran festa a la plaça Catalunya de Figueres. L'edició reunirà 26 establiments amb tapes i menús inspirats en Dalí i s'estrenarà amb degustacions, vi de la Dou Empordà i música en directe.
1: Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.
3: I parlant d'emocions.
4: 28.
5: Que suenen las bandas.
6: El programa dels dimarts a mitjanit.
5: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
7: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per assessorar les víctimes de violència masclista sobre els processos policials i judicials.
8: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22.
9: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
0: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
3: I parlant d'emocions,
4: 51. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. A veure, penso que en aquest món hi ha més animals de dues potes que de quatre. Eh? I el que la joventut està fent, o la majoria, o alguns, o no sé, els escollits, amb violacions, amb maltractaments, amb això de assetgen a les nenes o els nens de les escoles, no sé, ens estem tornant tots una mica animals, no? I no crec, sí, en part poder és algo d'educació, però no exactament. Hi pot haver una persona molt educada i matant a l'altra. Vull dir, no hi té res a veure. Jo més aviat diria que es necessita mà dura, amb tot i per tot. Vinguen.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu jugar amb bales de vidre? El poema que ara sentirem ens recorda com és de divertit fer una bona partida de bales de vidre i tenir-ne una bossa plena. És tot un tresor.

0: semblen d'aigua dura i els rivers de molts colors i polies del seu cor. I és quan jugo que hi veig clar. Mesura, punto i ja està. Rodó la fa carambola i se'n va sota el sofà. Avi, padrí, la mangala, tinc el braç molt més llarg. Anna, Aguirre, Amat.
1: Quin poema més bonic, Enzo. Moltes gràcies per fer-nos volar la imaginació en forma de vidre de colors. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu, Embaladits.

0: Salut!
1: Però brindes amb aigua?
0: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
2: Salut!
0: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Augmenta la compravenda de petites i mitjanes empreses viables a Catalunya. El motiu principal és la jubilació dels empresaris de la generació del baby boom, la falta de relleu generacional i la baixada del nombre d'emprenedors disposats a començar nous projectes des de zero. Hi ha entitats com Reempresa, que l'any passat van gestionar la transmissió de 630 empreses, el nombre més alt de la seva història, i això va comportar el manteniment de 1.800 llocs de treball. La seva directora, Laura Sallent, explica els serveis que ofereixen.
2: Preparar l'empresa i la persona empresària per vendre l'empresa. També fem exercicis de valoració, aproximació al valor de l'empresa. En el perfil que vol comprar també l'ajudem a definir una mica la proposta de compra. Hi ha gent que té molt clar què vol comprar, gent que no ho té tan clar. I a la part que adquireix l'ajudem a fer un pla econòmico-financer i pla de viabilitat a futur i a la cerca de finançament.
1: Davant de l'increment de peticions de compra-venda d'empreses, des de la PIMEC ara també oferiran els seus serveis en transaccions de petits negocis.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Ei, com estàs?
5: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

0: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.
2: Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
3: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com

0: Els Mossos desarticulen una trama de pederastes que havien comès agressions sexuals grupals a menors, la majoria a Barcelona. Fins ara s'ha detingut 16 depredadors sexuals, entre els quals el màxim responsable de la trama, i se'n busquen 14 més. A la investigació, que ha durat 2 anys, també s'ha identificat 11 víctimes, la majoria nois d'entre 12 i 17 anys. El principal investigat, de 48 anys, se'l relaciona amb 250 agressions enregistrades en vídeo que van cometre ell i altres pederastes entre l'any 2016 i el 2022 a diverses localitats de l'Estat. La gran majoria van ser en un pis de Ciutat Vella que controlava ell mateix. Allà treia les víctimes, que tenien sexe sovint grupal amb adults o amb altres menors, i eren gravades sense saber-ho. En molts casos no eren conscients que allò eren agressions. Ho explica l'inspector Josep Antoni López Garzón, cap de l'àrea central de cibercrim de la DIC.
1: Es guanyaven la confiança d'aquests menors mitjançant un engany. Imagineu-vos una víctima de 14 anys amb un senyor de 45, el que pot fer una persona de 45 anys amb un menor, pot fer el que vulgui. En ocasions, ensarronaven a aquests menors amb regals, amb diners, amb consum d'alcohol, amb consum de drogues.
0: A finals del 2021, els Mossos van rebre la denúncia d'una víctima de 12 anys agredida sexualment amb altres menors per un mateix home durant més d'un any. L'agressor els havia contactat per xarxes socials o aplicacions de cites. Un espai on hi ha, segons els Mossos, un mercat de prostitució de menors a ulls de tothom, però que ningú denuncia. Sentim el caporal David López.
2: Tenim perfils de menors amb aquestes xarxes socials i apps de cites que és indubtable que són menors d'edat, perquè tu veus la fotografia i es veu que són menors de 18, de 16, i no trobem una resposta en els usuaris. No ens constava a nosaltres cap denúncia de cap usuari que digui, escolti'm, jo navegant o en aquesta app de cites he trobat un menor.
0: Estirant el fil, els investigadors van descobrir que el cap de la trama mantenia contactes amb altres pederastes, els oferia als menors que prostituïa i organitzava trobades sexuals al pis de Barcelona.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Hola, molt bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Intenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa, permet ser un dia maco. Ara vindran els ais i ulls.
3: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
7: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
1: És K25.
9: Això és la caixa de sorpreses.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Sense moltes novetats, el seré a Catalunya, mentre que a la resta de la península tenim aquesta rotació ciclònica que de moment ens està portant més calor i continuarem així durant les pròximes jornades. De fet, ja veiem com aquest anticicló anirà apropant-se cada vegada més al nostre territori. Així que tenim aquesta estabilitat i aquest bon temps. De moment, tenim aquest dilluns que començarà amb un ambient molt assolellat, no es descarta algun banc de boira al nord de la Costa Brava, predominarà el sol en general a tot Catalunya amb aquesta temperatura que també serà similar sense molts canvis, més de 10 graus ja en general a tot el territori. I a la tarda mantindrem aquest ambient assolellat, no es descarta tampoc algun banc de boira a trams del litoral i es creixeran algunes nuvolades a punts del Pirineu, sobretot a l'occidental, però no deixaran precipitació. Ambient càlid, especialment a les hores centrals del dia, a més de 35 graus a punts de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Atenció, perquè aquests més de 30 graus cada vegada són més estesos. I, de fet, continuarem així durant les pròximes jornades gràcies a aquest anticicló. Ambient assolellat, algunes nuvolades al Pirineu i tindrem aquesta temperatura que continuarà a l'alça amb aquests valors cada vegada més càlids. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: I parlant d'emocions.
8: 49.
9: Això és la caixa de sorpreses.
10: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
4: convertides en sensacions.
5: Llibres de ciència.
6: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
7: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
8: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
9: És Ràdio Vila-sacra.
8: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
9: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
10: Pel record, pel sentiment, per la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Palau-Saverdera se situa per primera vegada al capdavant de Catalunya en transformació digital i govern obert dins de les categories dels municipis petits, segons el rànquing de l'AOC. L'Ajuntament de Palau-Saverdera ha estat reconegut com un dels ens locals més avançats en l'administració electrònica i transparència, després de rebre la distinció anual del Consorci d'Administracions Obertes de Catalunya. El municipi ha aconseguit situar-se per primera vegada en la primera posició del rànquing català de municipis d'entre 1.000 i 5.000 habitants, un indicador que mesura el nivell de maduresa digital dels ens locals. Aquest reconeixement s'otorga a partir de l'índex de maduresa digital, que avalua l'ús de l'administració electrònica, la transparència, el rendiment de comptes i la participació ciutadana. L'alcalde de Palau-Saverdera, Miquel Serra, i el regidor de Transparència i Participació Ciutadana, David Nassarre, van rebre la distinció aquest dijous a Granollers. Des del consistori s'ha valorat molt positivament aquest assoliment, que posa en relleu la feina feta els darrers anys per modernitzar l'administració i apropar-se a la ciutadania a través d'eines digitals i polítiques de govern obert.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no tiene

0: mal ús de les pantalles, l'abús dels videojocs, xarxes socials, etc. És una preocupació que s'ha anat estenent a les escoles, a les famílies, també a l'administració i als serveis mèdics. El desconeixement i descontrol d'aquest mal ús ha fet qüestionar com podem gestionar-ne aquest ús. És per això que Mossos d'Esquadra i el CAP han ofert una xerrada sobre aquests dispositius i aparells electrònics.
1: Hi ha un efecte en el desenvolupament del cervell perquè les pantalles fa que es desenvolupi de manera potser més superficial, podríem dir. Això té una afectació, no?, en com aprenem, en com podem aprendre noves coses. També tenen efectes en com ens relacionem, no?, amb les habilitats socials. Quan estem permanentment mirant una pantalla ens evadim de l'entorn i, per tant, això ens influeix. Ens influeix també en l'ansietat, en la irritabilitat, perquè vulguis o no, quan consumeixes pantalles és un estímul tan plaent que ho vols molt, no?, i cada vegada més, no? I llavors això fa que tinguem dificultats per deixar de consumir aquestes pantalles i podem parlar d'addiccions, de dificultats, no?, en com gestionem la frustració.
0: El Departament d'Ensenyament organitza durant el curs 3 xerrades dirigides als infants, adolescents i adults.
2: Està bé, mira, no només en els adolescents i en els infants, sinó també els adults, em sembla bé, perquè són molts, cada cop més, els adults, que el primer que fan quan s'aixequen de bon matí és encendre la tele abans que fer el cafè.
3: Vegin com esclata la vida.

0: Ei! Associació Ramplam Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: És el moment de jugar al casino a Sportium Bonès. Registra't ara i rep 10 euros de franc. I a més, Sportium doble el teu primer dipòsit fins a 200 euros. Diverteix-te amb una oferta de més de 1.200 slots amb jackpots, increïbles tornejos de blackjack i les millors ruletes en viu amb crupiers reals disponibles les 24 hores. Si ho vius, Sportium. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.

0: Muchas gracias.
1: Volem saber com et lleves. Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: Però el sense de la freqüència modulada.
7: Passió per la ràdio.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: En el 107 de la FM.
2: Des que ets un infant, vius la vida que t'han planificat els altres. Estudies perquè et diuen que tindràs un futur laboral millor. Treballes dur perquè et diuen que treballar dignifica. I de l'amor? De l'amor què en diuen? Diuen que l'amor és per sempre, perquè si és verdader no es trenca. Et diuen que l'amor, de debò, resol tots els conflictes de la parella, perquè qualsevol problema conjugal perd importància davant d'aquest amor.
3: La vida planificada pels altres és perfecta i tu aspires a la perfecció. No vols decebre ningú i no vols decebre't. Vols llevar-te cada dia amb un somriure, pujar dignament als teus fills, ser més que competent a la feina. Vols viure la vida perfecta que et van fer somiar i que ara suportes amb un somriure de pega.
2: Per què aquest somriure fals?
3: No vols que se n'adoni.
2: Per què?
3: Vols que creguin que ets feliç.
4: No, no ets feliç. El monstre en qui vius no te'n fa. Aquesta mala bèstia només infligeix dolor, perquè creu-t'ho, no t'estima. La seva violència rabiosa no té res a veure amb l'afecte cap a tu, i ho saps. El seu egoisme misogen no té res a veure amb l'amor, i ho saps. Però ja ho saben els altres.
5: De ben segur que no ets capaç d'explicar-te com ha succeït tot plegat. Tu l'havies estimat profundament i en tens una forta convicció que ell t'havia correspost amb la mateixa intensitat. Per què aquesta ira per qualsevol bestiesa, doncs? Per què aquest menyspreu cap a tu? Per què aquesta violència? El teu dolor i la teva desorientació et porten a pensar que potser tu ets el problema.
4: T'equivoques. Ell és el problema i creu-t'ho, no t'estima.
5: Però ja ho saben els altres?
2: Potser tens por que no et creguin. Si sempre has mostrat un somriure, com expliques ara que realment vivies en un infern? Si has fet creure que tothom, que vivies la vida dels teus somnis, com expliques que el somni fa temps es vol tornar un malson? Però no t'enganyis, això només són excuses.
3: Perquè tu ets la víctima.
4: Si t'ho quedes per tu, no et podem ajudar.
5: Truca al 016. No deixis córrer més temps. Fes-ho per tu. Fes-ho per als teus.
3: Tu pots i has de prendre la decisió valenta i vital de canviar les coses. De totes maneres, els altres, la teva família, els teus amics, els teus veïns, també hi han de prendre part, perquè la fi de la violència és una tasca que ens implica tots i cadascun de nosaltres.
5: Sovint no ens adonem que som nosaltres, l'entorn, qui col·laborem a que la víctima se senti sola, una solitud que la torna muda, que l'aterreix.
4: Lamentablement, ens costa reaccionar. Quan ho fem, acostuma a ser massa tard. És llavors quan ens preguntem com haurien anat les coses si haguéssim actuat. Si haguéssim deixat la nostra posició d'espectadors. Si li haguéssim fet saber que tenia algú amb qui podia comptar.
2: En el darrer segle, la nostra societat ha aconseguit importants fites socials que han consolidat els valors de la democràcia i de l'estat del benestar. Gràcies a moltíssimes persones, conegudes i anònimes, dones i homes, hem avançat cap a un model social on les persones no es distingeixen pel seu sexe, sinó per la seva vàlua.
4: Això ha estat possible gràcies a la seva actitud lluitadora i altruista. I és que la por és la gran enemiga dels avenços socials, una mordassa que no ens deixa parlar.
3: La violència vers les dones no és una qüestió domèstica i privada. La violència vers les dones és la gran vergonya que la nostra societat encara carrega a les seves espatlles.
5: És per això que tu, que havies somniat amb ser feliç, no tens per què renunciar-hi. Tu ets tu, ets única. No deixis que res ni ningú et comparteixi en no res. No deixis que t'anulin. Truca al 016.
2: I tots els altres t'ajudarem i et donarem suport, perquè no volem que pateixis. Perquè desitgem que algun dia tota aquesta violència sigui només una remora del passat.
3: Un record llunyà.
4: Una petjada desdibuixada.
5: Tothom té dret a ser feliç.
2: Tu també.

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Ràdio Vilasacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
1: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
2: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.

0: Ràdio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Ja veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
4: Hola, la puc ajudar?
5: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
4: No sé, és un canvi molt dràstic.
5: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva.
6: Bé, gairebé tot.
5: Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
7: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació www.producciointegrada.cat.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una situació completament tranquil·la, transparent, assolellada i molt calmada a les comarques de Girona al llarg d'aquest dilluns. El que podem destacar sobretot és aquest ambient ben càlid que anirem tenint a hores d'ara, doncs es pot descansar millor, encara la humitat és baixa i per tant pot baixar la temperatura, però en qualsevol cas d'aquí a molt poca estona aquesta temperatura tornarà a enfilar-se per damunt dels 25 graus i aquesta tarda per damunt dels 30. On més calor ho farà serà cap al Gironès, al Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa, també l'interior del Baix Empordà. Arran de mar, 23, 24, 25 graus i fins i tot amb alguna boirina ha tocat el Cap de Creus, però d'una forma molt local. Gran part de Girona avui tindrà força sol i aquesta tarda també algunes nuvolades a la Cerdanya, al Ripollès, però serà difícil que deixin ruixats. Atenció, a mitjans de setmana la calorada que tindrem per les dates. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
2: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
3: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa... sé molt bé què demanar.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Les coses d'una altra manera.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: I parlant d'emocions,
2: 59.
3: Mare meva.
4: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. El feminicidi de Figueres activa les alertes pels errors de la justícia en el control dels agressors reincidents. L'assassí tenia antecedents i va ser posat en llibertat dos cops. Tot i haver agredit en dos dies la víctima, una dona trans, i haver vulnerat una ordre d'allunyament. Dues botifarres de l'Alt Empordà, entre les millors de les comarques gironines. La carnisseria Palai de Sant Climent Sescebes, en la categoria tradicional, han guanyat el primer concurs convocat pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines. La carnisseria Gironell de Girona, en la categoria creativa, ha quedat en la primera posició i el segon premi ha estat per a la carnisseria Roca de Ventalló. Al concurs s'hi van presentar un total de 35 propostes. Llers denuncia una plaga d'abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els agents rurals. La gent incívica no s'atura de generar desordre. Ha hagut d'afrontar la recollida de residus detectats en 23 punts del terme municipal, amb la previsió de retirar fins a 63 tones de deixalles. Girona, entre les 15 províncies on menys s'aprova l'examen pràctic de conduir. La demarcació millora del 46% al 48% d'aptes en la prova de circulació i fa més exàmens que l'any anterior, però continua per sota de la mitjana estatal. La conca de la Muga està fràgil, aigües en mal estat, davallada de fauna i estrès hídric. Una diagnosi d'Aïa d'En Salvem Empordà posa sobre la taula l'estat del riu i proposa mesures de futur per garantir el cabal i el bon estat. Cabanes accelera la instal·lació de càmeres arran de l'onada de robatoris. El municipi ha celebrat un ple extraordinari a petició de l'oposició per tractar de seguretat del poble. La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic s'uniran en un gran esdeveniment enogastronòmic a Figueres. La nova proposta se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre a la Rambla. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
0: I ara? Tu el teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Menye, menye, menye, menye.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si volem estar ben sants, ens rentem ben bé les mans.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Tanca els ulls.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Propostes en xarxa.
1: El 19 de novembre de 1947 es van iniciar les excavacions arqueològiques al jaciment del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.
0: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
2: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Burkina Faso, Èlia Borràs.
2: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
3: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
2: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
3: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent, ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
2: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...

El magatzem J.S. Sánchez et proporcionem consells i informació, responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'Avinguda

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: La ràdio de Vilasacra
1: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
3: Són de confiança.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
1: 12.
3: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
4: Anem a menjar xocolata, molta, molta xocolata.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'embaladits.

0: un os de peluig? A què són tendres i bonics? En aquest poema tan bonic i dolç parlarem d'ells. El sentim?
1: Hola, sóc la Júlia Simón Aguilà. El poema que he escollit es diu El os de peluig. La gent que l'ha escrit se diu Anya Fatró Elena Vidal. He escollit aquest poema perquè m'agrada. El os de peluig, el meu pobre os de peluig, és tan vell que tot és cruix. Bé, m'és igual, però jo me l'estimo. No ho veig, és el meu nino.
0: Moltíssimes gràcies, Júlia, per recitar aquest poema. Un poema tendre i bonic com un os de peluix. Fins al proper Embaladits.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo primer, amb tots vosaltres i amb la companyia de la ràdio, que també és molt bonica, i particularment amb tu, que avui, que aquestes vacances que ara vas a passar, que totes siguin per un bé, perquè aviat et puguem tornar a tenir aquí amb tots nosaltres. I si poses una cançó, que em posessis la de l'Escolania, una cosa que vingui dedicada per poder anar vivint aquí amb tots vosaltres.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Ministrius de llars.
4: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
3: Ministrius de llars.
4: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
5: I parlant d'emocions,
6: 27.
7: Vale.
8: El xou de la Xandi Xou.
5: Ens agrada anar variant i anar fent coses noves. Els diners donen la felicitat? Quines coses series tu capaç de fer per diners? Avui en dia tot es pot fer per diners? Tenim un preu establert les persones? Pots pensar, per exemple, tres coses que tu mai faries per diners? Home, clar, de cop i volta jo mateix, matar, no mataria mai per diners. Però al llarg de la història s'ha comprovat que sí hi ha gent que ha matat per diners. Robar, doncs no robaria, jo personalment, per diners. Però al llarg de la història ha quedat ben demostrat que hi ha molta gent que roba no per diners, sinó per menjar. Quina tercera cosa mai faries tu per diners?
9: Heu flipat o no heu flipat?
10: És K25.
11: Precaució al sortir de casa.

Tancar la porta només amb una empenta sense fer doble clau pot facilitar l'accés de possibles delinqüents. Tanqueu sempre amb doble clau la porta de casa, encara que en sortiu per poc temps.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una situació completament tranquil·la, transparent, assolellada i molt calmada a les comarques de Girona al llarg d'aquest dilluns. El que podem destacar sobretot és aquest ambient ben càlid que anirem tenint a hores d'ara, doncs es pot descansar millor, encara la humitat és baixa i per tant pot baixar la temperatura, però en qualsevol cas d'aquí a molt poca estona aquesta temperatura tornarà a enfilar-se per damunt dels 25 graus i aquesta tarda per damunt dels 30. On més calor farà serà cap al Gironès, al Pla de l'Estany, a la Baixa Garrotxa, també l'interior del Baix Empordà. Arran de mar, 23, 24, 25 graus i fins i tot amb alguna boirina ha tocat el Cap de Creus, però d'una forma molt local. Gran part de Girona avui tindrà força sol i aquesta tarda també algunes nuvolades a la Cerdanya, al Ripollès, però serà difícil que deixin ruixats. Atenció, a mitjans de setmana la calorada que tindrem per les dates. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bonpreu i Esclat.
5: Confirmat.
7: Original?
8: Sí.
7: Única?
8: Sí.
7: Creativa?
8: Sí.
7: Entenedora?
8: Sí.
7: Divertida?
8: I tant.
7: Intel·ligent?
8: Molt.
7: Innovadora?
9: La principal.
10: A més...
11: Sensacional.
10: Ei, a l'Alt Empordà.
8: Sí. Ah, quina sort.
12: Un espai de 5 estrelles.
13: Siete de la mañana, suena un despertador, se levanta una señorita de la cama, abre la ventana para que entre la luz del día, destapa una jaula donde había un loro, pone el café al fuego, suena el teléfono, digo, dígame, digo, cariño, soy yo, digo, acabo de llegar de viaje, digo, en 5 minutos estoy contigo, cuelga el teléfono, retira el café del fuego, tapa la jaula del loro, cierra la ventana y se acuesta. Y dice el loro, coño, qué día más corto.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: On les cançons lliguen amb la història.

0: ¿Sabies que les girafes tenen un acord de no agressió en la seva lluita pel domini? Encara que semblen criatures pacífiques, els mascles de girafa s'enfronten a batalles de colls per establir la jerarquia i obtenir accés a les femelles. Aquestes baralles, conegudes com a necking, consisteixen que les girafes s'enfronten colpejant-se amb els seus colls llargs i forts, de vegades durant diversos minuts. El curiós és que, malgrat que aquestes batalles poden semblar violentes, poques vegades resulten en lesions greus. Els mascles lluiten per mesurar la seva força i habilitat, i el guanyador sol ser qui pot mantenir la calma i la resistència més temps. Després de la baralla, el vencedor pot reclamar l'oportunitat d'aparellar-se amb les femelles mentre que el perdedor es retira sense causar danys permanents. El procés és una mena de ritual de dominància que minimitza el risc de lesions greus, ja que les girafes no s'ataquen directament amb les banyes, sinó que utilitzen els colls com a mitjà de defensa i atac. Aquest comportament també ajuda a mantenir l'equilibri en el grup, assegurant que els més forts i aptes tinguin l'oportunitat de reproduir-se i transmetre els seus gens.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: Et veig molt rejuvenida.
3: Trio Ràdio Vila-sacra per alimentar el meu cervell.
4: No hi ha res amb més orgull.

0: el orgullo.
1: Cada uno según su capacidad y todos contentos.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí.
5: Eternament.
2: Ai.
4: L'opció dels que en saben.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: És... Ràdio Vila-sacra.
3: Anunci 7, de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
6: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
7: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
6: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
7: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
6: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
8: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
9: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
10: És Ràdio Vila-sacra.
9: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
10: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
11: És
12: Ràdio Vila-sacra.

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Doncs mira, que he tingut la sort de passejar-me per l'estadi del Barça en dies d'entrenament, inclús arribar fins al vestidor dels jugadors del primer equip. I hola, què tal? I a veure, jo perquè sóc una persona apassionada pel futbol, no per fer ni mal a ningú ni boig d'aquestos, no? Però penso que si alguna vegada doncs, a algú se li ocorreix de tindre el cap girat i d'anar d'aquesta manera, doncs pot arribar a les entranyes de l'estadi i com jo he arribat, no? I inclús una vegada doncs, vaig trucar al president directament, ens va sortir la seva secretària, em va dir que sí, que em trucaria, perquè aquesta cosa volia dir-li al president, de dir, miri, tapi aquell forat que per allí li pot entrar perfectament la gent fins dintre el vestidor, i veure la fruita allí, tota esposada, i bueno, escolti. I ja estava pensant, i en dies de partit, també, quan acaba el partit, saltar cap baix a la gespa al cap d'una estona, no saltar, a veure, baixant, perquè hi ha portes obertes, anant passejant, baixar per la fossa, el mateix que farien els jugadors, quan marxen, saludar a la gent, com sempre, educadament, hola, què tal, bon dia, i tal, i entrar també fins a la sala de premsa.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora. Parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula. Són infraccions que van pujant amb els anys o es mantenen estables?
2: Doncs mira, bastant estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any 2024, però el que sí que s'observa amb les gràfiques que ens facilita el Servei Català de Trànsit, després de l'increment del que va suposar de mobilitat a l'AP7 l'any 2029, aquí sí que hi va haver un esclat d'incidència i molts encalçaments, el que popularment coneixem com encalçaments. Després, la xifra d'accidentalitat s'ha anat mantenint entre el 25 i el 30%. Afortunadament, a més, aquest, tot i que és un accident molt comú a les carreteres i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
3: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i per tant no són encalços, només representen un 8,3%.
1: 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. És una xifra important. Sota quines condicions hi ha aquests accidents?
2: Doncs bé, aquí hem de deixar una mica de banda aquesta minoria de conductors que haurem vist, sobretot autopistes i autovies, incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant. Doncs bé, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, a banda d'això, segons Llatge, per no saber calcular bé la distància de seguretat que hem de tenir.
3: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
2: I és que aquí ens hem anat a mirar a la redacció de Societat el codi de circulació i francament no detalla de forma precisa quins són els metres que hem de tenir com a distància òptima de seguretat.
1: Però els panells de seguretat a les autovies sí que el calcula.
2: Sí, i per exemple també tenim altres senyals que ens marquen, per exemple els túnels,
1: sí.
2: També hi ha els llums, hi ha uns llums blaus que no són per fer un contrast vistós, sinó que ens marquen la distància que hem de tenir entre cotxe i cotxe. Però sí que és veritat que el codi de circulació no ens diu quants metres, perquè això dependrà de la velocitat. Com a orientació, recomana localitzar un punt a la carretera, llavors un arbre, un senyal, no? Llavors calcular, doncs, 3 segons des de que hi passa el vehicle del davant. En Òscar Llatge ens ho explica.
3: Ha tardat 3 segons a passar la marca, que sigui una estaca o un arbre o qualsevol cosa, i així ho pots controlar. Clar, això no, pensant això conduint, també és una mica complicat. Però afortunadament això està canviant amb el parc, juntament amb el parc de vehicles. Hi ha tots els vehicles que a partir d'un cert any tots porten encara que sigui un LiDAR miserable o qualsevol cosa que permet saber la distància i que t'avisa de que estàs vulnerant la distància de seguretat de davant, i fins i tot pot fer que el cotxe pari, no? Per tant, jo diria que és per aquí una mica per on hem d'anar, no? D'aquí fins al final, que s'arriba el cotxe autònom, doncs mentrestant hi ha totes aquestes ajudes de la conducció.
2: Doncs serà d'esperar, Carme, que aquestes multes vagin decaient a mesura que generalitzi també aquests assistents de conducció, que bé, els hem de fer cas, els conductors, els assistents de conducció, i després amb l'arribada del cotxe autònom. Hi ha una curiositat que em va explicar l'Òscar Llatge, el responsable de mobilitat del Servei Català de Trànsit, que és que, clar, aquesta distància de seguretat poques vegades es compleix en moments d'alta densitat a autopistes i autovies, i és perquè d'alguna manera inconscientment els conductors el que pensem és que, bé, podem córrer una mica el risc i ja podrem frenar, i això ens agilitzarà, i de fet és així, ho reconeix el Servei Català de Trànsit. Si es mantingués la distància de seguretat al trànsit, el trànsit aniria més lent. Per tant, els conductors d'alguna manera juguem amb aquesta amb aquesta percepció, però el que passa és que ens falla sovint, perquè el 30% dels accidents produïts a la carretera és per aquesta causa.
1: Quina és la sanció per aquesta infracció, Miquel?
2: Doncs mira, 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
1: Doncs
2: després
1: no
2: aquí
1: cosa.
2: Pot haver més coses, poden implicar-se. I també una cosa que m'agradaria explicar-te és que això no es fa a través, la sanció no es fa a través de càmeres de seguretat o càmeres amb intel·ligència artificial que ara se n'estan implantant, o de radar, sinó que és un agent que veu la infracció i l'envia, no? I fa la denúncia. A més, quan hi ha una topada i s'ha de fer un atestat, aquí també emergeixen moltes sancions d'aquest tipus. Clar. Que no s'ha respectat la distància de seguretat, perquè els agents mesuren la distància entre els cotxes quan s'ha produït la topada.
1: Perfecte. Miquel Jarque, gràcies.
2: A tu, Carme, bon dia.
4: Si ets un conductor xuleta, comprat una avioneta.
5: Des d'aquí, carícies.

fem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlí.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que va estafar 400.000 euros a diverses víctimes, fent-se passar per treballadors d'entitats bancàries. Els sospitosos feien trucades simulant que eren d'un banc i afirmaven que hi havia una situació d'emergència per aconseguir els codis de verificació o autoritzacions per fer operacions bancàries. Després, transferien els diners a diferents comptes i plataformes financeres internacionals. Una de les víctimes és del Club Esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van estafar 53.000 euros.
2: Si t'informes correctament, evitaràs que et fotin elegantment.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: De Catalunya cap al món.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
3: Telepizza.es.
2: Telepizza, el secret és a la massa.
4: Centre Veterinari Empordà. Visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972 67 38 43 de Figueres.

0: gent rica. Rica en esmorzars llargs, en diners que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Sigues rica en vida.

0: Atenció, Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Us escolto cada dia. Amb la ràdio jo us agafo bastant, però ja molts llocs no tinc cobertura telefònica. Bueno, molt bé. Primer saludar-vos a tots. Penso que estan molt, molt preocupats, que ho veuen molt malament, i ho veuen malament, no entenc el per què. Nosaltres, ja, en una oportunitat com aquesta no la tindrem mai més. Hem d'aprofitar de demanar i exigir-ho ara. Ara, ells, el que estan fent és poder entrar dintre d'ells i poder escalfar-los el cap. Però són unes bajanades que jo, la veritat, tu... A reveure...
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
5: Gent Ràdio Vila-seca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: De les 84 places de jutge que té Girona, una quarta part estan buides, és a dir, una vintena no tenen jutge titular i hi ha un interí. A més, el nou model de tribunals d'instància ha reorganitzat els funcionaris i asseguren que també en falten. Aquesta és la situació que ha descrit el president de l'Audiència de Girona, Adolfo García.
2: O sigui, que són 20 places les que tenim més o menys buides. I això s'incrementarà d'aquí al final d'any. Són dades horripilants, però que són les que tenim.
1: Des de Girona, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casó, ha explicat que treballen per recuperar la proposta de donar incentius econòmics perquè s'hi estiguin més d'un any, que és el mínim exigible pels jutges. Assegura que també volen fomentar la vocació judicial entre els catalans.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: La bona gent sap que té el límit de no arribar mai a la maldat. La mala gent...

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Va, anem a fer l'animal.
2: Ah, sí...
3: Bueno...
4: Imagina, crea, sorprèn-te.
5: Muy buenos días.
6: Buenos días.
5: ¿Va conduciendo?
6: Sí, ahora mismo, sí.
5: Bueno, para el camión le habla el comandante de la Guardia Civil de aquí de Barcelona.
6: Ah, un momento, por favor. A ver si me puedo parar por aquí. Vamos. Ya estoy aquí parado. Dígame usted.
5: Vamos a ver. Muy buenos días, ante todo.
6: Buenos días.
5: Y quisiera, en primer lugar, presentarle. Soy comandante de investigaciones centrales de la Guardia Civil.
6: Sí, señor.
5: En el cual tenemos aquí un informe creado sobre una compra de un Iveco, 360 caballos. En primer lugar, don Antonio, mi llamada es una llamada un poco de alarma.
6: ¿Sí?
5: Usted compró una cabina,
6: uh-huh.
5: De la cual su traslado original es de Holanda.
6: ¿Sí?
5: Cuénteme esa compra.
6: Vamos a ver, yo como sé que usted es comandante de la Guardia Civil... ¿Y el porqué de todo esto?
5: Bueno, el porqué de todo esto significa de que usted ha hecho una compra de un vehículo donde tenemos ahora mismo un informe de denuncia de que ese vehículo es robado. Eso para empezar. En segundo lugar, las preguntas aquí las hago yo. En tercer lugar, es la primera vez que a mí, como comandante de la Guardia Civil, usted se atreve a mí a decirme...
7: Y parlant d'emocions...
8: 35.
9: Ara temps per la cultura.
10: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
11: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
12: Castell de Cardona.
11: Construït sobre una muntanya des de la qual domina la conca del Cardener a la comarca del Bages, va ser, des del segle XI fins al XV, el nucli residencial dels senyors de Cardona, un dels llinatges nobiliaris més importants del país. Destaca la defensa durant la Guerra de Successió del 1711 al 1714, ja que va ser l'última fortalesa que es va rendir a les tropes de Felip V. Documentat des del 981, conserva elements de l'època medieval. Al principi, el conjunt estava envoltat d'un mur, però durant les guerres del segle XVII, especialment la dels Segadors, va necessitar d'utilitzar l'artilleria i va fer que s'envoltés d'una segona muralla per ordre del duc de Mediona Sidònia, lloctinent de Catalunya. El recinte està dividit per la meitat entre els pavellons senyorials i el recinte de la canònica de Sant Vicenç. Té una impressionant arquitectura amb la gran basílica en forma de creu llatina i amb les naus laterals que actuen com a contrafort de la central. Destaquen la Torre de la Minyona, el pati ducal, els baluards de defensa i les vistes sobre la Vall Salina. Actualment és parador nacional i algunes habitacions mantenen l'encant dels llits amb dosell. La llegenda.
13: L'octubre de l'any 1810, l'exèrcit francès acabava de saquejar la ciutat de Solsona i volia dirigir-se cap a Cardona. Com en gairebé totes les guerres, també hi havia un traïdor, un cardoní, el sabater Murtra. Els va indicar com podien atacar per sorprendre la vila i el castell de Cardona. El dia 21, quan a l'església de Sant Miquel se celebrava la festa dels Sant Màrtirs, es va presentar per la part de Planès l'exèrcit francès a les ordres de MacDonald, amb 8.000 homes a peu i 800 a cavall. Tot l'exèrcit de Campoverde, que es trobava a Cardona, es va dirigir cap avall pel camí de Solsona, excepte els guerrillers, que s'emplaçaren a Sant Quintí de Planès. Allí hi va haver una gran batalla que va durar des de les 9 del matí fins les 11 de la nit. Les morts de l'exèrcit francès foren moltes. En canvi, les baixes de la tropa de Cardona van ser molt poques. Segons es diu, els francesos es van retirar perquè van veure la muntanya i els baluards del castell de Cardona plens de barretines i van creure que estaven en inferioritat numèrica, pensant-se que eren soldats. La gent de Cardona va atribuir aquesta victòria als seus patrons, els sants màrtirs Saldoni i Armenter. A Cardona, durant molts anys, fou molt popular una cançoneta dedicada al sabater Murtra, que deia així: Els francesos venen, venen per Sant Quintí, el sabater Murtra els ensenya el camí.
11: Aquesta que acabeu de sentir se la coneix com la llegenda de les barretines. En trobareu més dades als webs cardona.cat i salcardona.com, on trobareu horaris d'obertura al públic i de visites guiades i preus.

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
6: Ara!
5: Ara!
6: Ara!
7: Això és de riure. No.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WoW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: Bé, no? Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.
3: Mare meva, quin somni.
4: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
2: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja?
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Una polla xica pica pallarica cama torta i becarica.
3: Va tenir 6 polls xics, pics, pallarics, camatorts i becarics.
4: I en Pinxo li va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó?
5: I el Panxo va dir al Pinxo...
6: Tinc una gana, una son i una set que no menjo ni dormo ni bec.
7: La perdiu li diu a la garça, on ets tu, garça?
8: Estic, estac, estac, estic.
7: I tu, perdiu?
8: Estic estacat a casa Castell d'Estac.
9: I 16 jutges d'un jutjat.
10: Carric, carrac, carric, carroc.
11: I la boteta de vi, vi, té.
12: Té tapi de por, té.
13: Duc passec al sac.
14: No sé com soc i el suc on suc.
0: Perquè som com som, som com som.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Es compleixen 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os de l'Estat que es va fer a l'Hospital de Sant Pau. Des d'aleshores, el centre ha dut a terme més de 4.000 trasplantaments i ha convertit aquella tècnica pionera en un tractament essencial. Avui Sant Pau és un referent europeu en teràpies avançades i immunoteràpia en banyeres.
2: El primer trasplantament de medul·la òssia es va fer el 1976 a una nena de 13 anys amb leucèmia aguda. La donant va ser la seva germana bessona. La pacient va rebre l'alta 3 setmanes després en remissió completa de la leucèmia.
3: Fui consciente de que mi hermana se salvaría y al verla que reaccionó tan bien, que estaba tan bien, porque lógicamente hasta volvió al colegio y todo.
2: A partir d'aquí, el programa de trasplantament hematopoètic de Sant Pau ha experimentat un creixement exponencial. Noves estratègies de donar i trasplantament, i això en part ha estat possible gràcies a la creació del registre de donants de moll de l'os RETMO, impulsat per la Fundació Josep Carreras. Només un de cada quatre pacients troba en l'entorn familiar algú compatible. Doctor Albert Esquirol.
4: Donant emparentat, que és germà i germana. Si no hi ha un donant emparentat, s'ha d'anar a buscar un donant no emparentat, i també aquell que és un familiar només idèntic amb el pacient, un 50%.
2: I en casos pediàtrics es fa servir la sang de cordó umbilical. Més opcions de donació amb millors tècniques. Avui només el 5% de les donacions es continua fent amb puncions a les crestes ilíaques a quiròfan com el 1976. La resta es fan per sang perifèrica, en un procés semblant a la donació de sang. El pas previ al trasplantament, doctora Inés García.
5: A partir d'aquí infonem les cèl·lules com si fos una transfusió, i aquestes cèl·lules faran un llarg camí, arribaran al moll d'os, assentaran allà i al cap d'unes setmanes ajudaran a que el nostre pacient es recuperi.
2: Recentment les teràpies amb cèl·lules CAR-T que usen les defenses del mateix pacient han sorgit com a una alternativa prometedora. Ara bé, sigui quina sigui la fórmula.
6: A la persona donant, doncs, gràcies.
1: Un gràcies que podem traslladar en dades. L'any passat a Espanya es van fer més de 3.600 trasplantaments de medul·la òssia, 611 a Catalunya.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
1: Els ciutadans estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. Això ho constata una enquesta presentada en la primera trobada internacional sobre drets digitals organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Cristina Martín.
7: Un 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet, una preocupació compartida pel govern espanyol. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització.
8: La ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad, e insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
7: Una desprotecció que no només afecta els infants. 7 de cada 10 participants en l'enquesta creu que la protecció actual dels seus drets a internet és insuficient, tal com explica l'autor de l'informe, Jordi Muñoz.
9: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació.
7: L'enquesta, elaborada per la Universitat de Barcelona, s'ha fet a partir de 2.500 trucades telefòniques.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: I parlant d'emocions,
4: 86.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

Sabies que els pingüins tenen una manera única per proposar matrimoni? Aquestes aus marines són conegudes pel seu comportament monògam i la seva dedicació a les parelles. Quan un pingüí mascle es talla per festejar amb una femella i formar una parella, realitza un elaborat ritual de seguici. Aquest ritual comença amb el mascle buscant una pedra especial a terra, que pot ser de diferents mides i colors. Després, el mascle pren la pedra al bec i s'acosta a la femella que li interessa. Amb una graciosa dansa, el mascle estén el seu coll i aixeca la pedra cap a la femella, presentant-la com un regal. Si aquesta femella accepta el regal, pren la pedra i la col·loca al seu niu. Aquesta acció simbòlica representa l'acceptació de la proposta de matrimoni. Junts, el mascle i la femella construeixen i enforteixen el niu, preparant-se per incubar i cuidar els seus futurs pollets. El fet fascinant d'aquest comportament és que l'elecció de la pedra és única per a cada parella de pingüins i es creu que els ajuda a reconèixer-se entre si enmig de grans colònies de pingüins durant la temporada de reproducció. Aquesta curiositat ens mostra la increïble varietat de comportaments i rituals del regne animal i com fins i tot les aus més encantadores tenen formes úniques i adorables d'expressar el seu amor i formar llaços duradors.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui.
4: Vaja.
5: I és gratis.
6: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
7: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
8: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.

0: parlem del canvi climàtic perquè els experts internacionals en canvi climàtic exigeixen mesures urgents.
1: Els governs del món no estan fent el que la ciència del IPCC diu.
0: Els científics denuncien en un nou informe del panell intergovernamental d'experts en canvi climàtic que els governs no fan prou per resoldre una crisi que representa una amenaça per al benestar dels humans i la salut del planeta.
1: Les emissions estan continuant augmentant i molt ràpidament.
0: L'informe d'aquests experts climàtics de l'ONU adverteix que les oportunitats perquè la Terra continuï sent un planeta habitable s'estan acabant per culpa de l'acció humana.
2: Perquè la dinàmica que hem iniciat durarà centenars d'anys. Per exemple, doncs, el desgel, sobretot la temperatura atmosfèrica i la pujada al nivell del mar.
0: Carnicer proposa també prendre mesures individuals per frenar el canvi climàtic, com ara consumir productes que comportin baixes emissions o fer servir el transport públic.
3: Per si realment s'acaba el món, millor a prop d'una vila sacra.
4: Si hi ha un fi, Vila-sacra és el camí.

0: tant si ets dels que els agrada escollir o els que prefereixen que els ho donin tot fet. Si t'agrada gaudir-la sol, o en família, o amb els amics, si ets de crispetes o no, si ets un clàssic, un nostàlgic o un postmodern. Si encara no has trobat el que busques, però saps que la cultura et fa bategar?
1: Ràdio Vila-sacra i Tracatrà.
2: Busquem les millors històries. Connectem amb tu.
3: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici. Sense masses pretensions. I sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.

com un pèsol, eixerit com un gínjol, efectivament, d'algú molt trempat. Tant el gínjol com el pèsol són bons candidats. Un moment, us heu parat a pensar que els catalans, quan fem una juguesca o una aposta, ens hi juguem un pèsol? Un pèsol és la prova definitiva del valor que donem a les coses petites. Un pèsol podria ser l'equivalent a un lingot d'or. Per què estem eixerits o contents com un gínjol? L'etimologia és incerta, però ens agrada fantasiejar. Sabíeu que amb la fusta del gínjoler es fan les tenores i les gralles? Instruments ben alegres, per dir-ho d'alguna manera. Potser per això, quan algú és alegre i molt despert, diem que està content com un gínjol. A mi m'agrada més la teoria d'atribuir característiques positives a les coses petites. Els gínjols i els pèsols són tan eixerits que quan cauen a terra, salten i rebolen.

Eo. Noticias, curiosidades, música y sensación.

0: què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
1: De hep, hap, de hep, de hep, de hep, de hep, hep, ha. Tiquiticongong, patinitingang, tiquiticongong, balangangin, tiquiticong.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, a K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
4: Do it!
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Avui us explicarem una versió de la història de Sant Jordi, de l'il·lustrador Keren Russo i l'autor Oriol Ponsatí Murlà, una adaptació lliure del poema d'Edmund Spencer.
2: Es titula La veritable història d'en Jordi, la princesa i el drac.
3: Vet aquí una vegada, fa molt de temps, en un país molt i molt llunyà, hi vivia una ciutat on tothom vivia en pau i harmonia. Fins que un dia va comparèixer un drac. No un drac com els qualsevols que tenen ales i treuen foc pels queixals, no. Era un drac que, de cintura cap amunt, tenia forma de persona i de cintura cap avall tenia forma de serp. Cada dia feia més dolenteries. Robava la deixada als pagesos, treia els bastons a la gent gran, robava tomàquets, pomes i pollastres al mercat, fins que un dia el rei se li va acabar la paciència. Va tancar les portes del castell i no va deixar que ningú sortís a fora. Els pagesos no podien sortir al camp a cuidar les seves plantes. Els avis no podien sortir a prendre el sol i molts familiars s'havien de quedar a casa cuidant moltíssima estona la seva família. Fins que el rei, quan ja feia un temps que estaven tancats, va convocar tots els ciutadans en un consell de la plaça del poble. Havien sentit a parlar d'un xicot generós de la Creu Vermella, perquè algú se n'encarregués d'anar-lo a buscar i que obligués el drac que parés de fer aquelles dolenteries. Però ningú s'atrevia perquè li tenien por. Fins que una veu eixerida va sortir entremig de tot el ciutadà, que deia: "No patiu, hi aniré jo." Era una princesa, una de les filles petites del rei. Una era una princesa de debò, no pas com aquelles princeses porugues amb veu d'espinguet, amb una cavallera rosa i amb cara de pàmfilo, que surten a molts contes. Era una noia valenta i eixerida, que tenia els genolls pelats i que li agradava passar-se el dia tocant la bateria. A trenc d'alba, la princesa va sortir i va recórrer molts i molts de camins. A la nit es va cansar i es va aturar a descansar. L'endemà al matí, a la platja, es va trobar un estel amb una creu vermella que el feia volar un noi, que tenia unes ulleres de sol, un xai i una guitarra. Va voler acostar-s'hi i demanar-li que vingués a obligar el drac que no fes les malifetes. Però al cavaller no li agradava matar els dracs. Al contrari, li feien bastanta por. I així tots dos van emprendre el camí que els portaria a deslliurar-se del drac. Però aquesta part l'haureu de descobrir vosaltres. I no us penseu pas que la princesa es casarà amb el cavaller, perquè tothom és lliure de triar i decidir la seva vida.
4: Esperem que us

Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.

En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Cap, perquè els ocells quan volen tanquen els ulls. Com tothom, vostè també quan vol tanca els ulls.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
2: En el 107 de la FM...

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Institut per a la de l'Empordà atura l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats de classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i també amb esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Per a la de Núria Peraire.
3: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
4: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el ChatGPT. Ja pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic, 12 anys? Si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares. I va ser quan vam dir: ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?
3: A més, entre els professors

0: ho encarem per ensenyar-los a fer-ho servir.
1: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles que s'han hagut de prohibir.
2: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. I llavors això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
1: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
3: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT o ChatGPT no falla o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
1: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
2: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
3: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656 19 70 62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
2: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
4: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
5: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
6: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
7: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: I parlant d'emocions...
2: 73.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: I parlant d'emocions.
2: 31.
3: Vale.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
1: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 204 persones han mort ja a causa de l'Ebola a la República Democràtica del Congo i a més de 900 persones sospitoses d'haver contret aquesta febre hemorràgica, segons el director general de l'OMS, Tedros Adhanom. Les autoritats congoleses redoblen els esforços per contenir el brot que es va declarar el 15 de maig, causat pel virus Bundibugyo, contra el qual actualment no hi ha vacuna ni tampoc tractament específic i que té una taxa de mortalitat de fins al 50%. L'Ebola ha matat més de 15.000 persones a l'Àfrica durant els darrers 50 anys, amb taxes de mortalitat que oscil·len entre el 25 i el 90%, segons l'Organització Mundial de la Salut.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno.
5: No podré.
4: No podràs.
6: Marroi! Hola, bona nit. Mira, sobre el remordiment d'una cosa que m'ha respirat tota la meva vida, d'alguna manera, no? Jo ja tinc certa edat, no? I és que jo tenia un amic molt, molt íntim en la meva adolescència, amb qui havíem compartit, pues, moltes coses, no? Des de, pues, vacances junts, ens trobàvem a fora d'Espanya moltes vegades, que havíem sortit, pues, allò que es fa anar a buscar nenes, i totes aquestes coses molt íntimes, no? I, bueno, el temps va passar i seguíem molt íntims fins que es va casar. I jo vaig pensar, pues, que res havia canviat, no vaig ser conscient en aquell moment, però jo seguia solter, de que res havia canviat, i desafortunadament, pues sí, que havia canviat coses, no? I ell tenia la seva vida i jo li demanava tant com abans li demanava. Llavors va començar, no, avui no puc, no sé què, aquestes coses que segurament li ha passat a molta gent, no? I et vas distanciant, i d'aquella amistat que era molt íntima, molt agradable i quasi d'un amor fratern, doncs va anar desapareixent i va anar, pues, esvaint-se. Fins que, pues, vaig perdre contacte i ara, pues, fa molts anys que pues, no el veig, no ens troquem, si un viu, no viu gaire lluny de casa meva, i per la mandra, per la vergonya, per lo que sigui, pues no faig aquest pas de dir-li, noi, disculpa, però em sembla, pues, que vaig demanar-te massa en aquell moment i em sap molt de greu i m'agradaria tornar-me a sentar amb tu i parlar de les nostres històries de joventut, no? O sigui, el distanciament, que el temps i sobretot els errors que cometem de vegades en no pensar en els altres, de vegades l'egoisme, bueno, no ho sé, aquestes coses que...

0: Com ja bé sabeu els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 25 del 6 del 2022.
2: Pendents d'un estudi que diu que els humans busquem amics amb una olor corporal semblant a la nostra. Aquest estudi publicat per la revista Science Advances ha descobert que les persones amb una olor semblant tenen més probabilitats de congeniar i ser amigues. La hipòtesi d'un equip d'investigadors de l'Institut Weizmann a Israel és que els humans s'oloren a si mateixos i a d'altres per avaluar inconscientment la similitud de l'olor corporal i promoure l'amistat. Per comprovar-ho, l'equip va fer un estudi amb 20 grups d'amics del mateix sexe que no eren parella i que van declarar haver congeniat immediatament quan es van conèixer. Els investigadors van prendre mostres de les olors corporals dels participants amb un nas electrònic que contenia 10 sensors d'òxid metàl·lic, 5 dels quals responien a les olors. En paral·lel, van reclutar 24 persones desconegudes entre si per fer les mateixes proves i contrastar els resultats amb els del nas electrònic. L'estudi ha constatat que els valors objectius obtinguts amb un nas electrònic coincidien amb les valoracions subjectives dels amics i han descobert que les parelles d'amics poden fer una olor més semblant que les parelles de desconeguts a l'atzar.
0: Sí o no?

0: No et perdis el Museu Casteller de Catalunya, un museu únic i imprescindible per conèixer el món casteller en la seva essència. A Valls, quilòmetre zero del món casteller.
1: El nostre món, la teva emoció.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Som de peix.
3: I de carn.
2: Som de fruita.
3: I també de verdura.
2: Som de dolç.
3: I de salat. I som del morro fi.
2: I també de cuidar-nos molt.
3: Som d'olles i fogons.
2: I sobretot som molt de menjar bé. Som a prop. Som d'aquí.
4: Afortunadament, el món del vi és encara aliè a les dates de caducitat i de consum preferent.
5: Joaquim Vila.
4: Si bé molts elaboradors recomanen a les etiquetes dels seus vins les millors condicions i anys òptims per a degustar-los, no existeix encara una legislació que obligui el productor a etiquetar els vins com si fossin iogurts o llaunes de tomàquet. I això és una sort. Qui és capaç de certificar el millor moment per gaudir d'un gran vi de Bordeus, d'un Rioja clàssic o d'un vell Xerès, Tokai o Sauternes? I esperem que continuï així durant molts anys. Que cadascú decideixi quan li agrada degustar el vi. En la seva joventut, quan encara et desborda per la seva energia, la fruita i la intensitat. En la seva plenitud, quan es comença a fer adult i et sedueix per la seva major complexitat. O en la seva maduresa, quan les grans ampolles arriben a la saviesa i et transmeten el que han anat destilant durant tota una vida. Qui és el llest que s'atreveix a dir quan caducarà un Vega Sicilia Unico del 42, un Chateau d'Yquem 1967 o un Porto Nieport del 1863?
6: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Institut per a la de l'Alt Empordà atura l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats de classe per elaborar-ne un manual d'ús. L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i també amb esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Per a la de Núria Peraire.
2: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se'n. Alguns dels professors la feien servir, altres no, i no hi havia criteris. Ho explica el director Rafa González.
3: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: uah, els alumnes de primer d'ESO, que tenen 12 anys, s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el ChatGPT. Ja pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic, 12 anys, si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares, i va ser quan vam dir: ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no?
2: A més, entre els professors hi ha inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes, ho explica la docent Esther Piris, que forma part del grup DIA del centre.
4: Doncs deixem de fer servir els ordinadors, doncs deixem d'encarregar feines, que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà al xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica de psicosi col·lectiva, que potser hi ha companys que estan així en aquest moment, de dir: no estan aprenent res. I va ser com dir: vale, parem, anem a mirar tot lo bo i com ho encarem per ensenyar-los i a fer-ho servir.
2: Amb els cursos de formació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya han vist que els alumnes i professors han d'explicar quan la fan servir perquè els és útil, però també quan no és bo perquè limita les capacitats dels alumnes. A més, consideren que s'ha d'ensenyar com funciona per fer-la servir amb esperit crític. Per tot plegat, estan elaborant un manual d'ús. La jurista especialitzada en IA de l'Observatori, l'Arlet Brufau i Centelles, considera que no s'ha d'arribar al punt que s'ha arribat amb les pantalles que s'han hagut de prohibir.
5: Necessitem que els usuaris finals de la IA tinguin una mirada crítica, que entenguin quan la resposta està generada per intel·ligència artificial, què implica una resposta d'aquesta generada per una IA, quina qualitat i quins riscos pot tenir. I llavors això els hi permet interpretar millor la resposta i el resultat i sortir d'aquesta veracitat absoluta de la tecnologia.
2: Els alumnes també han participat en la formació, com la Maria Rodríguez, de quart d'ESO.
6: És cert que si parles amb algú de la meva edat i li preguntes sobre algú i t'ho diu i li diu d'on t'ho has tret, sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla, o sempre sortirà alguna cosa així, perquè és una cosa que tenen present, i en comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
2: Entre els reptes més grans que afronten els professors hi ha el de buscar noves maneres d'avaluar els estudiants.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.
9: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: me creer.
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
2: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.
3: Aquest any a Roigset volíem fer una gran campanya de publicitat amb explosions, efectes digitals a l'estil Avatar, fins i tot havíem contractat el Timothée Chalamet. Però quan ens van dir que era per comunicar un 50% de descompte, qui necessita fer publicitat? Contracta ara el servei de manteniment de calderes de Roigset i paga la meitat. Contracta'l a roigset.com.
4: El cafè de la ràdio.
5: Proporcionant sensacions variades i agradables.
6: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
7: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
6: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Oxfam Intermón ha denunciat que a Espanya un director general d'una gran empresa guanya en un any el mateix que un treballador amb un sou mitjà que trigaria 98 anys a aconseguir. Segons un estudi elaborat per l'entitat i la Confederació Sindical Internacional, si es tenen en compte els salaris dels directius de les 1.500 empreses analitzades, el temps que necessitaria aquest treballador per igualar-los s'enfila fins als 490 anys, Marga Esparza.
4: Segons l'estudi, la remuneració mitjana dels directors generals de les 12 empreses espanyoles més grans va augmentar un 16% en el darrer any, mentre que la dels treballadors va créixer un 3,6% des del 2019. La creixent distància entre els salaris de l'alta direcció i el dels treballadors marca una tendència estructural on es mostra com els executius i accionistes acaparen cada vegada més el valor que generen les seves empreses. Només pels pagaments de dividends de les empreses, els que més van rebre l'any 2025 van ser l'empresari Bernard Arnault amb 3.800 milions de dòlars i Amancio Ortega amb 3.700. I també l'informe assenyala que en el 2025 hi ha 400.000 milionaris més en comparació amb l'any anterior i d'aquests 45 han fet les seves fortunes en intel·ligència artificial. Des d'Oxfam apunten la necessitat que es limitin les remuneracions dels directors generals, que els anomenats superrics hagin de pagar més en els impostos i que els salaris mínims s'actualitzin segons la inflació per poder assegurar una vida digna a les persones.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
2: Sentim la comunicació local.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Pots anar a Google. Escriu Ràdio Vila-sacra en el cercador. I veuràs la gran diferència.
2: I parlant d'emocions...
3: 54.
4: Contestador de Ràdio Vila-sacra, 972-51-1268.
5: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra, 656-19-70-62.

0: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
1: Això t'encantarà.
2: Uala! Déu-n'hi-do. Hola a tothom. Un dels àmbits en el que ens hem dedicat a agafar paraules d'altres llengües sense cap vergonya és el dels estils musicals. Perquè en català sembla que no ens hem inventat gaires estils, més enllà de la cobla. La immensa majoria de paraules que tenim per anomenar-los venen de l'anglès. Blues, country, rock, hardcore, heavy metal, hip-hop, house, pop, swing, techno, folk, funk, gospel, reggae, rap, trap... També tenim una que és una barreja d'anglès i castellà, reggaeton. I un parell d'origen africà, tot i que no sabem exactament de quina part d'Àfrica. Jazz i bachata. Ens n'hem deixat algun?
3: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
1: La xarxa. Cap Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
2: Aquest estiu, fes que els teus fills visquin una aventura inoblidable a la Cerdanya.
3: Acampaments i colònies orígens descobriran la natura, faran nous amics i gaudiran d'activitats emocionants en un entorn espectacular.
2: Colònies i campaments no massificats al Pirineu. Places limitades.
3: Reserva ara a origensnatura.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Orígens, emocions per a tota la vida.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: No cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Estàs sola? Et trobes molt sola? Molt. Perquè, mira, amb el menjar mateix, no saps el que has de fer. Saps, sempre fas coses a la planxa, amanides. Ja dic, estic sola, però jo m'agradaria tenir una persona a casa. Jo sí. Però no per dir-los als meus fills que vinguin, ni jo anar a casa dels meus fills, no. Però una persona que jo que estimés, el que fos. Però buscar-me... Escolta'm, com quedes viuda, te'n surten de persones al carrer. Però llavors això ja no m'interessa. No, jo el que volia és tenir el que tenia. Sí, sí. Au, endavant.

0: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
1: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
2: Ens acompanyes?

0: Transformar un producte bàsic en un d'alta qualitat i valor afegit és el que caracteritza el sector del fine food o multiproducte, un dels més importants de l'agroalimentari català. La gran varietat de productes gourmet catalans són un tast de la diversitat i riquesa de la nostra geografia, història i tradició. Són productes amb nom i cognom que abracen una gran varietat de subsectors. Aliments que combinen artesania i innovació i que donen resposta a les noves tendències de consum. Productes amb un canal de venda exclusiu i una presentació diferenciada i de qualitat. El sector compta amb un teixit empresarial consistent, dinàmic i divers, amb petites empreses locals que conviuen amb grans companyies amb llarga implantació internacional. Any rere any, el multiproducte català és més competitiu en qualitat, innovació i en la captació de nous consumidors. A través de productes que expliquen una història i que formen part d'un sector que defineix la nostra identitat gastronòmica.
1: Emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Doncs bé, la cuina imaginària que tenim aquí als estudis, perquè doncs estem a punt de començar amb la companyia de la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia.
0: Aquests fogons i davantal. Vinga, Joana, què ens portes avui?
1: Avui us porto uns fideus a la marinera.
0: Apa, que bé, no?
1: Sí.
0: Escolta'm, sí. Els fideus, ja primera pregunta. Els fideus de quin número són?
1: Aquests que bé, perquè, faig esclar, jo això... del número 4.
0: Val,
1: perquè això és important, no és fideuada, eh?
0: Ah, vale.
1: No, són uns fideus una mica sucosos a la marinera.
0: Molt bé, perquè fideuà. Com fas fideuà, quin número fas servir?
1: El 2. Jo, l'1, no, l'1 aquell tant del cabell d'àngel, no, l'altre.
0: Val, és que
1: jo
0: aquell de cabell d'àngel...
1: Jo aquell de cabell d'àngel, no, me queda massa enganxat. A mi m'agrada el 2.
0: Sí, sí, sí, queda com enganxats, sí. I vull dir... Doncs, sí. Allò... Però ves quan unes vegades en algun restaurant i te'ls posen i no els hi queden enganxats,
1: no,
0: eh?
1: No, perquè no són l'1, eh?
0: Ah,
1: no, són del número 2. El que passa és que ells els posen en aquell forn que s'aixequen una mica i queden rossets. Sí, però és el número 2, eh? El número 1, no.
0: Doncs no. Vinga, ens anem al número 4, parlem de fideus, eh?
1: Fideus.
0: No penseu ara que parlem d'una altra cosa, de que s'ha quedat el 1, el 2, el 3, el 4, no. Parlem de fideus, al número 4.
1: El número 4. Doncs vinga, els ingredients aquests, 4 crancs blaus, perquè els crancs aquest blau donen molta substància, però molta, eh?, en aquests fideus. Llavors, aquest cranc, ja sabeu que ve del delta de l'Ebre, i és un cranc invasor, perquè allà estan cansats d'aquest cranc, perquè resulta que quan aquest cranc va sortir ja fa uns anys, es van preocupar perquè les altres espècies perillaven.
0: Ah, és clar.
1: I resulta que n'hi ha molt, eh? Perquè tu vas a passejar per allà,
0: sí,
1: per allà al delta, pels passejos aquells que hi ha al costat del delta, i els veus per allà
0: sí,
1: que els pots agafar amb les mans.
0: Ai, ai, ai.
1: El que passa que està prohibit. Però sempre hi ha gent que aprofiten que els guardes no els veuen
0: i agafen
1: perquè és que els pots agafar amb la mà.
0: Bueno, però escolta'm, a veure, això si són invasors no hauria de tenir cap...
1: Sí, bueno, però és una espècie... Dintre, invasor és una espècie protegida que no volen que hi hagi, que suposo que hi ha, que els agafin molta gent i els venguin i els revenguin.
0: Vale.
1: Suposo que deu anar
0: com
1: per aquí.
0: Com són d'imatge aquests crancs?
1: O sigui, són com aquells crancs que a vegades comprem per fer un brou, aquells, sí, marrons nostres, però molts més grossos i són de color gris.
0: Ah, val.
1: Gris blauós, per això se'n diu cranc blau. Però de carn n'hi ha bastanta, eh? Hi ha bastanta. Llavors, doncs, aquests 4... Jo hi poso 4 crancs, un per cada un, una sèpia negra, d'aquelles, la negra, eh?, amb la seva salsa, i un quart de quilo de musclos.
0: Sí,
1: i els 400 grams de fideus.
0: Escolta'm,
1: no hi va
0: una cosa, els musclos, Déu-n'hi-do, ara de la manera que surten de malament,
1: no, ara surten molt bons.
0: Ara
1: surten bons, sí, ara és el temps.
0: Però mira que
1: bons.
0: Han passat... temps,
1: sí,
0: de que
1: perquè no és que el múscul com tot té la seva època i ara és una època bona, ja, eh? Sí, sí, sí. Llavors hi farem una ceba per fer-hi el sofregit, la tomaca natural, la fregirem, 4 cullerades, un bon raig de conyac o pebre vermell dolç que no hi falti, all, julivert i unes 12 ametlles, perquè jo quan faig fideus hi faig una picada amb ametlles.
0: Ah,
1: amb l'arròs mai, però en els fideus sí, perquè li queda una mica més espesset.
0: Ah, està bé.
1: El suc. Oli, sal i pebre picant.
0: Eh? Bé, la picada així és només amb ametlles, no?
1: Sí, no, ametlles, all i julivert, ara ho explicarem.
0: Ah, vale,
1: sí. I llavors un litre i mig de fumet de peix, o fumet blanc o el vermell. Ja sabeu que la diferència del blanc o el vermell és que el vermell abans hi hem fet una mica de sofregit. I hem passat aquest peix i l'hem bullit. I l'altre es fa amb el peix sol, i podem posar una ceba, i podem posar una mica de julivert, uns alls, però no s'hi posa tomàquet.
0: Ah, està bé. Ah,
1: La diferència del fumet blanc amb el fumet aquest és aquest. I llavors, doncs, què farem? Agafarem una paella i sofregirem aquests crancs, li traurem la closca de sobre, que és fàcil, amb una mica de gabinet l'aixeques i veuràs que la closca te surt la closca aquella, i llavors els sofregim, sofregirem aquells crancs, els sofregirem a la paella, i quan tinguem aquests crancs sofregits, els apartarem. I agafarem la sèpia, que l'haurem fet a quadrets, i la sofregirem també aquí. Quan tinguem la sèpia una mica sofregida, hi tirarem la tomaca ratllada, la ceba ratllada, i llavors quan tinguem la ceba ben rosseta, hi posarem el tomàquet. deixarem que tot això es vagi evaporant l'aigua de la tomaca, deixarem que aquest sofregit es vagi fent i anirem tirant una mica d'aigua. Quan tinguem aquest sofregit ja ben passadet, i tirarem el bon raig de conyac i la mica de pebre vermell, i posarem llavors la tomaca i el pebre vermell, ja hi hem posat la tomaca, ho tenim tot, i llavors hi posarem, com ho tinguem fet, ja ho tenim a punt. Haurem agafat els musclos, els haurem fet al vapor i ja els tenim també reservats per posar-los a sobre. Sofregirem aquests fideus, aquests 400 grams de fideus, i posarem el brou, aquest litro i mig no li poseu tot, poseu-li una mica menys, perquè els fideus no volen tanta aigua com l'arròs, i si no us agraden, llavors és el vostre gust. Si us agraden una mica més sucosos, i aneu tirant una mica de res més de fumet. I llavors ho hem fet amb aquests, quan hem posat a la sèpia a sofregir, hi haurem posat uns alls també, uns alls talladets, i llavors agafarem els dos altres grans d'all i posarem una mica de julivert, unes ametlles, i ho picarem tot ben picat, i aquesta picada és la que tirarem en els fideus. Els deixarem coure, no sé si són 10 o 12 minuts, depèn dels que compreu, ja ho posen al paquet, i ja els podeu servir. I això és el que... Ja els podeu servir, Repassarem, si un cas, els ingredients, si us sembla. 4 crancs blaus, una sèpia de la negra, tallada a quadrets, els 250 grams de musclos, els 400 grams de fideus aquests del número 4, la ceba, les 4 cullerades de tomaca, el raig de conyac, el pebre vermell, l'all i julivert, i aquestes ametlles, que hi farem una picada, que la tirarem aquí en aquest sofregit. El sofregit jo sempre el salo, no sé si vosaltres el saleu. Jo, quan estic fent el sofregit, ja hi tiro una mica de sal, perquè llavors quan hi passeu l'arròs i passeu els fideus, ja té un punt, ja té un punt, i agafa una mica més el gust. Llavors el saleu i poseu pebre picant, si us agrada, una mica de pebre blanc. Jo sempre n'hi poso perquè a mi m'agrada aquesta picantor, si no us agrada no li poseu, i ja ho teniu. I llavors el litro i mig de fumet, que hem dit, que no li tireu tot, el reserveu una mica per veure si us agraden més sucosos o menys.
0: Joana, aquest fumet que parles, sí, es pot fer-se, o el fas tu, i el congeli,
1: jo ja el tenia tot congelat, aquest.
0: Per exemple, en aquest fumet, tu un dia et dediques a fer fumet?
1: No, per exemple, jo quan compro rap, quan compro un peix que a mi m'agrada, depèn del peix que sigui, no m'agrada el cap, el gust que té no m'agrada, doncs llavors jo això ho vaig guardant en un tàper al congelador.
0: Sí, molt bé.
1: I llavors, quan compro el rap, està la pell del rap, és bon, Llavors les ganyes aquelles que et treuen, tot sí, allò ho vaig guardant. I llavors el dia que vull fer una cosa de peix, doncs llavors sí, agafo i ja faig un fumet, però que n'hi hagi. Va. I llavors amb tàpers el poso al congelador i a la mida,
0: diguéssim, això...
1: un litro, perquè si som dos, amb 800 grams n'hi ha prou, i el vaig posant amb tàpers de litro al congelador.
0: Ah, molt bé.
1: A sobre la tapadora hi poso fumet de peix, perquè llavors a vegades com te queda congelat, si tens un caldo, ja es veu, perquè és més, però podries haver-hi una confusió. Exactament. Llavors a sobre ja hi poso peix i ho vaig congelant, i llavors aquest dia el trec i ja està.
0: El que són les aranyes, les fa servir?
1: Sí. A mi l'aranya està per fregida,
0: sí, m'agrada molt.
1: Té espina, però a mi m'agrada molt el peix d'escurar d'espina. Però les aranyes són molt bones.
0: Sí.
1: Tenen molt bon gust. Molt.
0: És
1: una aranya fregida amb una torrada al vespre, i una mica d'amanida, ja tens un sopar.
0: Però esclar, tanta espina, és que hi ha molta espina.
1: Sí, hi ha molta espina, però a mi m'agrada. Com l'escòrpora, mateix al forn, és boníssim aquests peixos al forn,
0: Aquest és el problema, que diuen que després no ets gent de mar, perquè els que no sabem netejar o menjar aquest tipus de peixos que hi ha espina, que bueno, que no...
1: I la morralla no t'agrada a tu?
0: La morralla sí.
1: A mi també.
0: La morralla sí.
1: A mi també m'agrada molt
0: però,
1: la morralla.
0: I per exemple les cintes, que les cintes poca cosa hi ha.
1: Sí, però també t'agrada. Sí, a mi també.
0: Però per exemple tot aquest tipus de peix que hi ha, sé que més aviat sempre... fet servir per fer doncs, sopa de
1: peix,
0: doncs resulta que ja no, sí, no l'he agafat. Quina barreja de peixos hi poses tu, un fumet?
1: Jo hi poso els
0: el
1: que hi ha,
0: rap que dius,
1: el
0: que...
1: rap que dic, sí, i llavors si faig un fumet vermell, doncs llavors sempre busco algun peix de roca.
0: Va.
1: Algun peix de roca que hi hagi a la pescateria que sigui baratet, eh?
0: Uh-huh.
1: Un parell de peixos d'aquests baratets, i llavors tot això ja ho barrejo i abans faig el sofregit aquest que t'he dit, però no cal fer la tomaca molt petita. Talles la tomaca una mica gran,
0: sí,
1: un all porro,
0: sí.
1: Una mica d'oli, tot això ja ho sofregeixes.
0: Ah, està bé.
1: I poses un parell de cuirades de tomaca o dues tomaques ratllades. Aquest peix el sofregeixes una mica en aquí, llavors hi poses l'aigua, hi poses un bon ram de julivert, uns alls, i ho deixes bullir mitja hora. I ho deixes reposar una hora i mitja.
0: Ah, molt bé. Com és això?
1: Perquè llavors el reposar és quan agafen totes les substàncies.
0: Ah, molt bé.
1: Aquest peix.
0: Molt bé, molt
1: i llavors, quan ho tingueu tot això, ho, amb el cucharón ho xafeu. Xafeu aquest peix ben xafat, que queda tot esmicolat,
0: uh-huh,
1: i queda tota la verdura, tot. El coleu amb el colador petit i ja ho teniu pel dia que en vulgueu fer o aquell dia en feu servir el que heu de fer servir, l'altre el congeleu.
0: És que és molt interessant tindre aquest fumet fet,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: després
1: sí,
0: si a vegades no en tens i has de recórrer amb
1: no,
0: un
1: és que, llavors si el mateix dia has d'anar fent el fumet, jo, sí, jo no compro mai res d'això.
0: Joana, gràcies pels teus consells, de veritat. Aquí deixem els fogons i davantal per al dia d'avui i agrair-te, Joana, doncs, que també hi siguis.
1: Molt bé.

0: I parlant d'emocions.
1: 98. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
2: Sabies que Montserrat també és un nom d'home? Avui en dia tots coneixem Montserrat, la mítica muntanya de Catalunya. I també coneixem a moltes dones que porten aquest nom al seu document d'identitat. Però fins al segle XIX també era habitual que Montserrat fos un nom d'home. I de fet, no és estrany si tenim en compte que Mont és una paraula masculina. Actualment encara podem trobar alguns homes que es diuen Montserrat, especialment si els busquem a Mallorca.
3: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: estimem la terra que conreem amb esforç. Cultivem cada llavor amb cura. Collim els fruits en el seu punt òptim de maduració. Elaborem els nostres productes com tu ho faries a casa. Preservem les propietats genuïnes dels aliments. Fem de cada àpat una experiència saludable. A Manlleu Origen, saps el que menges.
1: Botigues a Girona, Figueres, Olot, Blanes, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà.
2: 100% Empordà.
3: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.

per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Molt a gust que de participar sempre estaré a gust amb vosaltres. De perdida, vull dir, fins que duri el programa i sempre. No espero el teu, és que trobo gust amb l'emissora i és el que hi ha.
5: Guapos, estimats, és que no podia resistir-me de felicitats perquè cada vegada està millor.
6: Hola, doncs em deixes que posi una petita falca meva? En fi, com la Viquipèdia, doncs Viqui Núria a l'Instagram. Pues que moltes gràcies, molt agraïda.
7: Molt interessant, sí. Molt bé. Moltes gràcies, Xavier. Una abraçada.
8: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

0: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra. Només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
1: La municipal.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Cultura. Ràdio Vila-sacra.
2: Música.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Informació.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Curiositats.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Visca l'alegria.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Saps què fer si el teu fill o filla té febre alta? Primer de tot, no t'alarmis. La febre és un símptoma comú que preocupa pares i mares, però habitualment no és perjudicial per l'infant. Pensa que és un mecanisme de defensa del cos per fer front a una possible infecció. Si presenta irritabilitat, dolor o inapetència, pots donar-li paracetamol o ibuprofè. Tapa-li el cos si tremola i destapa-li si està suant. És bo que descansi el màxim possible. Dóna-li molts líquids. Vesteix-lo amb roba lleugera. Evita banys i compreses d'aigua freda. No és bo fer baixar la temperatura de cop. Si veus que la febre perdura o té malestar general, truca al 061.

0: Fi a l'abisme que suposa internet sense límits en mans d'un adolescent. Per això, el president Pedro Sánchez ha anunciat que es prohibirà l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. Com es farà, Elena Pérez?
1: L'executiu vol obligar les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació d'edat perquè només hi puguin accedir a aquestes xarxes socials les persones que tinguin més de 16 anys. El projecte de llei que s'està preparant recollirà, a més, l'obligatorietat de les multinacionals tecnològiques d'implantar en tots els dispositius un control parental gratuït i que permeti als tutors legals controlar l'accés a aquestes xarxes. Pedro Sánchez ha fet aquest anunci des de Dubai en el marc de la Cimera Mundial de Governs.
2: Today, our children are exposed to a space.
1: Avui els nostres nens estan exposats a un espai on mai haurien de navegar sols, un espai d'addicció, diu Sánchez. Abús, violència, pornografia i manipulació. No ho tolerarem més, els protegirem contra aquest salvatge oest digital. El govern, a més, prepara un projecte de reforma del Codi Penal perquè els directius de les plataformes digitals puguin ser considerats penalment responsables si no retiren de les seves plataformes continguts d'odi i il·legals. Estem parlant que es podrà perseguir, per exemple, el fundador de Facebook, Instagram o WhatsApp, és a dir, a Mark Zuckerberg o el propietari d'X, l'antiga Twitter, Elon Musk. Recordem que Austràlia, França i Portugal ja han aprovat mesures similars per controlar l'accés de menors de 16 anys a les xarxes socials.
0: Gràcies, Elena. Doncs els experts assenyalen que la mesura era necessària perquè els cervells dels menors no tenen, recorden, ni la maduresa ni la perspectiva de risc necessària per gestionar els continguts de les xarxes socials. Des de la Fundació ANAR constaten que amb les xarxes han aparegut noves problemàtiques de salut mental entre els joves, com el ciberassetjament, el grooming o el sexting i un increment de les que ja existien. De fet, fins un 60% dels problemes que tenen estan relacionats amb la tecnologia. Diana Díaz, directora de les línies d'ajuda ANAR, en declaracions a Ràdio Nacional.
3: La salut mental, el repunte que ha pegado en los últimos 4 años en las líneas de ayuda ANAR, que es el principal, es el primer motivo de consulta de los menores de edad, es por el uso inadecuado de la tecnología.
0: I és que, segons assenyala Ferran Lalueza, professor de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC, sovint les plataformes no només no eliminen els continguts tòxics, sinó que els promouen interessadament.
4: Cada cop les xarxes socials dediquen menys esforços a limitar el seu abast i eliminar-los de la plataforma. De fet, a vegades sembla que més aviat juguen al joc contrari, a amplificar aquest tipus de contingut, perquè saben que atrauen a molts usuaris d'aquesta manera i saben que els usuaris es queden enganxats més temps consumint continguts tòxics que continguts que podríem considerar saludables.
0: Per tot plegat, consideren que la mesura anunciada avui va en la bona direcció, però és només una primera passa. Més crític es mostra l'advocat especialista en entorns digitals, Ramon Arnó, qui opina que s'ha de posar el focus en els menors.
5: Les mesures han de ser d'un altre tipus. Evidentment, hi ha algun tipus de mesura prohibitiva, però la clau és dotar de competències digitals als menors perquè puguin detectar les situacions de risc i actuar de forma autònoma i no esperar que sempre la protecció vingui per via tecnològica.
4: Cada cop les xarxes socials dediquen menys esforços a limitar el seu abast i eliminar-los de la plataforma. De fet, a vegades sembla que més aviat juguen al joc contrari, a amplificar aquest tipus de contingut, perquè saben que atrauen a molts usuaris d'aquesta manera i saben que els usuaris es queden enganxats més temps consumint continguts tòxics que continguts que podríem considerar saludables. Cada cop les xarxes socials dediquen menys esforços a limitar el seu abast i eliminar-los de la plataforma. De fet, a vegades sembla que més aviat juguen al joc contrari, a amplificar aquest tipus de contingut, perquè saben que atrauen a molts usuaris d'aquesta manera i saben que els usuaris es queden enganxats més temps consumint continguts tòxics que continguts que podríem considerar saludables. Cada cop les xarxes socials dediquen menys esforços a limitar el seu abast i eliminar-los de la plataforma. De fet, a vegades sembla que més aviat juguen al joc contrari, a amplificar aquest tipus de contingut, perquè saben que atrauen a molts usuaris d'aquesta manera i saben que els usuaris es queden enganxats més temps consumint continguts tòxics que continguts que podríem considerar saludables.
6: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
7: A veure,

0: En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
1: Aigües de Catalunya.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: Sardanes a la vostra ràdio local.
5: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
6: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.
7: I parlant d'emocions,
6: 82.
8: Bé, no?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Us expliquem ara que han detingut dos suposats piròmans a Reus, al Baix Camp. Se'ls vincula amb diversos focs forestals i l'incendi d'un camió i maquinària agrícola. Són un home i una dona de 24 i 21 anys que ja han passat a disposició judicial. Tarragona, Manel Sastre.
2: Els Mossos d'Esquadra els consideren els presumptes autors de tres petits incendis de vegetació al Baix Camp i un altre en una màquina agrícola. El primer foc, el de la màquina, l'haurien provocat el 18 d'abril a Vilanova d'Escornalbou i els altres tres en zones forestals de

Argentera, Pratip i Coll de Jou els haurien provocat de manera consecutiva el 23 d'abril. Mossos i agents rurals van detectar 7 focus en aquests incendis que van cremar poc més de 600 metres quadrats, però amb un risc potencial d'incendi de fins a 5.000 hectàrees. La col·laboració entre els dos cossos ha permès identificar aquests dos joves que ja han passat a disposició judicial acusats dels delictes de danys i d'incendi forestal. El 5 de maig ja se'ls havia detingut per un altre foc provocat, en aquest cas per cremar un camió a Móra d'Ebre amb danys valorats en 50.000 euros.

0: servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Socorro!
2: Es prega la caputxeta vermella i el llop feroç, que estan de viatge a Danubis, per vés a saber a on, es posin en contacte urgent amb l'abuelita, que encara està pendent de la cestita, amb les galatetes, la fruita i el potet de mel.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Escoffier va dir, per bé que el destí natural d'aquest excel·lent mol·lusc és el de ser degustat cru, la pràctica culinària el sotmet a nombroses preparacions.
5: Josep Maria Blasi.
4: Entre les fórmules que cita hi ha Angels on Horseback, que es pot traduir com Àngels a cavall. Es tracta d'obrir les ostres, embolicar-les amb una fina llesca de bacon i filar-les en una broqueta. Es couen a la brasa i es serveixen sobre una llesqueta de pa torrat i per sobre s'espolsen amb molla de pa fregit amb un pessic de pebre de caiena. Una altra preparació interessant són les ostres a la mariscal. La primera operació es repeteix en totes les receptes, fins i tot en les crues. S'han d'obrir. Un cop obertes es couen lleugerament en el seu propi suc i en el moment de servir es passen per una pastina de fregir i es fregeixen en abundant oli. Es serveixen de tres en tres sobre un tall de llimona i adornades amb unes fulles de julivert fregit ben verd.

0: dues veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Ermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada, amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig hi signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins del territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Ara escolteu la història secreta.
5: Doncs imagina't.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només un experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens o encara et costa?
3: Es que es impresionante.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Si busques autenticitat, Ràdio Vila-sacra.
6: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluitar? Les que afecten el planeta o les persones? Les que succeeixen a prop o les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam.

0: Vols un dia feliç, distret i amb alegria? Escolta Ràdio Vila-sacra tot el dia.
1: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
2: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sector del socorrisme a Catalunya viu una situació complicada per la falta de professionals qualificats. Cada estiu en falten per cobrir places a platges i piscines, una situació que preocupa ajuntaments i empreses del sector. Els contractes són de 3 o 4 mesos, amb jornades molt intenses i sous baixos. Un exsocorrista que no s'ha volgut identificar per no tenir problemes amb les empreses privades que l'han contractat, reivindica la millora de condicions en declaracions a aquesta emissora.
2: Demanen gent més titulada. Això també jo m'he fixat que molts socorristes venen de fora. Et fixes aquí, no hi ha prou gent per cobrir totes les places. Al final això afecta la seguretat. Llavors nosaltres demanem millors condicions i al final doncs que es valori una mica més la feina que fem. Estem parlant de salvar vides.
1: El coordinador de platges de la Creu Roja de Tarragona Ciutat, Aleix Font, admet que les condicions no són prou bones.
3: És una feina molt intensa, amb unes condicions molt millorables. Se va treure un conveni que ja millora una miqueta les condicions del sector, però tot el tema de condicions laborals fora del sou segueixen sent les mateixes.
1: A la demarcació de Tarragona, la Creu Roja ofereix en segona convocatòria una 60 de places per cobrir el servei als municipis de Tarragona, l'Ametlla de Mar i Deltebre.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Figueres acollirà una nova edició de la Fira de Degustació de la Cervesa Artesana, que enguany s'allargarà del 4 al 13 de juny, amb tastets temàtics, concerts i una fira central que omplirà la Rambla. Els actes començaran amb tastets temàtics especialitzats els dies 4, 5, 6 i 11 de juny, repartits en diversos locals i espais de Figueres. Seran sessions pensades per descobrir estils, maridatges i noves propostes dels elaboradors. El plat fort arribarà el divendres 12 i el dissabte 13 de juny, amb la Fira Central a la Rambla, que comptarà amb 14 estands de cerveses i d'alimentació. L'horari serà divendres 12 de 5 a 2 quarts d'11 i dissabte 13 d'11 del dematí a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts d'11. A més de la cervesa, la Rambla també serà escenari de diversos concerts i actuacions. Enguany hi participen 6 productors de cervesa artesana de la comarca: Cooperativa Cervesera Cadaqués, La Rufa, No t'enfadis, Límbic, CDR, Albera i dos cervesers convidats: La Fresca, de Perpinyà i Poig, de Castellfollit de la Roca. La fira està organitzada per Comerç Figueres amb el suport de l'Ajuntament i dels elaboradors.
1: Donzelleta graciada, treu el cap al finestró. Veuràs que la nostra colla

0: Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
1: La venda ya cayó.
2: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
3: Volaré, cantaré, nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Home!
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Però si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Però si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
6: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: I parlant d'emocions.
2: 13.
3: Tiki Viki!
4: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
5: poesiaimés.cat.
6: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
7: Entre la tramuntana de l'Empordà, un so es barreja en la claredat, ones que recorren el mar i la terra, veus que xiuxiuegen, músiques que fa recordar des de l'alba fins a la matinada, Ràdio Vila-sacra amb un contingut per gaudir, i si no t'has assabentat, algú t'ho hauria de dir, en cada sintonització, la vida es regenera. Josep Mainou, de Sant Climent de Sescebes.

civisme és cosa de tots. Tu també pots contribuir a fer un poble millor. No quedis fora de joc, viu i conviu. Pesca el civisme. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: I ara, actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Bon dilluns, 25 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

0: Dilluns 25 de maig, avui explicarem la llista que acaba de donar Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol per al Mundial masculí d'aquest estiu de futbol. Hi ha 8 jugadors del Barça i 8 catalans, en total, en una llista de 26 jugadors, a més de Marc Bernal, que és un dels jugadors que està convidats en aquesta preparació. No anirà al Mundial, però, com dèiem, jugarà en aquests partits previs a aquest inici de juny. Avui parlem d'això i també parlarem ja del final de temporada en categoria de clubs, amb la Champions, evidentment, del Barça, a la Champions femenina aconseguida dissabte a Oslo pel conjunt blaugrana, la quarta de la seva història, que va celebrar ahir amb l'afició, i també el descens del Girona, en aquest cas de segona divisió masculina. També parlarem, evidentment, dels play-offs descens a la segona federació masculina i també a la tercera federació masculina, i també tindrem bàsquet, hoquei, patins, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.
1: Esports. Ràdio Vilassar.

0: En futbol, 8 jugadors del Barça i 8 catalans en total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: A la llista de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, més a Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més del jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Com deia, Marc Bernal forma part d'aquesta llista de jugadors que també ajudaran a la selecció en la preparació d'aquest Mundial, en un parell de partits que jugaran aquest juny de preparació, com dèiem, d'amistosos. No anirà al Mundial, això sí, el jove migcampista del Barça. Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar 4-0 al Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba a màxima golejadora amb 11 dianes, comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'11 ideal de la competició amb quatre companyes blaugranes més, la portera Catacoll, la central Mapi León i les migcampistes Patrick Guijarro i Alexia Putellas, designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, que és ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat i un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau d'aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està a l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, evidentment, veurem si en els propers dies es confirma ja alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja ha acabat la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular, 11è, i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació, després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera, també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran a la Segona Federació.
0: Ja tenim definits els play-offs d'ascens a la Segona Federació, a la Segona Divisió masculina, amb dos catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9 a la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació masculina. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a Segona Federació masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats de l'anada, tot i patir tots dos d'allò més i haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, Panathinaikos.
1: El conjunt grec que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jasikevicius, a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid 92-85. D'altra banda, en l'Eurolliga júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, ahir es va jugar part de la penúltima jornada allà de la Lliga ACB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao 86-80 contra el conjunt basc entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I els Lleida tants van caure per un contundent 88-116 contra una Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la penya 86-79 contra el San Pablo Burgos 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga regular.
0: El Joventut, que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre, recordem, en el seu dia per problemes amb el videomarcador. Guanya de 20, de moment, la penya. Divendres es jugarà l'última jornada de CB. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: Recordem que són el millor de 3 aquestes semifinals. En handbol, 4-4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga a la divisió nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Can Llong, i a la divisió d'honor femenina les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró, amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un últim punt, en tennis, Marina Bassols avança ronda Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam, on s'enfrontarà a la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tennis mundial.
2: Esports.
0: Comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat ara fa una estona Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, el Mundial masculí de futbol a Amèrica del Nord. N'hi ha en total 8 del Barça i 8 catalans. Aniran que al Mundial, com dèiem, amb aquesta llista de la Fuente, a dos porters catalans, David Raial de l'Arsenal i el blaugrana Joan Garcia, a més de Pau Cubarsí i Eric Garcia en defensa, on també trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. De fet, Marc Pubill i Eric Garcia són dos de les dues de les sorpreses que han deixat fora, per exemple, el blanc Dinkhausen. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, recordem que Fermín està lesionat, i Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, o a més també hi ha el jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. A Luis de la Fuente li preguntàvem per aquesta llista i sobretot també per la porteria, on ha deixat finalment fora el de la Real Societat, Remiro.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora, poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
0: N'estarem pendents de la llista en què també hi ha Marc Bernal, que no anirà al Mundial, però sí que forma part d'aquests jugadors que ajudaran a la preparació en aquests partits amistosos que jugaran a principis de juny. Tot això en categoria femenina, i el Barça va celebrar l'afició a Maria Cristina, la quarta Champions de la història del club, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot de moment, però encara quedarà temporada, dos partits de Lliga F per disputar-se, competició que també ha guanyat, recordem. I més enllà d'això de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants surten. Per exemple, Ona Batlle i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions. La millor jugadora de la competició ha estat també la blaugrana, la capitana Alexia Putellas, que veurem si segueix o no el club de la seva vida l'any vinent. Ahir el seu discurs deia això quan li preguntàvem per Varsovia, on es juga la final de la Champions del 2027.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, És que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres al Johan Cruyff contra la Reial Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Recordem que la Reial és l'únic equip que li ha tret punts aquest any al Barça en Lliga. Demà sobre aquesta penúltima jornada, per exemple, el partit del Badalona Women, ja salvat, juga a Palamós, rep al Reial Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, toca fer balanç ara de temporada, un cop acabada la Lliga a la primera divisió. Molt bon curs del Barça, que ha guanyat la segona Lliga consecutiva. Anirem parlant. A partir de demà també parlem del futur de l'Espanyol, perquè el club blanquiblau presenta oficialment amb roda de premsa el nou director esportiu Monchi, en el conjunt perico que ha tingut una temporada irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens a segona després de no passar de l'empat a un contra l'Elche Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
6: El Girona va confirmar dissabte el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elge en un partit carregat de tensió i també impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge. Un desenllaç cruel que va confirmar la caiguda d'un equip atrapat durant mesos en una dinàmica negativa. Mitchell explicava les seves sensacions després del partit.
7: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador, s'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
6: Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que ha quedat palesa amb cap victòria en les últimes 8 jornades. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar com més aviat millor a primera, mentre l'afició va abandonar Montilivi amb la decepció d'haver vist escapar una permanència que fins al final va semblar possible.
8: Esports.
9: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga regular a la Primera Federació Masculina. En aquest cas, amb bones notícies per als equips catalans. El Sabadell va assegurar-se a la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria del play-off descens a segona contra el Real Madrid Castilla, amb l'anada a la Ciutat Esportiva Blanca aquest divendres a les 9. L'Europa també jugarà un play-off històric i també contra un altre filial, en aquest cas el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
10: Serà la sisena a la Primera Federació, tantes com fa la que existeix aquesta categoria. En aquestes 5 ja disputades ha arribat a la final del play-off descens en 3, una vaca de setè, però enguany ha estat la temporada en què el perill real del descens s'ha percebut i molt. Al final va acabar bé i els tarragonins en la darrera jornada van aprofitar el seu empat a Alacant davant l'Hèrcules i les ensopegades dels rivals directes per certificar la permanència a la categoria. La jornada que semblava que es complicaria amb el gol de l'Hèrcules, però l'empat amb gol de Kylian Abdallah i la resta de resultats van fer que l'equip continuï a la categoria. Més de 800 aficionats del Nàstic van ser a les grades del Rico Pérez per ajudar l'equip que ho va celebrar amb ells sobre la gespa per la sensació d'alliberament de tots, dels futbolistes, però també dels aficionats. Amb la permanència a la butxaca, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, parlava de salvar els mobles i que ara toca analitzar la temporada i saber per on ha de passar el futur.
11: Hem salvat els mobles, la permanència que estava molt difícil. Agraïm a tota la gent que ha donat suport incondicionalment a l'equip durant tota la temporada, els més, res més de positiu podem treure. Avui era una obligació guanyar en aquest camp, no hem sigut capaços de guanyar, fins i tot així hem aconseguit mantindre la categoria i tenim prou temps, prou dies per poder doncs parlar del que ha passat aquesta temporada i sobretot doncs del que vindrà.
10: Fàbregas no va voler donar més detalls i tampoc parlat del futur de Pablo Alfaro a la banqueta.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. Ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina en què s'enfrontaran complint els pronòstics amb la classificació a la fase regular i també amb els partits d'anada Badalona i Cornellà. Això sí, van patir tots dos. El Cornellà va resistir contra un gran Vilanova, que va guanyar 1-2, resultat insuficient per passar, i a la tarda el Badalona també va patir d'allò més contra l'Hospi, però acabar superant aquesta eliminatòria fent vol 0-2 de l'anada. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
12: Capgirar el resultat de l'anada de 0-2 era una missió complicada, però tot i així els riberencs van tirar d'èpica i han tingut el miracle a tocar. Van forçar la pròrroga amb gol d'Adri i 2 d'Ignasi Kerr, però no han pogut rematar la feina durant el temps extra. Escoltem ara les primeres impressions de l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste.
8: final penso que l'equip ho ha intentat fins al final, penso que inclús en algun moment hem crescut algú més. Res, els hem demanat que fos així, que s'ho deixessin tot, penso que ho han fet, no li podem demanar res. Avui ha sigut un partit, pues, com tu dius, una mica cruel, que ens recordem del gol de l'últim minut de l'altre dia, però bueno, penso que ha de ser aquesta la línia, d'anar full cada partit, i penso que amb això pues l'equip és molt més fort.
12: Jugar tants minuts a remolc pesa i ha passat factura a nivell físic a molts jugadors de l'OSPI amb molèsties musculars. Els badalonins, en canvi, han semblat més frescos i aquest punt extra l'ha explotat perfectament l'equip de Miquel Azparren. Al final, malgrat que l'OSPI ho ha intentat, el quart gol no ha arribat. El miracle s'ha quedat a les portes i la millor classificació del Badalona a la Lliga regular ha permès que fossin els locals els que finalment celebressin la classificació. L'OSPI, doncs, haurà de continuar un any més a la tercera ref.
0: Gràcies, Anna. Finalment també s'han jugat aquesta setmana, en aquest cas els partits d'anada de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina, i com no podia ser d'una altra manera, ha quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Poble de Fumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Rubí, Siscolara.
13: Eliminatòria oberta i moltes sensacions encara a viure per part de la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí després de l'1-1 al municipal de Can Rosés del passat dissabte, i que deixa doncs tot plegat perquè es decideixi dissabte vinent a les 7 de la tarda i a Terres Tarragonines. La Pobla de Mafumet, que després d'haver acabat en Lliga tercera plaça, es va guanyar el dret d'aquest factor camp favorable, i el seu entrenador Xavi Vilagut espera que els vagi bé davant d'un rival que considera molt perillosa aquest dissabte.
14: L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat, i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que, ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip.
13: I... un bon equip, però que a Tarragona no ha guanyat mai. En 9 visites, 5 derrotes i 4 empats, intentaran trencar amb la història i sense la pressió d'haver de pujar de manera obligatòria, tal i com també destaca el Blai Martí, entrenador d'un Rubí que somia, això sí.
15: I tant que es pot aconseguir, evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo. Crec que ens hem guanyat a dret de somiar, i que això és un somni i el podem mantenir viu el màxim de dies possible, i si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
13: Partides per guanyar-se el passaport a la final, i allà li esperarà o Prat o Sant Mauro, l'altra banda del quadre. La Unió Esportiva Rubí fletarà un autocar per tal que el màxim d'aficionats puguin donar suport al seu equip a la Pobla de Mafumet aquest pròxim dissabte.
16: Esports.
9: Ràdio Vila-sacra.
0: Gràcies, Cisco. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina després de superar ahir per un contundent 5-1 al Palau de Plegamans. Escoltem una de les golejadores del conjunt del Pla d'Urgell, Elsa Salvanyà.
17: De cara doncs al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana, i res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
0: Elsa Salvanyà, que per cert és ex del Palau. Aquest segon partit, com dèiem, es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte, 30 de maig. A l'altra semifinal, el Tercabre Gijón es va imposar el Fraga 0-1 i podria segellar la classificació per la final també dissabte a casa. I en handbol, 4 de 4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens de categoria i en l'han aconseguit tots 4. El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que ha jugat tots dos a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que també va pujar a la tercera categoria estatal femenina després de fer una fase perfecta de Renteria. El País Basc, Cugat Lleida, Joan García, bon dia.
18: Molt bon dia, Martí. Gran notícia per a l'esport de Sant Cugat, i concretament per l'handbol Sant Cugat femení, del seu primer equip, que ha fet història i puja a divisió d'honor plata, la tercera categoria estatal. I les santcugatenques ho han fet, i de quina manera? I és que s'han endut la fase sector disputada a Errenteria, a Guipúscoa. El primer partit el van dominar àmpliament davant l'Erreca Navarrets per 21-29. 8 gols de diferència. Dissabte va ser el torn de derrotar també per 8 gols de diferència, 19-27, l'anfitrió, l'Erenja Vitec. I finalment, els dos equips que arribaven a la final de diumenge, en dos victòries en dos partits, eren l'handbol Sant Cugat i el Ciudad Jardín de Màlaga. A la mitja part, domini d'un gol del conjunt andalús, però de represa, bona inèrcia i bona dinàmica en el segon temps que va fer que l'equip d'Héctor Gómez derrotés al conjunt andalús per 26-27. D'aquesta manera, campiones de la fase sector i competiran l'any vinent a la tercera categoria estatal, o el que és el mateix, a la divisió d'honor plata.
0: Gràcies, Joan. I abans d'acabar amb waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga de Divisió d'Honor masculina, després es superà per 17-13 i en el primer partit a un combatiu Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
16: Bon dia. Els mariners van desplegar tot el seu arsenal ofensiu amb 7 gols en el primer quart, però el club va aconseguir retallar diferències fins al 9-8 de Sergi Cabanes a l'inici del tercer període. Tot i això, el Barceloneta no es va deixar sorprendre i va sentenciar poc després gràcies a l'actuació de l'hongarès Gergely Burian, autor de 5 gols. El cantó sabadellenc, un dels màxims realitzadors amb 3 dianes, va ser el boia Òscar Asensio.
19: Hem competit molt bé, crec que ens hem deixat la vida cada un de nosaltres i al final, doncs, els ha caigut a ells, però crec que només per petits detalls i al final, si corregim aquestes coses, podrem competir a Sabadell.
16: Un segon partit que tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia a Can Llong.
2: Esports.
0: Gràcies, Pau, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: I parlant d'emocions...
3: 78.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: La UCO, la unitat de la Guàrdia Civil que investiga la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez. Els investigadors han enviat un informe al jutge Juan Carlos Peinado i conclouen que la dona de Sánchez no ha rebut ingressos opacs ni comissions i que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Aquest informe qüestiona, doncs, els indicis del jutge Peinado, que ha deixat Gómez a un pas de judici per corrupció.
6: La realitat és trista i avorrida.
7: El millor és inventar-se una bona història.
8: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
9: Convertides en sensacions.

0: Vols treballar a la millor empresa de Catalunya en alimentació i serveis?
1: Bon Preu Esclat té un lloc per a tu i Ràdio Vila-sacra t'ajuda a provar sort.
2: Ràdio Envia el teu currículum a info@radiovilasacra.cat
3: i entraràs a formar part de la selecció 2025.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: El programa dels dilluns a mitjanit.
6: I parlant d'emocions...
7: 65.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: Arròs al costat del mar? Arenal Restaurant. Gaudim del millor sabor mediterrani amb arrossos, peixos i marisc de primera qualitat. Ubicació privilegiada a peu de platja. Vine i viu l'experiència Arenal. Reserva ja. Gruparenal.com.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
5: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
6: Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Voleu fer realitat la dita com a casa
8: en
7: lloc?
8: Un sopar entre amics on es juga el joc del jo mai mai. I el protagonista de la història acaba reconeixent el seu amor per una amiga, la Judit. La cançó acaba amb la Judit admetent que ella també preferiria estar amb ell. Ens va deixar a tots amb l'ai al cor.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: Un viatge en el temps.
2: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
3: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
4: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
3: A Ràdio

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, Xavier. Ben retrobat, eh? Una molt bona notícia, al meu entendre. I fora una gran cosa, 2 hores cada dia. Pues escolta, tu, al pèl del canó, m'entens? Llavors també diria que això que del Vale, que el Vale, jo també tinc familiars que els sento a trucar per telèfon, i Vale, que jo per mi que això és una castellanada. Crec que es podria dir d'acord, o ja està bé, o hasta simplement potser dir va, en comptes de dir Vale, dir Val, que vigilant molt per agafar el virus. Vinga, ja aniré anant trucant, eh?
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Si escoltes Ràdio Vilasacra habitualment, notaràs millores

Notes pèrdues de memòria? Activity i Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

0: està amb tu.
1: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
2: La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà.
1: A Ràdio Vila-sacra.
3: Estàs escoltant Música amb accent obert.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: la sacra.
1: Com es diu xirimiri en català? Xirimiri, per anomenar la pluja fina, és un nom molt bonic, però no està adaptat en català. És a dir, per molt que ho diem, no existeix la grafia adaptada en català xirimiri, amics inicial. I realment no ens cal, perquè tenim un munt de noms per fer-hi referència. Plubisqueig, pulcim, plugim, burrim, ximxim, pèl de gat, cotellim, enganyapastors. I aquí és quan ens posem tendres i realment pensem que el mot onomatopèic del basc xirimiri està molt bé, però no ens cal. És que xirimiri és tan graciós. A veure, també tenim un ximxim que ve d'un so i és una onomatopeia. Què més voleu? I vosaltres, com en dieu de la pluja fina? Xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri, xirimiri.

0: 100% Empordà.
1: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
2: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball que hi ha a Catalunya i en el cas de les dones la xifra puja al 30%. És la conclusió de l'informe de la Cambra de Comerç de Barcelona, el primer que calcula l'impacte de la IA al mercat laboral català, Climent Sabater.
2: Les feines més exposades a l'impacte de la intel·ligència artificial són les de serveis administratius, teleoperadors, assistents o serveis comptables. Professions feminitzades, per això l'impacte de la IA serà més gran entre els llocs de feina ocupats per dones. Pot transformar 3 de cada 10, com explica des de la Cambra de Comerç de Barcelona Carme Poveda.
3: Una de cada 6 dones està treballant en alguna d'aquestes 4 ocupacions que està altament exposada a la IA.
2: Per ara, la bona marxa de l'economia a Catalunya absorbeix l'impacte de la IA en l'ocupació, que s'ha traduït ja en diferents acomiadaments col·lectius, sobretot en l'àmbit financer i de les TIC.
3: Però l'economia està reabsorbint aquests acomiadaments. I el fet molt important que l'economia es trobi en màxims històrics, doncs ens permet reduir aquests impactes negatius.
2: La franja d'edat entre 40 i 50 anys és la més exposada a l'intel·ligència artificial i la que menys, joves i majors de 55, i les professions menys exposades, les manuals i físiques com mecànics o paletes en el cas dels homes i les d'infermeries, cures o neteja en el de les dones.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

La xarxa. Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.

0: Aquí.
1: ¡Wiwo!
0: ¡Wiwo! ¡Que te quedarás enganchado!

0: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.
1: Premsa comarcal, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.
2: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.

0: La vida sona bé. Escolta-la.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Jo no estic al llit, no, eh? Ui, amb la feina que tinc només faltaria que estigués al llit. No, escolta una cosa, mira, que avui demà hi ha la recapta aquella en el banc dels aliments, un quadre d'honor de tota aquesta gent, que jo estic cansada de trobar una senyora, concretament, que amb la seva filla, cada dijous estan repartint menjar. Jo parlo d'aquesta perquè n'hi ha molta altra que me la puc descuidar. I aquesta senyora, i que entren els paquets allà dintre i que es classifiquen, i altres senyors i senyores que van ajudar-les, eh? Vull dir, una cosa que hi ha per treure's el sombrero, eh? I com aquesta n'hi ha a mils, a mils, i que porten els papers i que fan tot el que sigui treballant, i porten paquets amunt i avall amb el cotxe, que la gent doni tot el que pugui, encara que sigui un paquet de llenties per coure, que són 30 i 40 cèntims, i que això farà feix i que val la pena tirar endavant, eh? Perquè cada dia reparteixen.
4: Participa amb nosaltres.
0: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Propostes en xarxa.
1: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia en el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946. L'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Sabies que el català és un dels idiomes amb més presència a internet? Pel que fa al nombre de parlants, el català ocupa el 75è lloc al món, mentre que la xarxa ocupa la 15a posició, que no està gens malament. Per exemple, el català va ser la tercera llengua a incorporar-se a la Viquipèdia i ara ja compta amb més d'un milió d'articles escrits. Feu la prova. Molts dels articles de la Viquipèdia en qualsevol idioma tenen l'article traduït al català. A més, a Twitter, la xarxa on tothom es queixa, el català és una de les 20 llengües més utilitzades de la plataforma.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'opció dels que en saben.

qualsevol dia impensat us tornaré a emprenyar amb les darreres cançonetes, amb les darreres cançonetes. Potser d'entrada us estranyeu, bé per el físic o la veu, però seré altre cop jo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan el 25% dels ciutadans, per sobre de mitjana catalana. És una de les dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat de Girona. Fèlix Martín.
2: A la ciutat de Girona, les persones que fan servir el català únicament o combinat amb el castellà arriben al 60%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, però per sota de la resta de la demarcació. Pel que fa als que mantenen l'idioma, són gairebé un 25%, molt per sobre del 13% de Catalunya. I sobre el coneixement de la llengua, els que entenen el català són el 94%, els que el poden parlar el 82% i els que l'escriuen el 74%. Això ho valora la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme.
3: És allò típic que et diuen des de fora de la ciutat de Girona, no? A Girona Rai, perquè realment tenim molta presència del català, evidentment, però nosaltres no en tenim prou. Esperàvem que hi hagués una situació que és la que és, delicada.
2: És la primera enquesta que fa un ajuntament sobre els usos sociolingüístics a la seva ciutat amb els estàndards acadèmics. L'ha elaborat la Universitat de Girona.
4: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.

0: 012. La millor resposta.
1: Ah!
2: Què passa?
1: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
0: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
3: On vas? Que el dinar ja està llest.
1: Fins després.
0: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: La Generalitat de Catalunya ens informa.
1: Saps què és el SISCOM? És el Sistema de Comandament de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Serveix per organitzar els recursos tècnics i humans i donar una resposta immediata davant de qualsevol emergència, ja sigui a petita o gran escala. Entre aquestes emergències hi ha, per exemple, els incendis. El SISCOM disposa d'una estructura jeràrquica i comuna que inclou i preveu tot el personal, els procediments, les instal·lacions i els equipaments del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Quan es rep l'alerta, com que pot ser un incendi, es desplega el SISCOM, l'estructura del qual està dissenyada específicament per millorar la resposta del cos de bombers i de totes les agències i cossos implicats en la resolució de l'emergència. Si veus foc o fum, o per qualsevol emergència, truca al 112.
0: Generalitat de Catalunya. Compromesos amb tothom.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: On les cançons lliguen amb la història.

0: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.

0: I parlant d'emocions.
1: 14.
2: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DINT, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edint.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
2: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
1: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Home!
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

cants, crits i baralles. Manté el seu pop alegre. Fins i tot s'han catalanitzat el nom de la banda. Al·lèrgiques al pol·len, fan un crit a la sororitat, a estimar-se a una mateixa i a trencar amb els mites de l'amor romàntic.

Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.

Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.

0: i ara demana un desig.
1: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
2: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
3: A Figueres, avinguda de Roses 35.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Tanca els ulls.
2: El juliol gaudeix d'un autèntic activity

0: I ara, actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: Bon dilluns, 25 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Martí González.

0: Dilluns 25 de maig, avui explicarem la llista que acaba de donar Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol per al Mundial masculí d'aquest estiu de futbol. Hi ha 8 jugadors del Barça i 8 catalans, en total, en una llista de 26 jugadors, a més de Marc Bernal, que és un dels jugadors que està convidats en aquesta preparació. No anirà al Mundial, però, com dèiem, jugarà en aquests partits previs a aquest inici de juny. Avui parlem d'això i també parlarem ja del final de temporada en categoria de clubs, amb la Champions, evidentment, del Barça, a la Champions femenina aconseguida dissabte a Oslo pel conjunt blaugrana, la quarta de la seva història, que va celebrar ahir amb l'afició, i també el descens del Girona, en aquest cas de segona divisió masculina. També parlem, evidentment, dels play-offs d'ascens a la segona federació masculina i també a la tercera federació masculina, i també tindrem bàsquet, hoquei, patins, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.
1: Esports. Ràdio Vila-Sacra.

0: En futbol, 8 jugadors del Barça i 8 catalans en total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: A la llista de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, més a Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més del jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Com deia, Marc Bernal forma part d'aquesta llista de jugadors que també ajudaran a la selecció en la preparació d'aquest Mundial, en un parell de partits que jugaran aquest juny de preparació, com dèiem, d'amistosos. No anirà al Mundial, això sí, el jove migcampista del Barça. Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar 4-0 al Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba màxima golejadora amb 11 dianes, comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'11 ideal de la competició amb quatre companyes blaugranes més, la portera Catacoll, la central Mapi León i les migcampistes Patrick Guijarro i Alexia Putellas, designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, que és ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat i un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau d'aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està a l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, evidentment, veurem si en els propers dies es confirma ja alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja ha acabat la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular, 11è, i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació, després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera, també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran a la Segona Federació.
0: Ja tenim definits els play-offs d'ascens a la Segona Federació, a la Segona Divisió masculina, amb dos catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9 la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació masculina. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a Segona Federació masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats de l'anada, tot i patir tots dos d'allò més i haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, Panathinaikos.
1: El conjunt grec, que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jasikevičius, a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid 92-85. D'altra banda, en l'Eurolliga júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, ahir es va jugar part de la penúltima jornada allà de la Lliga ACB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao 86-80 contra el conjunt basc entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I Lleida catalans van caure per un contundent 88-116 contra una Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya, 86-79 contra el San Pablo Burgos, 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga regular.
0: El Joventut que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre, recordem, en el seu dia per problemes amb el videomarcador, guanya de 20, de moment, la Penya. Divendres es jugarà l'última jornada de CB. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: Recordem que són el millor de 3 aquestes semifinals. En handbol, 4-4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens a categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga a la divisió nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Can Llong i a la divisió d'honor femenina les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final que enfronta Sant Andreu i Mataró amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un últim punt en tenis, Marina Bassols avança ronda Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam on s'enfrontarà a la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tenis mundial.
2: Esports.
0: Comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat ara fa una estona Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, el Mundial masculí de futbol a Amèrica del Nord. N'hi ha en total 8 del Barça i 8 catalans. Aniran que al Mundial, com dèiem, amb aquesta llista de la Fuente, a dos porters catalans, David Raial de l'Arsenal i el blaugrana Joan Garcia, a més de Pau Cubarsí i Eric Garcia en defensa, on també trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. De fet, Marc Pubill i Eric Garcia són dos de les dues de les sorpreses que han deixat fora, per exemple, el blanc Dinkhausen. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, recordem que Fermín està lesionat, i Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, o a més també hi ha el jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. A Luis de la Fuente li preguntàvem per aquesta llista i sobretot també per la porteria, on ha deixat finalment fora el de la Real Societat Remiro.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
0: N'estarem pendents de la llista en què també hi ha Marc Bernal, que no anirà al Mundial, però sí que forma part d'aquests jugadors que ajudaran a la preparació en aquests partits amistosos que jugaran a principis de juny. Tot això en categoria femenina i el Barça va celebrar en l'afició a Maria Cristina, la quarta Champions de la història del club, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot de moment, però encara quedarà temporada, dos partits de Lliga EF per disputar-se, competició que també ha guanyat, recordem. I més enllà d'això de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants surten. Per exemple, Ona Batlle i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions. La millor jugadora de la competició ha estat també la blaugrana, la capitana Alexia Putellas, que veurem si segueix o no el club de la seva vida l'any vinent. Ahir el seu discurs deia això quan li preguntàvem per Varsovia, on es juga a la final de la Champions del 2027.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no normalitzem. La quarta Champions en 6 finals. és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres al Johan Cruyff contra la Reial Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Recordem que la Reial és l'únic equip que li ha tret punts aquest any al Barça en Lliga. Demà sobre aquesta penúltima jornada, per exemple, el partit del Badalona Women, ja salvat, juga a Palamós, rep al Reial Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, toca fer balanç ara de temporada, un cop acabada la Lliga a la primera divisió. Molt bon curs al Barça, que ha guanyat la segona Lliga consecutiva, anirem parlant. A partir de demà també parlem del futur de l'Espanyol, perquè el club blanquiblau presenta oficialment amb roda de premsa el nou director esportiu Monchi, en el conjunt perico que ha tingut una temporada irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens a segona després de no passar de l'empat a un contra l'Elche Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
6: El Girona va confirmar dissabte el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elge en un partit carregat de tensió i també impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge. Un desenllaç cruel que va confirmar la caiguda d'un equip atrapat durant mesos en una dinàmica negativa. Mitchell explicava les seves sensacions després del partit.
7: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador, s'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
6: Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que ha quedat palesa amb cap victòria en les últimes 8 jornades. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar com més aviat millor a primera, mentre l'afició va abandonar Montilivi amb la decepció d'haver vist escapar una permanència que fins al final va semblar possible.
8: Esports.
9: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga regular a la Primera Federació Masculina. En aquest cas, amb bones notícies per als equips catalans. El Sabadell va assegurar-se la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria del play-off descens a segona contra el Real Madrid Castilla amb l'anada a la Ciutat Esportiva Blanca aquest divendres a les 9. L'Europa també jugarà un play-off històric i també contra un altre filial, en aquest cas el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
10: Serà la sisena a la Primera Federació, tantes com fa la que existeix aquesta categoria. En aquestes 5 ja disputades ha arribat a la final del play-off descens en 3, una vaca de setè, però enguany ha estat la temporada en què el perill real del descens s'ha percebut i molt. Al final va acabar bé i els tarragonins en la darrera jornada van aprofitar el seu empat a Alacant davant l'Hèrcules i les ensopegades dels rivals directes per certificar la permanència a la categoria. La jornada que semblava que es complicaria amb el gol de l'Hèrcules, però l'empat amb gol de Kylian Abdallah i la resta de resultats van fer que l'equip continuï a la categoria. Més de 800 aficionats del Nàstic van ser a les grades del Rico Pérez per ajudar l'equip que ho va celebrar amb ells sobre la gespa per la sensació d'alliberament de tots, dels futbolistes, però també dels aficionats. Amb la permanència a la butxaca, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, parlava de salvar els mobles i que ara toca analitzar la temporada i saber per on ha de passar el futur.
11: Salvat els mobles, la permanència que està molt difícil. Agraïm a tota la gent que ha donat suport incondicionalment a l'equip durant tota la temporada, res més de positiu podem treure. Avui era una obligació guanyar en aquest camp, no hem sigut capaços de guanyar, fins i tot així hem aconseguit mantindre la categoria i tenim prou temps, prou dies per poder doncs parlar del que ha passat aquesta temporada i sobretot doncs del que vindrà.
10: Fàbregas no va voler donar més detalls i tampoc parlat del futur de Pablo Alfaro a la banqueta.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. Ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina en què s'enfrontaran, complint els pronòstics, amb la classificació a la fase regular i també amb els partits d'anada, Badalona i Cornellà. Això sí, van patir tots dos. El Cornellà va resistir contra un gran Vilanova, que va guanyar 1-2, resultat insuficient per passar, i a la tarda el Badalona també va patir d'allò més contra l'Hospi, però acabar superant aquesta eliminatòria fent vol 0-2 de l'anada. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
8: Capgirar el resultat de l'anada de 0-2 era una missió complicada, però tot i així els riberencs van tirar d'èpica i han tingut el miracle a tocar. Van forçar la pròrroga amb gol d'Adri i dos d'Ignasi Kerr, però no han pogut rematar la feina durant el temps extra. Escoltem ara les primeres impressions de l'entrenador de l'OSPI, Sergio Juste.
12: Penso que l'equip ho ha intentat fins al final, penso que inclús en algun moment hem escut algú més. Res, els hem demanat que fos així, que s'ho deixessin tot, penso que ho han fet, no li podem demanar res. Avui ha sigut un partit, pues, com tu dius, una mica cruel, que ens recordem del gol de l'últim minut de l'altre dia, però bueno, penso que ha de ser aquesta la línia, d'anar full cada partit, i penso que amb això pues l'equip és molt més fort.
8: Jugar tants minuts a remolc pesa i ha passat factura a nivell físic amb molts jugadors de l'OSPI amb molèsties musculars. Els badalonins, en canvi, han semblat més frescos i aquest punt extra l'ha explotat perfectament l'equip de Miquel Azparren. Al final, malgrat que l'OSPI ho ha intentat, el quart gol no ha arribat. El miracle s'ha quedat a les portes i la millor classificació del Badalona a la Lliga regular ha permès que fossin els locals els que finalment celebressin la classificació. L'OSPI, doncs, haurà de continuar un any més a la tercera ref.
0: Gràcies, Anna. Finalment també s'han jugat aquesta setmana, en aquest cas dels partits d'anada de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina, i com no podia ser d'una altra manera, ha quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Poble de Fumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Rubí, Siscolara.
13: Eliminatòria oberta i moltes sensacions encara a viure per part de la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí després de l'1-1 al municipal de Can Rosés del passat dissabte, i que deixa doncs tot plegat perquè es decideixi dissabte vinent a les 7 de la tarda i a Terres Tarragonines. La Pobla de Mafumet, que després d'haver acabat en Lliga a tercera plaça, es va guanyar el dret d'aquest factor camp favorable, i el seu entrenador Xavi Vilagut espera que els vagi bé davant d'un rival que considera molt perillosa aquest dissabte.
14: L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat, i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que, ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip.
13: I... un bon equip, però que a Tarragona no ha guanyat mai. En 9 visites, 5 derrotes i 4 empats, intentaran trencar amb la història i sense la pressió d'haver de pujar de manera obligatòria, tal i com també destaca el Blai Martí, entrenador d'un Rubí que somia, això sí.
15: I tant que es pot aconseguir, evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo. Crec que ens hem guanyat el dret de somiar, i que això és un somni i el volem mantenir viu el màxim de dies possible, i si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
13: Partides per guanyar-se el passaport a la final, i allà li esperarà o Prat o Sant Mauro, l'altra banda del quadre. La Unió Esportiva Rubí fletarà un autocar per tal que el màxim d'aficionats puguin donar suport al seu equip a la Pobla de Mafumet aquest pròxim dissabte.
9: Esports.
16: Ràdio Vila-sacra.
0: Gràcies, Cisco. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina després de superar ahir per un contundent 5-1 al Palau de Plegamans. Escoltem una de les golejadores del conjunt del Pla d'Urgell, Elsa Salvanyà.
17: De cara doncs al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana, i res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
0: Elsa Salvanyà, que per cert és ex del Palau. Aquest segon partit, com dèiem, es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte, 30 de maig. A l'altra semifinal, el Tercable Gijón es va imposar el Fraga 0-1 i podria segellar la classificació per la final també dissabte a casa. I en handbol, 4 de 4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans jugaven l'ascens de categoria i en l'han aconseguit tots 4. El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que jugaven tots dos a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que també va pujar a la tercera categoria estatal femenina després de fer una fase perfecta a Renteria. El País Basc, Cugat Lleida, Joan García, bon dia.
18: Molt bon dia, Martí. Gran notícia per a l'esport de Sant Cugat, i concretament per l'handbol Sant Cugat femení, del seu primer equip, que ha fet història i puja a divisió d'honor plata, la tercera categoria estatal. I les santcugatenques ho han fet, i de quina manera? I és que s'han endut la fase sector disputada a Errenteria, a Guipúscoa. El primer partit el van dominar àmpliament davant l'Erreca Navarrets per 21-29. 8 gols de diferència. Dissabte va ser el torn de derrotar també per 8 gols de diferència, 19-27, l'anfitrió, l'Herenja Vitek. I finalment, els dos equips que arribaven a la final de diumenge, en dos victòries en dos partits, eren l'Handbol Sant Cugat i el Ciudad Jardín de Màlaga. A la mitja part, domini d'un gol del conjunt andalús, però de represa, bona inèrcia i bona dinàmica en el segon temps, que va fer que l'equip d'Héctor Gómez derrotés el conjunt andalús per 26-27. D'aquesta manera, campiones de la fase sector i competiran l'any vinent a la tercera categoria estatal, o el que és el mateix, a la divisió d'honor plata.
0: Gràcies, Joan. I abans d'acabar amb waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga de Divisió d'Honor masculina, després es superà per 17-13 ahir en el primer partit a un combatiu Sabadell. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
16: Bon dia. Els mariners van desplegar tot el seu arsenal ofensiu amb 7 gols en el primer quart, però el club va aconseguir retallar diferències fins al 9-8 de Sergi Cabanes a l'inici del tercer període. Tot i això, el Barceloneta no es va deixar sorprendre i va sentenciar poc després gràcies a l'actuació de l'hongarès Gergely Iburian, autor de 5 gols. El cantó sabadellenc, un dels màxims realitzadors en 3 dianes, va ser el boia Òscar Asensio.
19: Hem competit molt bé, crec que ens hem deixat la vida cada un de nosaltres i al final, doncs, els ha caigut a ells, però crec que només per petits detalls i al final, si corregim aquestes coses, podrem competir a Sabadell.
16: Un segon partit que tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia a Can Llong.
2: Esports.
0: Gràcies, Pau, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
2: Informació, música, entreteniment.
20: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
21: És maco, això, eh?
22: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
23: Sí. Seguim.

0: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió ser de pa sucat amb oli. Si algú ens diu que una cosa és de pa sucat amb oli, ens està dient que és de baixa qualitat, de poca importància, de poc valor, etc. Segurament perquè pa amb oli era una menja molt freqüent a les famílies modestes, consistent en una llesca de pa amarada d'oli i amb un poc de sal o de sucre, o ni això. I costava poc de fer, tenia poc valor. Un exemple va ser un curs de pa sucat amb oli, perquè no va valer per a res. En algunes contrades també es diu ser pa i nous, amb aquest mateix significat. A vegades, un sinònim d'una cosa fàcil de fer és ser bufai fent polles, ser flors i violes, ser peix al cove o ser com donar palla a la mula. Un exemple, aixecar aquella paret va ser bufai fent polles.

vegades les coses no surten a la primera. Només quan caus et pots tornar a aixecar. Tan sols quan has marxat sols quan pots tornar. Si no oblides qui ets, mai serà tard per intentar-ho un cop més. Sabem que plorarem i que cridarem i que ens enfadarem, però seguirem endavant. Volem fer-ho amb tu, com sempre. Sabem que només així és possible. I si ho fem junts?

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebrar.
3: És maco, això, eh?
4: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
5: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
6: Ara farem un petit experiment.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
8: Bon dia, tingueu. Això és el millor futur del món. Ens dona moltes possibilitats i molta llum. Sents? Ja saps que també t'escolta la meva germana des de València. Una dels centenars de persones que et segueix, eh? Per la qual cosa, el camí de tothom del futur, el caminar cada dia de bon dematí i tirar endavant. Que tothom tinguem ganes de tirar endavant, eh? I ja està. I només et trucava per això. Força, sort per tu i per tots els amics de la ràdio.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
1: Repetiràs.
9: Joder, ¿cómo se lo

0: un lloc que poca gent coneix i on es passen coses de veritat.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Projecte pioner a Catalunya per repoblar la badia de Palamós de peixos que amb els anys han desaparegut dels llocs més pròxims de la costa. Agafaran les larves, les tindran en incubadores i al cap d'uns mesos les tornaran a portar al mar perquè acabin de créixer. Girona, Fèlix Martín.
2: Començarà aquest mes de juny amb un estudi previ dels peixos que fa uns anys es trobaven a prop de la costa i que ara cada vegada han de capturar més lluny. A Palamós, a més de la gamba, s'agafa, per exemple, sorell, cananes, maires, però encara han de fer un estudi genètic per decidir què aniran a buscar i exactament a on. Els pescadors faran sortides específiques per anar a recollir aquestes larves. Després les tindran uns mesos en peixeres incubadores i les tornaran a mar quan hagin crescut i hi hagi garantia que podran sobreviure. Ho ha explicat la directora de projectes del Museu de la Pesca de Palamós, Marta Rodeja.
3: Un cop siguin més grans, la seva supervivència augmenta pràcticament fins al 80%. Per tant, un cop assegurem que arriben en aquest percentatge de supervivència, les retornarem a mar perquè així la biodiversitat doncs, sigui més assegurada per aquestes espècies i l'entorn marí, l'ecosistema marí, sigui més ric en aquestes espècies.
2: Aquest és un projecte transfronterer que parteix de l'experiència que ja tenen a Banyuls, a la Catalunya Nord, i que per primera vegada s'exporta al litoral català. Es prolongarà fins al juny del 2029.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
7: Pareu bé l'orella.

0: Escoltem a Garnatxa.
1: Saps quin va ser l'himne entre el jovent progressista català? Si vols, ho escoltem i a veure si, si tens alguna
2: cosa. Aviam, se
3: l'endivino. Escolta.
4: Que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-sacra.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
0: Tal qual.
6: What?

0: Els nadius.
1: Els nadius.
0: Nadius.
2: Un... Cigaló no és, no? No, cigaló és l'altre. No.
3: Chupitos, que
1: chupito,
3: tampoc
1: que
3: és.
1: No serà.
4: Chupet.
2: Un chupet.
3: Tampoc.
1: Quan tu cuses, la gent que cus... Vale, en petitet, així...
2: Un vitalet.
1: Molt bé. I l'últim?
4: Penya-segat.
3: Un penya-segat.
2: Vale, això, un penya-segat.
1: Perfecte.
0: Un penya-segat.
1: Un penya-segat. Avui estic molt contenta i em faré un didalet a la salut de totes aquelles persones que l'han encertada. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do!

Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, nova setmana i noves històries musicals per compartir a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts. Històries d'aquí, però històries també de l'altre costat, és a dir, de travessar fronteres i d'escoltar algunes novetats interessants que ens arriben des d'altres indrets del món. Comencem a casa nostra, comencem amb un quintet de pop-rock tarragoní. Ells es diuen Sodi, és una de les propostes amb més projecció del moment, amb un primer disc sota el braç que es diu Havia de ser així, format per 11 cançons, entre les quals hi ha aquesta que escoltarem per començar avui aquest estrena. Es diu Marieta, és el nou de Sodi des del seu primer disc Havia de ser així.

Marieta, aquesta és una de les cançons que trobarem amb Havia de ser així, el primer disc d'aquests tarragonins que es diuen Sodi i que ens han obert doncs aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge, en aquest cas anem fins al Canadà per escoltar el cantant i compositor canadenc Alex Samson. La cançó es diu How Lucky Am I?

Lucky Am I, aquesta és la nova cançó d'Alex Samson. Així ens ha acompanyat aquest cantant i compositor canadenc, també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Yung Rajola, és rapper i artista lleidatà, i amb el seu nou disc anomenat El món no està fet per als romàntics, hi trobem una peça com aquesta que escoltarem ara mateix, Cowboy de mitjanit.

Cowboy de Mitjanit. Aquesta és una de les noves cançons de Yung Rajola, aquest raper i artista lleidatà, per al seu nou disc, El món no està fet per als romàntics. Seguim viatjant, ara anem fins a Gran Bretanya. El cantant i compositor britànic Blair Davy ens acompanyarà en els propers minuts amb la seva nova cançó. Es diu So What?

So What, aquesta és la nova cançó de Blair David. És aquest cantant britànic que ens acompanya també en aquestes estrenes amb la seva nova cançó. Parlant de noves cançons, tenim ara mateix el més nou del trio d'Aigua Freda, Els Catarres. La cançó es diu Diumenge sense drama, així publica aquest nou senzill just abans de començar la seva gira d'estiu amb 50 concerts. Diumenge sense drama, el més nou dels Catarres.

0: vindran.
1: Diumenge, sense drama. Aquesta és la nova cançó d'Els Catarres. Abans, just abans de que comenci la seva gira d'estiu, com us deia, amb 50 concerts. D'Els Catarres, els Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà, i amb la seva nova cançó, Pictures of You.

Pictures of You. Aquesta és la cançó dels Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir el més nou de Loa. Ella és una artista emergent catalana. Loa és escrita amb dues os i ens presenta la cançó Somriu, una cançó molt personal sobre la pressió en la indústria musical. Ella és compositora, cantant, actriu i model, i així l'escoltem ara mateix. Somriu és la cançó de Loa.

somriu. Així ens ha acompanyat ara mateix la nova cançó de Loa, amb dues os. Aquesta és la seva cançó d'aquesta artista emergent catalana. Anem seguint. Es diu Delta. És mig britànic i també mig grec. La seva cançó es diu Daydream.

Es diu Delta, és la seva cançó que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Daydream, una altra de les interessants novetats de la setmana. Tornem a Catalunya, anem fins a la Bisbal d'Empordà per escoltar a Miquel Abres, nova cançó que es diu El meu país és l'Empordà.

La cançó es diu Hit the Wall, és la més nova de Gracie Abrams, aquesta cantant i compositora nord-americana que també ens ha pogut acompanyar en aquestes estrenes. Històries que així van seguint, acompanyant-te, siguis on siguis, i ara mateix tornem a Catalunya per escoltar els quatre amics de Granollers sota el nom de Sabana i amb la seva nova cançó, Jo també, alguna vegada. Ells fan música sincera, fresca i també delicada. Els escoltem, Sabana i Jo també, alguna vegada.

Es diuen Savana, aquesta és la cançó Jo també, alguna vegada, una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Martin Garrix, és DJ holandès i amb la col·laboració de Ed Sheeran, junts es presenten aquesta anomenada Repeats.

La cançó es diu Repeat It i és una de les noves de Martin Garrix, el DJ holandès, amb la col·laboració del cantant britànic Ed Sheeran. Aquesta col·laboració junts que ha portat com a fruit aquesta peça que hem escoltat. Es diu Sara Roy, és cantant i compositora que va formar part del grup de música infantil Macedònia del 2012 al 2017. Nascuda a Manresa, ens arriba ara mateix amb la seva nova cançó sota el braç, El Balcó amb Geranis.

El balcó amb geranis. Aquesta és la nova cançó de Sara Roy, aquesta cantant i compositora nascuda a Manresa i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, es diu Top Lou, és una cantant sueca, nova cançó que té aquests dies i que ara escoltarem. I'm your girl, right? I'm your...

I'm Your Girl Right. Aquesta és la cançó més nova de Top Lou, aquesta cantant sueca. Seguim, es diu Soc un bohemio. És l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes. La cançó que escoltarem és Un lloc.

0: lloc.
1: Un lloc, aquesta és la nova cançó de Soc un bohemio, l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Es diu Tucker Whitmore, és nord-americà, i ara l'escoltem amb el seu nou èxit, Sunburn.

Sunburn, aquesta és la nova cançó de Tucker Wetmore, aquest cantant i compositor nord-americà que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes que ja arriba a la seva part final. Avui acabarem a Catalunya, a casa nostra, amb la barcelonina Txell. La seva cançó Passen els anys posarà el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Així doncs, acomiadem aquestes estrenes. Gràcies per ser-hi una setmana més i us esperem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental.
1: A Ràdio Vila-sacra. Contingut mesurat per especialistes, amb l'ajut d'intel·ligència artificial.
2: Bona nit.
3: L'intercanvi de paraules entre llengües és una cosa natural. Si en català condemnem els castellanismes és perquè, sobretot des de fa unes dècades, en tenim masses. I perquè el castellà aboca moltes més paraules a la nostra llengua que no pas al revés. Sigui com sigui, els que fan el diccionari són raonables. I com que saben que és natural rebre paraules d'altres llengües, hi han acceptat alguns castellanismes. Per exemple, tot i que el diccionari hi ha gratis, les formes pròpies del català són gratuït o de franc. Buscar està acceptat, però originalment en català només s'havia dit cercar. Entregar i entrega són altres d'aquests casos. Les formes més genuïnes en català són lliure i lliurament.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Comencem al Pagesos de Ciutat, un espai radiofònic setmanal cultivat en els principis de la horticultura urbana i ecològica gràcies a les experiències, consells i preguntes que ens envieu a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o a pagesosdeciutat@gmail.com. Amb experts agrícoles i productors, compartim una hora de programa controlada pel Xavi Nuses i el Diego Fernández a les vies de so i enriquida pel coneixement de les terques noves i que ens permet omplir la cistella de verdures collides al balcó de casa. Plantats a l'estudi, us donem la benvinguda amb el sumari.

0: Avui el Kili i el Sant Pol els ajudarà a protegir l'hort de les possibles plagues i malalties que pugui patir. Visitarem a la Mireia Vilaseca perquè ens expliqui què planta. I repassarem el més destacat de l'última edició de Biocultura. La recepta d'aquesta setmana serà amb carxofes. I presentarem una interessant iniciativa per fer un documental dedicat a la pagesia social de Somonte.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Amb l'aforament complet, 700 expositors i 200 activitats programades, l'edició de Biocultura ha tornat a demostrar la consciència de la ciutadania per mantenir hàbits saludables, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, no només a l'alimentació, sinó també en sectors com la cosmètica o la construcció. En els 4 dies que va durar aquesta fira, milers de persones van poder informar-se de les diferents alternatives que ofereix actualment el mercat ecològic. Per la resta, hem elaborat aquest reportatge.
3: És una fira que venen moltíssims consumidors, com també per donar informació als pagesos o ramaders o empreses actuals o futures que els hi pugui interessar fer agricultura ecològica. El CCPA és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i és l'entitat que certifica els productes ecològics a Catalunya. D'acord amb la normativa europea, doncs la Generalitat de Catalunya és la responsable d'acreditar els productes ecològics i a través del Consell, que és una empresa pública de la Generalitat, doncs és el que fem la tasca de control i certificació dels productes ecològics. De fet, cada any s'ha incrementat tant el nombre de pagesos, com el nombre de ramaders, com el nombre d'empreses que elaboren productes ecològics. I justament l'any 2013 va ser un any espectacular perquè va haver un creixement molt important al voltant d'un 20%. Tenim més de 2.500 operadors.
4: Nos dio un poco de curiosidad saber cómo se preparaba esto y empezamos a probar y bueno, encontramos que son cosas que las podemos hacer en casa y que creo que nos van a servir, y estamos también un poco en esto intentando comer más sano y para mejorar la calidad de vida y la salud en general.
5: Había probado los germinados, pero no había probado las variedades que hay.
6: Ven las semillas, ven el germinador y quieren saber cómo hacerlo ellos en su casa, ¿no? Entonces, cuánto tiempo hay que tenerlo, el remojo previo, les explicamos un poco el método entero de cómo hacer desde el punto en que tienes las semillas en la caja hasta que tienes el germinado en tu ensalada.
7: Por ejemplo, el brócoli, la flor del brócoli, en una universidad americana hicieron un estudio y descubrieron que tiene una enzima que es anticancerígena. El germinado de brócoli tiene esa enzima concentrada 20 veces más. Cuando la gente se lo cuenta, si es algo que más es un estudio realizado en una universidad americana y luego un laboratorio farmacéutico intentó patentar el germinado de brócoli, eso cuando la gente lo cuenta, pues ya como que caen en la cuenta de producto tan sano que es esto, ¿no? Pero que es algo que no conocemos tal vez. Pero en Alemania, por ejemplo, los supermercados se venden a granel.
8: Nos dedicamos a algas marinas en Galicia, recogidas allí en las costas de Galicia, para alimentación humana. Es decir, algas, verduras del mar. O verduras del océano, en este caso, con mayor propiedad, porque hay una diferencia entre el océano y el mar. El océano tiene mareas, tiene corrientes marinas fuertes, y el mar, como es el mar Mediterráneo, no tiene estas cosas. Entonces, por eso, las condiciones para que crezcan las algas, este tipo de algas, se dan en lugares como Galicia, por ejemplo. Para empezar, nosotros trabajamos exclusivamente con algas silvestres, es decir, que están en su medio natural, no ha sido alterado por nadie, simplemente nosotros recogemos, segamos, por decir así, manualmente siempre, las algas en su momento de crecimiento adecuado. Es un ciclo que, igual que en las plantas de tierra, tiene su ciclo, y dejamos inalterado su sustrato para que vuelvan al año siguiente. Las algas solo necesitan sol y agua de mar, fría, por cierto. Si es agua caliente, no crecen bien las algas alimentarias nos referimos.
9: Biocultura es una fira mercat, es decir, que aquí puedes venir a visitar, a hablar los productores, a parlar amb la gent que té producte, però a més aquest producte el pots tastar, el pots comprar, que les persones o que no coneixen aquest tipus de productes ecològics que vulguin consumir-los puguin venir a preguntar. A més, tenim més de 400 activitats paral·leles que són xerrades, per tant també poden assistir i després anar als estants i si volen i estan interessats, doncs comprar el que sigui per començar a provar-ho, no? Introduir-se en el món. I després tenim la gent, doncs, que ja coneix els aliments ecològics o que coneix les medicines alternatives o que coneix els artesans o les ONGs i que venen aquí a omplir el carro i a carregar i a conèixer la gent del sector, perquè també ens interessa molt potenciar que es coneguin els productors amb els consumidors directament.
1: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: Amb l'Esther Casanovas, benvinguda.
10: Hola, Carles.
2: Coneixem avui el cas de la Mònica Vilaseca, una professora de 41 anys que des de fa 4 i motivada per una amiga cultiva les seves pròpies hortalisses, experiència de la que gaudeix sobretot quan arriba la temporada del tomàquet.

0: que t'has de muntar no sé què, no sé quant, i vols dir, molta feina. I llavors, amb una de les jardineres, vaig plantar una tomaquera, un enciam, no sé què, i mira, saps què? Ja que fem, fem-ho bé. I em vaig comprar una taula d'aquestes de set, galvanitzat, per muntar-me la taula d'hort urbà. I ella em feia de profe a mi, m'explicava, m'ensenyava, em va recomanar com fer-ho, com no, i ja està, i he anat fent. També em va explicar com entuturar les tomaqueres, com podar-les, i bueno, petits dubtes que tenia. Sílvia, quan puc començar a collir el tomàquet? Què faig amb els carbassons? Perquè em va explicar com fecundar els carbassons, perquè no en tenia ni idea. Bueno, aquestes cosetes de novata, que no ho havia fet mai, jo comprava tot al súper i li preguntava. Bé, ella m'ho explicava. Bueno, de fet, encara a vegades la truco, eh? Al principi vaig començar amb enciams, tomaqueres, carbassons. Les carbasses va ser el següent any. I llavors, amb el que em vaig trobar és que em feia moltíssima il·lusió veure els cogombres i els carbassons, però van créixer tres cogombres només d'una planta. Dius, ostres, creix poc perquè em va agafar fongs, mildiu o ivi o no sé què. Amb els carbassons he vist que s'han de tenir més d'una planta, perquè si no, no sempre tens les dues flors bé per fecundar-les. O tenia moltes femelles i no en tenia cap de mascle, o en tenia moltes de mascles i les femelles encara eren verdes, i quan aconseguia tenir-les, no prosperaven els carbassons i llavors m'agafaven fongs. La qüestió és que aquest any ja no he plantat carbassons, perquè he dit, per l'èxit que m'han donat, passo. Sí, jo sempre he tingut com esperances, no?, de dir, va, l'any que ve plantaré un altre cop això. I aquest any ja no he decidit plantar el que em anava malament. He desistit. Potser l'any que ve tornaré a plantar, però aquest any ja no. Bueno, mica en mica et vas decantant per el que t'agrada més. Vaig plantar carxofes, l'any passat vaig recollir una carxofa, i de la planta de carxofa, i mira, se m'ha mort, fora, la tallo. M'han sortit tres més, però és que colliré dos carxofes, o sigui que ara, quan colli aquestes dos carxofes que m'estan sortint, arrencaré la carxofera i ja està, perquè m'ocupa tant d'espai que prefereixo dedicar-lo a allò que ens agrada més, que són l'enciams, les cebes, pastanagues, tomàquets. A títol de plagues, el que més m'he trobat són els fongs, que em sembla que és el mildiu, que els confong, que li agafa la carbassonera. Coses ecològiques, antifongs, no sé què tinc, canyella, o no sé si la canyera per repel·liu, però no m'ha funcionat massa, eh? I després, el que m'he trobat, en les coliflors i les cols, la papallona aquella, bueno, els cucs, que ho devoren, i aquesta amiga em deia, no, talla el tros de la fulla, treu els cucs que trobis. I ho he anat fent una mica manual. Després també he provat infusió d'all, canyella, també he provat el Bacillus thuringiensis, però el que surt millor és manual, anar traient els pocs cucs que tens, sobretot cucs. Fa temps que ho tinc al cap de fer un vermicultor, perquè el compostatge, el no tenir terra, que és un terrat, m'hauria de posar llombriu, llavors tinc ganes de comprar-me un vermicompostador. M'encanta, em relaxa, és el meu moment, me'n vaig a l'hort. Ara estic esperant a que vingui aquest del gas, i quan vingui me'n vaig a l'hort a arrencar les faveres, a plantar tomaqueres, i m'està ensenyant a tenir paciència, perquè jo soc molt pim-pam, i amb l'hort no pot ser pim-pam. És esperat a que creixi, ara les primeres flors, ara anar mirant que tot vagi bé, ara surt el primer tomàquet, esperat a que maduri, miro que tot estigui bé, que no hi hagi alguna plaga del un cuc perquè t'apareixen d'un dia per un altre. Si hi ha alguna fulleta lletja, la trec. Alguna mala herba. La veritat és que em porta menys feina del que em pensava, eh? I llavors rego. Si cal regar, rego, i si no, m'ho miro. Faig fotos, m'ho miro, disfruto de lo que tinc plantat, com va creixent, i m'entorno cap a casa. Mira, si estic per aquí a casa, rego jo amb manguera. I si ve un pont llarg o la Setmana Santa o a l'estiu, tinc un rec automàtic instal·lat que em vaig muntar jo. Aquesta amiga que em feia de profe d'hort em va dir, sempre que pugui rega amb manguera, perquè la terra es mulla millor, humiteges millor tot el que és el test, tot el que és la taula de cultiu. El rec automàtic per extras que tu no hi pots ser-hi, sí, perquè t'ho va mantenint, però és millor regar amb manguera.
1: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
2: El rec de l'hort és un dels temes que més costa d'aprendre, entendre i assimilar entre aquells que comencen un hort urbà. I és que no hi ha una dosi exacta ni fórmula màgica que serveixi a tothom per igual. S'ha d'anar agafant a base de pràctica i també entenent que cal equivocar-se una mica al començament. Cada hortalissa necessita una quantitat determinada de rec i variarà en funció de diversos factors. Si és estiu o hivern, o de la capacitat de retenció d'aigua del substrat que utilitzem, o de si està plantada en un test, una jardinera o taula de cultiu, ja que la evaporació és diferent en funció de la mida del contenidor. Passa el mateix en horts de terra, tot i que aquí l'evaporació és menor. Cal tenir clar aquests conceptes perquè el més habitual és regar tot l'hort per un igual. Repassem alguns consells que us poden ser d'utilitat. Tota l'aigua que surti pels forats de drenatge és aigua sobrant i s'endú part dels nutrients presents al substrat. Trobar el punt just d'aigua ens ajudarà a evitar aquesta pèrdua, per tant, no només estalviem aigua, sinó els diners que ens costa l'adob que haurem de reposar. A més, si surt per sota, és senyal de que n'hi hem abocat massa. Regarem per sobre del substrat, mai de la planta. L'aigua sobre les fulles pot anar bé en alguns casos, però no per costum, ja que pot ocasionar l'aparició de fongs. Pel mateix motiu, no regarem sobre la tija principal directament, sinó uns centímetres a sobre del substrat. Per norma, les hortalisses amb molta fulla necessiten més quantitat de reg que les que en tenen poques. Caldrà, per tant, regar més l'enciam i la tomaquera que no pas uns alls o unes cebes. L'aigua de pluja és la millor per regar. Amb el temps i en funció de les vostres possibilitats, us recomanem que, si podeu, la recolliu en dipòsits. Estalviareu diners i amb les pluges de primavera i tardor podeu tenir-ne per bona part de la temporada. Si teniu reg automàtic, intenteu desactivar-lo el dia que sigueu a casa i regueu amb regadora tal i com li van aconsellar la Mireia. Aquesta és una de les millors maneres de fer-ho, mullant bé tot el substrat. Quan hi hagi uns quants dies de pluja continuats, comprovareu que al cap d'una setmana tot l'hort fa una crescuda espectacular. Això no vol dir que el reg automàtic sigui una mala opció. Al contrari, ens serà molt útil si marxem de vacances o si entre setmana el nostre horari laboral no ens permet regar amb tranquil·litat. Entre els diferents models de regadores o terminals per les mànegues de reg, les més apropiades són aquelles que fan una pluja fina que fa que l'aigua s'infiltri a poc i empapi bé la terra. Eviteu regar en alçada, és a dir, a distància de la terra, ja que la força de l'impacte de l'aigua pot descalçar les plantes acabades de trasplantar i que encara no han arrelat bé. Apreneu a observar les plantes, perquè l'aspecte de les fulles és determinant per saber si cal més reg. Amb l'experiència, veureu que és veritat allò que diuen moltes mares i àvies de que la planta t'ho demana. Davant del risc de pecar entre poc i massa, sempre és millor fer-ho per poc, ja que l'excés afavoreix l'aparició de fongs. Si heu tingut aquest problema, és convenient que abans de regar ens assegurem de que el substrat s'ha secat una mica. No us deixeu enganyar per l'aspecte de la capa superior, perquè sovint estarà seca. Cal estar-ne segurs i, per comprovar-ho, el més senzill és introduir el dit índex a dins del substrat. Així i tot, hem de conèixer les necessitats hídriques de cada planta i quines són més sensibles als excessos de reg. La Mireia ens explicava que havien aparegut fongs en dues hortalisses que en són bastant més sensibles, com ara els carbassons i els pèsols. Sempre serà millor que en aquests dos casos sigueu prudents i estiguem pendents de l'aspecte de la planta per saber si està passant set. A més, hi ha dos factors que cal tenir en compte també. El primer és la mida de les plantes. Un planter no necessitarà la mateixa quantitat que una planta adulta i a l'estiu haurem de regar més sovint. Acabem recomanant-vos la millor hora per regar. A l'hivern és millor fer-ho a primera hora del matí, quan la temperatura ambient tendeix a pujar uns graus durant el dia. Si no ens és possible, valorem-ho en funció del risc de gelades que pot haver-hi a la nostra zona per la nit. A l'estiu, potser ens caldrà regar un parell de vegades al dia, a primera hora del matí i al capvespre, o només una, preferiblement al vespre. Durant el dia, les fulles transpiren i sofreixen pèrdua d'aigua per acció dels raigs del sol, que regant per la nit evitarem, fent-lo més profitós.
3: L'Àngel de l'Hort.
4: Avui parlarem del girassol. És de la família de les asteràcies i el coneguem com Helianthus annus. És una planta d'origen americà i, per tant, extesa a la resta del món a partir del segle XVI. És una planta anual que es produeix en període de primavera-estiu. El girassol el fem produir per obtenir les seves llavors. És una planta compacta i alta, arriba fins als 2 metres, i produeix una inflorescència on estan inserides les llavors que després consumirem. A més, és una planta molt maca, molt ornamental, que donarà un toc de color al nostre hort. El seu marc de plantació passa per posar les plantes a uns 40 centímetres entre elles. La temperatura mínima de supervivència serà de 0 graus. És, per tant, un cultiu sensible a les baixes temperatures. El període de creixement òptim l'obtindrem amb temperatures entre 20 i 30 graus. Necessitarem adobats rics en potassi per obtenir una bona producció. És exigent en reg. Els recs han de ser regulars i abundants en plena producció. El calendari de trasplantament passa per l'època lliure de gelades. En relació al tomàquet, s'ha de plantar més tard. Quan el nostre tomàquet ja estigui establert l'hort, llavors podrem posar el girassol. Com a tasques de cultiu específiques, trobem, com sempre, l'encoixinat i poques coses més. És un cultiu bastant senzill de fer. Si el fem amb cultiu fora sol, hem de tenir molta atenció amb l'aigua, que no se'ns quedi el cultiu de freqüència d'aigua i d'adobat, ja que les recs freqüents el que hem de tenir en compte és que no rentin el nostre... Per tant, sempre un punt d'adobat sobre del substrat. És un cultiu bastant específic en plagues. Trobem la polilla del girassol, és un insecte, és un cuc que ataca les tiges petites de la planta i posteriorment les llavors. El pugó, tradicional en molts cultius, podem trobar també problemes específics amb insectes de sol, com la griotis o la griotes, que ataquen les nostres arrels. Com a malalties principals podem trobar la roia, el míldiu i poquetes coses més.
3: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no entenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
1: Pagesos de Ciutat, amb Esther Casanovas i Carles Valdellou.
5: La salut d'un hort i les seves plantes depenen en bona mesura de la prevenció que fem en la preparació dels cultius abans de l'aparició d'insectes, àcars, fongs o bacteris que puguin malmetre les collites. Malalties o patologies que sovint indiquen una manca de bonat o un error en el rec o males condicions climàtiques que no són les adequades i que ens obliguen a actuar contra rellotge. Amb el Kilian Sant Pol avui intentarem evitar-ho utilitzant remeis terapèutics permesos en l'agricultura ecològica. Senyor Sant Pol, benvingut a Pagesos de Ciutat.
6: Hola, bones.
5: Un hort es pot protegir de tot?
6: Bé, de tot no podem pas protegir-ho, però sí que podem aplicar unes mesures preventives per tal de que la sanitat dels cultius vagi millor.
5: Quan parlem de mesures preventives, exactament a què ens referim?
6: Doncs com a mesures preventives hauríem d'observar tots els factors que afecten el cultiu, començant des de la base, que seria la terra, que tingui una fertilització equilibrada, és a dir, que tampoc hi hagi un excés de nutrients. Seria, per exemple, el tema de varietats adaptades al territori, al lloc on tenim l'hort. Normalment les varietats tradicionals, que en diem locals, autòctones, són més adaptades a per si, i alhora doncs, també poden haver varietats de fora del nostre país que també s'adaptin molt bé. Per altra banda, tenim el tema del rec, de la irrigació, que també amb un punt d'equilibri doncs, facilitaran l'estat sanitari millor de la planta. O sigui, ni que pateixin estrès d'aigua ni que siguin sobreregades tampoc. Per altra banda, hi ha altres factors que poden influir en l'equilibri del nostre hort, com és, per exemple, les rotacions de cultius, que seria doncs, el canvi de cultiu en la mateixa parcel·la de terra, evitar que siguin de la mateixa família botànica, també les associacions de cultius, que seria l'acompanyament que un cultiu té d'un altre cultiu. En aquest sentit podem jugar amb plantes aromàtiques, el grup de les liliàcies, el que és la ceba, l'all, el porro, i algunes altres verdures que són aromàtiques, la pastanaga, el julivert. Després, un altre factor interessant seria el que és l'entorn de l'hort, en el qual doncs, podríem plantar espècies arbustives o perennes ornamentals que farien de reservori de fauna auxiliar, que serien els insectes que fan lluita biològica i equilibren. Una mica aquests serien factors generals que podrien afectar la posterior sanitat.
5: El Kilian Sant Pol és enginyer tècnic agrícola i productor ecològic. Ara, senyor Sant Pol, entrarem en detall a cadascun d'aquests aspectes, però aquesta prevenció s'ha de fer en algun moment concret o és una tasca que s'ha d'anar fent periòdicament?
6: Bé, la prevenció seria contínua durant tot l'any. De fet, la horta, el que és més enfocat a la horta d'autoconsum, de petit hortalà, podria estar en marxa 12 mesos a l'any amb diferents cultius. Per tant, totes les mesures preventives que puguem aplicar doncs seria a la llarg de tot l'any.
2: Parlava d'una fertilització apropiada, evitar un excés de nutrients. De quina manera ho podem controlar, això?
6: Aviam, sabem que l'excés de nitrogen, per exemple, que és un dels components principals dels adobs i de l'absorció de les plantes, en un excés provoca desequilibris i increment de malalties, el que són fongs i bactèries. I també pot provocar un increment d'algunes plagues, com per exemple els pugons.
7: o mosca blanca o insectes xupadors, picadors.
2: Però en canvi el nitrogen és un dels components més abundants en els adobs.
7: El nitrogen és un component fonamental per lo que és el creixement de la planta i una mica per anar bé hauríem de partir d'una analítica de sòl. Nosaltres tenim una parcel·la, un hort, que potser el manarem, el cultivarem durant bastantes temporades, i no seria descabellat, inclús en horta d'autoconsum, un cop, si més no una vegada, a l'inici de començar a cultivar, fer una anàlisi de sòl que no representaria una gran despesa. Si no som capaços de fer això, nosaltres hem de veure també, tenim altres indicadors, com podrien ser el tipus de mala herba que ens surt. Per exemple, un hort ple d'ortigues marca uns nivells de nitrogen elevats. També podríem veure pel color de les fulles dels nostres cultius. Si el verd de les fulles és molt pujat, és uns tons un verd molt fosc, normalment també reflexa un nivell de nitrogen elevat. Llavors aquí hem de ser cautelosos a l'hora d'aplicar aquests components d'adobs, concretament el nitrogen, que no fem una alimentació, una sobrealimentació i tinguem problemes després sanitaris.
2: El següent punt que ens ha comentat és el de les varietats adaptades al territori. Tanta diferència pot haver-hi entre un tomàquet de Montserrat o un que vingui d'un altre lloc d'Europa, per exemple?
7: Sí, observem diferències quan fem diverses varietats d'un cultiu, com ara la tomatera, de resistències o sensibilitats, diguéssim, més aviat, a determinats tipus de fongs en concret. Molts dels hortalans podrem observar que algunes menes, algunes varietats, ens afecta el mildiu, que és un fong molt clàssic en tomatera, més en una varietat que en una altra. Llavors, si a nivell de fongs i bactèries, el que són microbis, sí que trobem bastantes diferències. Després, a nivell de plagues, insectes, àcars i altres plagues, no veiem resistències o sensibilitats tan altes. Però a nivell de microorganismes, sí.
2: Respecte al reg, que és una de les coses que sembla que preocupa més, com hem de regar?
7: Aviam, quan fem la instal·lació de les plantes de l'hort, és interessant fer una regada profunda perquè puguin arrelar bé i desenvolupar-se els primers dies. Un cop feta la primera instal·lació, mentre no hi hagi fruit, que no estigui desenvolupada la planta, les primeres setmanes tampoc cal regar en excés. D'aquesta manera promocionem que la planta faci més arrels buscant la humitat, desenvolupi més el sistema, tot el sistema radicular. Després, és interessant millor tenir una tendència de regar poques vegades a la setmana amb més profunditat. Per exemple, una setmana que no et plou, millor regar dos o tres vegades amb més temps, amb més volum d'aigua, perquè la profunditat de terra mullada sigui més gran i les arrels també vagin explorant més i fent més aparell radicular. Millor que no tenir una tendència a regar una miqueta cada dia, val? És millor poc i en quantitat menys vegades a la setmana que cada dia una miqueta, perquè si cada dia regues una miqueta s'evapora tot allò i et quedes concentrades en poc volum de terra. Un altre factor interessant és utilitzar sistemes de gota a gota i també molt interessant la cobertura, el que es diria mulch o encoixinats. Cobrir la terra per sobre del sistema de reg. Sempre és més interessant regar per sota, per terra, amb gota a gota o per solcs, que no pas per aspersió. Per aspersió podem augmentar problemes de fongs. I després la cobertura és molt estratègica de cara a conservar la humitat constant en la primera superfície, en els 3 centímetres del terra. Indirectament aconseguirem també evitar la sortida d'herbes. Aquestes cobertures no han de ser primes, entre 5 i 10 centímetres. Pot utilitzar varietat de materials, des de palla, cartró, herba tallada del jardí, hi ha moltes possibilitats.
2: Els encoixinats s'han d'aplicar exactament igual a totes les hortalisses o a algunes els hi va millor i d'altres pitjor?
7: Aviam, els encoixinats són complexes de treballar amb sembra directa, amb si tu fas pastanades o fas rabanets, quan poses llavor a terra, evidentment necessita que el sòl estigui o amb molt poc encoixinat perquè la planta pugui germinar i sortir. En aquest punt seria poder deixar primer germinar i després cobrir una mica amb terra. Llavors, amb la resta de verdures podríem treballar d'una manera general, posant una mica el gruix aquest que dèiem, tirant cap als 10 centímetres, perquè pensem que després aquest volum catxarà, o sigui, es compactarà i es reduirà. Si poses poc volum d'encoixinat, te sortiran herbes i també se t'evaporarà el rec i l'aigua. Llavors, si és interessant aquest encoixinat, no deixar-lo que tanqui totalment el coll de la planta, O sigui, deixar-li un parell de dits d'espai perquè no hi hagi massa humitat en el coll de la planta. És un punt feble on podem tenir focs.
2: I aquest encoixinat el posem en el moment en què trasplantem la planta o hem d'esperar uns dies per posar-lo?
7: Pots plantar o instal·lar el rec, si rec de goteig, per exemple, i posar l'encoixinat a sobre, ràpidament. I el que faig personalment és plantar, regar, deixar que surti herba una vegada, trec l'herba i llavors fico l'encoixinat. D'aquesta manera fas una primera desherbada de la primera nascuda d'herba, que potser és la més forta perquè has passat algun tipus de... has afinat la terra d'alguna manera i promociones que surtin més males herbes. Llavors fas una primera desherbada i ja tapes i ja t'oblides en tot el cultiu. Per exemple, en tomatera jo ho faig així. Amb les plantes de molts que tenen cicle llarg, ho faig així. Però també hi ha companys que treballen directament, planten, fiquen rec i tanquen, tapen amb el coixinat.
5: Com canvien totes aquestes tasques de prevenció a mesura que passa el temps? Nosaltres comencem un hort urbà amb substrat, és a dir, el fem en contenidors, o fem unes tasques de preparació de terra, si és que tenim un hort a terra. A mesura que passa el temps, hem d'anar incrementant totes aquestes tasques en el segon any, en el tercer, en el quart, o sempre és el mateix?
7: Les pràctiques de prevenció serien aquestes, i potser m'he deixat comentar el maneig de cada cultiu, també el trobo molt interessant i fonamental. És a dir, per exemple, el cogombre, millor tenir-lo vertical, airejat, que no pas rastrer per terra. Igualment, evidentment, mongeta, eres, de mata alta, tomateres, les tomateres ben esporgades, ben aclarides, perquè corri l'aire, evitar les condicions de fongs i bactèries, i fer un bon maneig dels cultius. En aquest sentit, també és fonamental els marcs de plantació. Els que treballeu amb taules de cultiu, amb murs petits, he vist que hi ha tendència a fer marcs de plantació a distàncies entre plantes molt curtes, molt petites. Augmentem el perill de fongs, no corre l'aire. En quant a la pregunta que m'has fet concretament, un cop enteses les mesures preventives, s'haurien d'aplicar des del principi fins al final, o sigui, durant tota la teva experiència com a horticultor.
5: En cas que el nostre sòl pateixi de fongs o no haguem fet aquesta feina de prevenció i al final tinguem aquests problemes, un cop acaba una temporada, hem de fer algun tipus de reanimació, de recuperació d'aquest sòl? I si és així, com l'hauríem de fer?
7: Els fongs del sòl, és un món complex perquè difícilment tenim accés visual al que està passant sota el sòl. Sí, podem veure algunes símptomes en planta, però realment és la part de la fitopatologia més complexa, no? per la majoria de nosaltres. Es poden donar casos de patologies en el sòl. Normalment amb hortes petites i de molta rotació de cultius i fent bé els canvis de varietats, d'espècies, fent bé la rotació, no acostumem a veure problemes greus de fongs i de nematodes en el sòl. Es dona més amb horticultura intensiva, amb hivernacles, on van repetint cultius. Tenen més problemes de nematodes i de fongs de sol. En cas d'identificar alguna cosa molt clar, Mira, hi ha diferents possibilitats. Per exemple, una seria fer adobs verds, un tipus d'adob verd amb mostassa, per exemple, deixar-lo créixer, després tallar-lo, deixar-lo secar i després incorporar-lo, barrejar-lo un altre cop al terra. Per exemple, la mostassa s'està fent servir per regular els nematodes, que són una plaga que hi ha al sol, i també per alguns fongs. I s'utilitzen diferents plantes que, a part de la mostassa, que poden millorar el terra. Els adobs orgànics, que una mica imagino que tots anem cap aquí, tendeixen a equilibrar bastant el complex món de microorganismes del sol. I, bueno, últimament hi ha bastanta tendència amb taules de treball, tipus permacultura, que llavors sembla que els microorganismes i el terra es mantenen sense compactar. Serien tècniques interessants per recuperar terres amb problemes.
5: Estem parlant de prevenció en el que refereix a les plagues i les malalties que pot patir un hort. I penso en aquelles persones aficionades que simplement tenen un parell de jardineres, en el que òbviament no ho fan perquè li treguin un rendiment, sinó més aviat per un passatemps i per l'experiència. Quin missatge els donaria o com els hi faria veure la importància que té de fer una bona tasca de prevenció per tal de que no apareixin aquestes plagues i aquestes malalties?
7: Aviam, una mica sempre que parlem del tema de prevenció és interessant fer un símil amb la salut humana, la salut de les persones. Ja comencem a tenir clar tots que una alimentació equilibrada i si pot ser amb productes o gens contaminats amb químics, doncs ens portaran a un estat de salut més bo. Llavors una mica apliquem-ho també als vegetals, o sigui, la fertilització i la profunditat del terra, la distància entre plantes, una mica els factors que he comentat, la irrigació, doncs tot això conforma l'estat sanitari de la planta, i per tant és més important, més fonamental controlar els factors preventius que no pas després intentar solucionar-ho amb tractaments fitosanitaris, que en l'àmbit ecològic no tenim solucions gaire espectaculars, tot i que en els darrers anys cada vegada hi ha productes més efectius. Però és una mica el símil de la sanitat, de la salut de les persones. Per què hem de conèixer medicaments bons si ens podem prevenir de les malalties tenint una vida equilibrada i amb alimentació sana?
5: Doncs més clar que aquest missatge que ens deixa el Kilian Sant Pol per acabar l'entrevista no es pot ser. Ell és enginyer tècnic agrícola i productor ecològic i avui ens ha explicat la importància de fer una bona tasca de prevenció a l'hort i sobretot com ho podem fer. Senyor Sant Pol, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del programa i fins la propera.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una dolça revolució a la farmaciola per Jordi Pedrós.
8: Avui us parlarem d'una altra planta molt coneguda que és molt fàcil de conrear. Es tracta de la fàbrega, reconeguda des de fa molts anys també per les seves aplicacions, sobretot en el tema de problemes gàstrics, problemes d'estómac. Ens ajuda molt a regular tot el que és el nostre sistema digestiu, que a més també és molt bona de les vies respiratòries superiors, sobretot a nivell de tos. És una planta que fresca també es pot prendre, evidentment, a l'amanida o allò pesto, per fer el que sigui. És una planta molt recomanada. Millor de fulla petita, perquè hi ha unes alfàbrigues de fulla ampla, també són aromàtics, són bons, però a nivell medicinal potser tenen un menor efecte. Una infusió sempre és la manera millor, perquè alguna vegada hem comentat que el fet d'infusionar una planta, a posar-la a uns 80-90 graus, que és l'aigua, fa extreu de la planta els components medicinals, diguéssim, amb més força, no? És a dir, fa que es dissolgui millor les propietats medicinals de la planta a la infusió. I després de la infusió també és una manera de poder apreciar les qualitats medicinals d'aquesta planta. És una d'aquestes plantes amigues, plantada a l'hort entre mig del que dèiem abans de les alfàbrigues, posar un renc de pebrots, per exemple, o albergínies, solanàcies o tomateres també, ajuda a millorar el gust dels fruits. És una planta anual, és a dir, que l'hem de sembrar cada any. Quan ha florit, fa una flor blanca, que també ens ajuda, sobretot quan està florint, si la posem a la terrassa, que els insectes, els mosquits, no vinguin tant, no? És a dir, és una mica un repel·lent d'insectes que també funciona. I té una alçada també d'uns 30-40 centímetres, no és molt alta, i sobretot necessita molta aigua. És una planta que li agrada molt l'aigua. No té cap secret, és una planta que s'adapta bé, ni si fa molta calor, evidentment l'han de posar un lloc que sigui una mica obac, que no sigui una solana molt forta, però unes 3-4 hores de sol al dia ja li va bé. I llavors, si és un lloc que és molt fred, en llocs de muntanya o així, clar, el període de creixement serà més curt, però també pot créixer igualment. Recomano també per a que faci més quantitat de fulla quan té 30-40 centímetres, fer una pota, diguéssim, a uns 20 centímetres. I això provocarà que després aquesta planta que era petita se fa més ampla.
1: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
5: Damià Caro és membre de ComSoc, una associació sense ànim de lucre, amb seu a Barcelona, que promou comunicació transformadora i que des de 2006 impulsa iniciatives a través de programes de ràdio, concursos i tallers amb caràcter social amb causes com la defensa de la sobirania alimentària. I ara ho volen fer amb un documental dedicat a la lluita d'un grup de jornalers de Somonte.
9: Estem treballant amb un documental que explica la història de jornalers andalusos que es decideixen a ocupar 400 hectàrees de terra a Palma del Río, a Córdoba, Andalusia, que són públiques i que la Junta d'Andalusia doncs anava a privatitzar, i aquesta gent que no tenen feina, que tenen també dificultats doncs per alimentar-se i que tenen mainada al seu càrrec, decideixen doncs dir que aquesta terra és pública i com hi ha una administració que no li està donant, doncs li donem nosaltres, no? I aleshores el documental narra això, la vida quotidiana d'aquests jornalers, la seva lluita, però una lluita per la dignitat.
10: Mi nombre es Javier Ballester Osuna, tengo 49 años, y nací en Almodóvar del Río, Córdoba, toda la vida trabajando de jornalero, y bueno, estoy casado, tengo dos hijos, y poco más.
9: Molts d'ells s'han doncs hagut d'emigrar per treballar també a França, altres indrets. Són experiències de vida que també han compartit amb la seva família, no? Totes juntes fins i tot han hagut d'emigrar en alguns casos. I ara doncs decideixen que ja està bé doncs treballar per patrons i decideixen autoorganitzar-se i decidir les coses entre tots i totes, viure en comunitat, treballar a terra, repartir-se les feines de la casa. I ens sobta això, no? De dir, en un context en el que moltes vegades ens diuen que no podem, moltes vegades doncs ens deprimim, moltes vegades veiem que el futur és negre, doncs aquesta gent, com molt d'altra, doncs decideix que ja està bé d'alimentacions i que sí que podem, i és un sí que podem doncs col·lectiu.
11: Ya habíamos decidido que ni una ocupación de tierra más simbólica, sino ocupación de tierras para quedarnos en ellas, para generar puestos de trabajo, para dar de comer a muchas familias y para dar techo a muchas familias.
9: En el documental podreu veure imatges quotidianes del seu dia a dia, de com s'aixequen, com esmorzen, com treballen, sobretot a la part del treball, com dinen. És una càmera que observa i, a més, doncs això, se senten a gust davant d'una càmera que és amiga, perquè des d'un bon inici, tot just el dia que feia un mes de l'ocupació, el 4 d'abril del 2012, doncs en aquest cas jo estava allà amb ells, no? I el rodatge d'aquest documental doncs el fem després d'un any, i és una relació que permet aquesta confiança i aquesta tranquil·litat amb les persones que viuen a Somonte. Que em va jugar també és una experiència prèvia que tinc de 2 anys de vida al Brasil, en concret al Mato Grosso do Sul, on també hi ha moltes terres i on hi ha un moviment social, que és el moviment Sense Terra, que també fa aquestes accions, aquestes ocupacions reals, com ha pogut fer el Sindicat Andalús de Treballadors. I m'aproximo a la que entenc que és la primera ocupació real després de molts anys d'ocupacions simbòliques per part del SAT, i després doncs, del testimoni, no, que deixa Marina Leda i la cooperativa Los Humosos, que també és fruit d'això de molts anys de lluita i de reivindicació de la funció social de la terra.
11: Con eso eres capaz de comerte al mundo si hace falta.
9: El primer propòsit és que aquest documental es pugui fer. Aquest documental volem plasmar-lo en DVD, però ho volem projectar a moltes pantalles, no?
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
5: seguim connectats des de la versió digital del diari de Levante per llegir un article titulat Les listes d'espera lleguen a los huertos urbanos, on expliquen que prop de 200 persones estan esperant que se'ls concedeixi una parcel·la en els horts municipals de Gandia, Burjassot i Aldaia, entre d'altres. Actualment, hi ha 22 municipis valencians que ofereixen terrenys amb finalitats agrícoles, ambientals i educatives, la majoria en zones mortes. En aquest sentit, cada hort té el seu reglament i alguns són gratuïts, mentre d'altres tenen un cost de 80 euros per parcel·la. Destaquem especialment el de Bocairent, per les dimensions que té, ja que supera els 47.000 metres quadrats, dels que el 90% són de secà i la resta de regadiu.
2: Sovint us comentem que això de l'hort no és una ciència exacta i per això recomanem la lectura de l'article que han penjat a Ecoagricultor, dedicat als diferents motius que poden provocar que els tomàquets s'esberlin. Veureu que el reg irregular, canvis sobtats de temperatura o un excés de nitrogen en poden ser la causa. Ho teniu explicat a ecoagricultor.com.
5: I atents a aquest titular. Barcelona promoure les cobertes vegetals als terrats. A La Vanguardia publicaven aquesta notícia i afegien que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya està treballant en una proposta que permeti captació d'aigua de pluja i absorció del CO2. Si el projecte finalment tira endavant, podria ser favorable a la butxaca del contribuent, ja que preveu bonificacions en l'IBI.
2: A Twitter, @arnau_se, aquests dies deia que a raó de mitja maduixa al dia, tothom estarà amb mi en que al meu hort urbà li falta una millora important en la productivitat. El tuit va donar lloc a una llarga conversa, a la que afegiríem que si disposa de poc espai, potser les maduixes no són la millor opció per un hort productiu. En canvi, @isaactv alertava que els tomàquets ja arriben i compartia una imatge al seu perfil d'Instagram dels dos primers que han sortit.
5: Mitjançant el Facebook del grup Neuroràlia, hem sabut de l'experiència de la Magnòlia Solo, que ha observat que deixant ortigues a l'hort d'autoconsum que té a casa i controlant-les, fan d'esquer del pugó. Explica que va buscar a la xarxa si algú ja ho feia, però que només trobava macerats, així que les va treure i les van posar entre cavallons perquè anessin enriquint el sol, degut a que la zona on estan té molts problemes amb la calç. Seria bo saber si algú de vosaltres li ha passat el mateix.
2: I acabem amb un vídeo molt entenedor de l'Institut Canari d'Investigacions Agràries sobre l'elaboració del compost. Creiem que us ajudarà a iniciar-vos en el compostatge seguint unes pautes bàsiques però que convé conèixer per evitar errors.
12: Al final ja hemos obtenido un producto que es prácticamente lo más parecido a lo que llamamos materia orgánica estabilizada del suelo o humus, ¿no? O lo que sería mantillo, ¿no? Este producto ya es un material de máxima calidad donde puede ya aportar todos los nutrientes que necesita el suelo. Además, ahora vamos a proceder en una segunda fase a pasar por una cernidera. ¿Por qué? Pues porque aún, aunque el compost esté maduro, en los arenados que tenemos aquí en Lanzarote es convenientemente, a la hora de enterrarlo, evidentemente pasarlo por una cernidera para que todos estos productos que aún no están suficientemente compostados, separarlos porque nos irá mejor al enterrar debajo de picor.
1: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
5: Si encara teniu carxofes a l'hort, avui la proposta amb la que enriquim el nostre receptari us permetrà assaborir la barreja cultural entre la cuina mexicana i la síria. Darrere dels fogons ens espera la Mònica Buzali, responsable del blog Sartén a la Mexicana.

0: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.
2: Bona nit.
3: Informació, música, entreteniment.

0: Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: L'actual tensió internacional evidencia com els discursos de confrontació i odi es poden acabar normalitzant també en el dia a dia. En aquest context, la taula del tercer sector social ha estrenat la campanya És Odi per alertar de l'augment dels discursos discriminatoris. Toni Condé.
6: Terroristes. Tot això és odi. Aturem-lo.
7: Així sona la falca que denuncia els discursos d'odi. La campanya És Odi de la taula del tercer sector social alerta sobre l'augment d'aquests discursos. Mitjançant testimonis reals, la iniciativa busca ajudar a detectar i combatre l'odi. La campanya s'ha presentat aquesta setmana, quan tot just falta un any per a les eleccions municipals, per advertir dels riscos dels missatges polaritzants en campanya. Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector social.
8: Hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari.
7: La campanya pretén reforçar la capacitat crítica de la societat per saber identificar i contrarrestar

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: El Rei de la Rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El Rei de la Rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el Rei de la Rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.
2: Vila sacra sense punxero. Efa, Emma!
3: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega.

pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: L'abril representa el món de l'havanera i el cant de taverna, el mes de la transició i la vigília. Si el març era el temps de resguard, l'abril és el mes en què les finestres de les tavernes s'obren de bat a bat i les veus comencen a sortir al carrer, buscant l'horitzó. En aquest mes, l'havanera es torna més lleugera. Deixem enrere la introspecció de l'hivern per començar a preparar-nos pel ritme que vindrà. És el mes en què els grups comencen a tastar el so a l'aire lliure. Ja no es tracta només de dominar l'harmonia, sinó de començar a projectar la veu perquè viatgi amb la brisa.
3: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Comencem junts aquest viatge d'abril. Aquest mes, el mar sol ser més amable i escoltar una havanera mentre el mar colpeja suaument les roques té una qualitat sonora que no la trobarem al juliol. I si els hi sembla bé, anem a començar aquest magazín corresponent a aquest mes d'abril del 2026.
4: Havaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
5: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: I anem amb aquestes històries de cançons que formen part d'aquest gènere musical. I comencem per Tornaré, que és una de les cançons més íntimes de Josep Lluís Ortega Monasterio i que ens deixa portar pels sentiments que en aquell moment afloren i mica en mica anar-los plasmant, anar-los vestint de música i lletra, en un exercici d'expressió de l'interior personal amb imatges i desitjos. L'escoltem pel grup Les Anxovetes de Girona.

Les anxovetes de Girona que ens han portat aquest Tornaré. Anem ara amb Làgrimes Negres. Làgrimes Negres és un reconegut bolero cubà compost per Miguel Matamoros. Un dia el músic va escoltar el plor incessant d'una dona en una de les habitacions. Com que passava el temps i el plor no parava, Matamoros va decidir preguntar a Doña Luz què és el que passava. Va saber tota la història. El seu enamorat havia deixat a la noia la nit anterior per una altra dona. Escoltar el patiment i la desesperació de l'abandonada el van fer compondre Làgrimes Negres. L'escoltarem interpretada pel grup Els Cremats de Palafrugell.

0: acabem d'escoltar aquesta història de Làgrimes Negres, aquesta composició de Miguel Matamoros per al grup Els Cremats de Palafrugell, i abans hem escoltat per les Anxovetes Tornaré.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I el grup que parlarem avui a Agrupats són les Veus de Bot, que varen actuar per primer cop a l'estiu de l'any 1987. El van formar un grup d'amics tots de Bot, excepte el seu director, Cisco Cotrona, nascut a la Pobla de Massaluca i casat a Bot. Els altres membres que varen formar foren en Josep Falcó, en Josep Ferràs, en Lluís Soler i en Josep Vidal. El grup va anar actuant primerament per les comarques de l'Ebre i estenent a poc la seva àrea d'influència. Van publicar el seu primer treball discogràfic, Les Veus de Bot canten a la Terra Alta. L'any 1991 va entrar un altre membre a la formació, Ximo Arasa, de Tortosa, i varen treure al mercat discogràfic diferents reculls d'havaneres en format casset, Sabó Cubano i Roses d'Amor. L'any 1999 es va fer una remodelació i va entrar en Miquel Llop, de Batea, i va sortir Josep Vidal i Josep Ferràs. L'any 2003 varen treure un nou treball discogràfic en format CD, anomenat Havaneres. En aquests 39 anys porten un munt d'actuacions repartides per tot Catalunya, el País Basc, Aragó i València. Porten un repertori variat, molt ben estructurat, que va des de l'havanera clàssica a la moderna, incloent valsos mariners, cançó de taverna i música popular. I del grup de Bot, Les Veus de Bot, escoltarem dos temes. El primer, aquesta Havanera Traginera.

0: acabem d'escoltar Pensaments i abans, a ma manera traginera, els dos temes que hem seleccionat del grup protagonista avui, agrupats les veus de vot.
1: Pobles amb cançons. El protagonisme dels pobles dins el món de la vanera i el cant de taverna.
0: I aquest mes toca pobles. El mes passat anàvem a comarques i aquesta vegada anem a Montgat, que és un municipi de la comarca del Maresme, de la qual és la localitat més meridional situada a la costa, al límit amb la comarca del Barcelonès, entre Badalona i el Masnou. El primer escrit, Monte Chato, es troba en un pergamí del 991 del monestir de Sant Pere de les Puelles. El nucli antic és al voltant del turó de Montgat, un petit penya-segat davant del mar, creuat per la carretera i un túnel per on passa la via del tren de la costa. El terme municipal es troba accidentat pels contraforts de la serralada litoral amb altres turons com les Guixeres o la Marquesa. A la sortida de la localitat, cap al nord en direcció a Masnou, es troba el petit nucli de Montsolís. Actualment, la seva població és de 12.835 habitants i la superfície de 2,91 quilòmetres quadrats. Escoltarem el grup d'aquesta localitat com és Roca Grossa, una formació que es va fundar l'any 1982. I dels dos temes seleccionats, el primer és aquest tema que porta per títol L'Havanera i el Cremat.

Acabem d'escoltar per al grup Roca Grossa de Montgat l'Havanera i el Cremat, que sempre van lligats. No hi ha havanera que no hi hagi cremat. Més ben dit, no hi ha cantada d'havanera que no sigui maridat per un bon cremat. I a continuació, un tema d'aquests molt divertits que porten per títol A l'Havana.

0: alabant el tema que acabem d'escoltar del grup Roca Grossa, que ha estat avui el que ens ha acompanyat amb la població de Montgat. Recordem, com els he dit al començament, que Roca Grossa es va fundar l'any 1982.
1: Sons a cau d'orella, premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb aquesta selecció de temes que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, quan vulguis.
3: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de tornar a compartir dues boniques cançons amb vosaltres per celebrar aquesta florida primavera que ens ha portat el mes d'abril. Però abans de presentar-les, vull tenir un record per una persona molt especial que ens va deixar aquesta Setmana Santa i a qui vull dedicar el programa d'avui. Es tracta de Fermí Rivera, marit de la Carme, la nostra fidel oient del programa des de ja fa molts anys. En Fermí i la Carme, de Sant Joan de les Abadeses, molt estimats i coneguts per haver estat al davant de la històrica font de Joan Pere, no només ens escoltaven cada dissabte al matí, sinó que cantaven plegats les cançons. Era una estona d'alegria i il·lusió per ells. Ho explicava la Carme amb veu tremolosa fa ben poc, com cada dissabte li deia: apa Fermí, corre que ja comença el programa i cantarem les que coneguem. Jo desitjo, Carme, que malgrat la tristesa vulguis continuar escoltant-nos, perquè la música porta felicitat al cor i acompanya sempre, i persones com tu i en Fermí fan possible que aquest programa existeixi i tingui un significat molt i molt important. I recordant també un programa de l'abril del 2015 dedicat als boleros, que tinc penjat al meu blog, n'he triat dos que de ben segur us enamoraran. Us ho recordo als oients que ens escolteu sempre, i ho explico als que sou nous en aquest programa, que podeu fer una visita al meu blog melodiesdelmar.blogspot.com per gaudir de les havaneres i cançó marinera. Hi trobareu informació sobre la història de l'havanera, sobre els compositors, els seus treballs discogràfics i un cançoner que vaig ampliant amb la lletra i la melodia de les cançons, perquè les pugueu cantar. Doncs bé, com us deia, l'abril del 2015 vàrem fer un programa dedicat als boleros en català. El bolero és un dels estils musicals present en les cantades d'havaneres, que recordem que són en realitat cançons de taverna, ja que s'hi canten diversos estils, no només havaneres. I en aquell programa vàrem voler fer un reconegut per 10 boleros en català. Boleros composats pels nostres apreciats compositors del món de l'havanera o cançó de taverna. Veureu que no tenen res a envejar ni en melodia ni en lletra els boleros en castellà que tant hem escoltat i tant ens han fet ballar. El primer que us presento és un dels meus preferits. Una melodia meravellosa i una lletra apassionada que ens enamora ja des dels primers acords i que escoltarem per l'orquestra Cobla Els Mongrins i el grup Portbó del seu magnífic treball Acoplats. Porta per nom No sé, i el que jo sí sé és que us agradarà tant que des d'ara mateix serà un dels vostres boleros preferits. No sé.

Quina meravella de bolero a ritme de copla. Quin gust escoltar-lo i ballar-lo en un bonic ball de festa major. Una joia dels mestres Antoni Mas i Josep Bastons. I continuem amb una peça que també us enamorarà i sorprendrà per la seva originalitat. Es diu Bolanera i és, com el seu nom explica, una barreja de bolero i habanera. Un homenatge que el grup Porvó i el mestre Antoni Mas varen voler fer aquests dos estils musicals. I ho varen fer en un magnífic treball discogràfic i un espectacle musical que també porta per nom Bolanera. Una melodia dolça i enamorada de l'Antoni Mas i una lletra molt apassionada d'en Carles Casanovas. Ens parla d'una trobada amorosa en una barca, un vespre d'estels brillants i mar en calma. L'escoltarem pel grup Porvó i amb aquesta cançó m'acomiado de vosaltres, esperant com sempre que us hagi agradat la meva tria i us prometo que us aniré portant més boleros en català, perquè els conegueu, perquè tenim boleros magnífics en la nostra llengua i cal fer-ne ressò. Us deixo doncs amb Bolanera. Adeu-siau!

0: una molt bona selecció la que ens ha portat avui en la seva secció l'Anna Maria Ester amb les cançons que estimo. I des d'aquí també em vull sumar el que ens ha explicat l'Anna Maria Ester de Fermí Rivera, que ens va deixar no fa pas gaire, un molt fidel oient, i espero i desitjo que des del cel ens continuï acompanyant, continua cantant aquestes cançons que ell sap.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que parlarem avui és en Francesc Salsa, que va néixer al Pont de Montanyana l'any 1943. De molt jove cursà estudis de solfeig i acordió. A finals de l'any 1979 va formar a Barcelona el grup d'Havaneres Mar Endins, el qual en va dirigir al llarg de la seva dilatada vida artística. Home inquiet, decidit i tenaç, ha promogut els 5 concerts que el grup va fer al Palau de la Música Catalana. En aquests anys ha realitzat tots els arranjaments de les peces que integren els 20 enregistraments discogràfics i el DVD que han portat a terme. En les seves composicions ha comptat amb les col·laboracions d'autors de lletres com Josep Maria Cao, Antònia Vilàs, Alexandra Morera i Josep Maria de Sagarra. Va presidir des del 2005 fins al 2017 l'Associació d'Amics de les Havaneres Port Vell de Barcelona, entitat organitzadora de la Gran Trobada d'Havaneres Barcelona Cara al Mar, que cada any es porta a terme a la Barceloneta. Aquest passat mes de gener, en Francesc Salsa feia un comunicat a Facebook anunciant que el grup Mar Endins posava fi a la seva activitat. I escoltarem de Francesc Salsa amb el seu grup Mar Endins dos temes dels quals ell és tant l'autor de la música com de la lletra. El primer és aquest dedicat a la Barceloneta, on té lloc aquesta gran trobada d'havaneres Barcelona.

0: Catalans de la Costa, el tema que hem escoltat de Francesc Salsa, i els he de dir que és una peça que varis grups la porten dins del seu repertori. I abans hem escoltat aquest cant a la barceloneta, que són dos temes d'autoria del protagonista avui de l'apartat de compositors, amb Francesc Salsa.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies els explicaré que les Anxovetes han publicat Cànon a la Mar, un llibre sobre una cançó contada i amb il·lustracions de Núria Coll. Ens explica la història de l'Ona, que és una nena fascinada per la mar i els seus misteris. Somia en ser marinera, viatgera o sirena i converteix la seva habitació en un petit laboratori marí. Curiosa i imaginativa, vol entendre el món submarí. A l'escola, la música i un cargol de mar uneixen les seves veus en una cançó que la connecta per sempre amb la mar. Un bon regal per al dia de Sant Jordi. I escoltem l'enregistrament que varen fer les Anxovetes amb el títol d'aquest llibre que avui n'hem parlat, Cànon a la Mar.

0: I fins aquí el programa d'avui amb el magazín del mes d'abril d'aquest 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: i Lleida.
1: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
2: Yes!
1: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música. Conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
3: Bona nit. Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: La Patum d'aquest any, que es farà la primera setmana de juny, batrà rècords d'ingressos. L'aportació econòmica externa arriba als 340.000 euros, cosa que permetrà assumir gairebé la meitat del cost de la festa. El que més creix és la inversió pública. Berga, Natia Dell.
1: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
2: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
1: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles per un tema de seguretat. Tenint en compte que l'any passat es van haver d'aturar dos salts de plens, Sánchez ha tornat a demanar a la gent que vingui a Patum sabent on es posa, que respecti la litúrgia de la festa perquè no és, insisteix, un correfoc.
2: Les comparses fan una litúrgia, però no només les comparses, sinó tota la gent que salta al voltant de les comparses, doncs també ho és, i per tant que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin.
1: A finals d'any tindrem el resultat d'un estudi de la Diputació de Barcelona per saber l'impacte econòmic

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat com sempre pel tècnic de la casa, en Ramon Franc.
6: Hola, bones.
5: Ramon, quines delicatessen tenim avui al Dial?
6: Doncs mira, avui d'entrant tenim una entrevista a la Montse Verdaguer, que ens parlarà sobre els beneficis terapèutics de l'escriptura. La secció GB avui sobre les coses d'ells i les coses d'elles. I la secció El cau de l'ignorant amb en Xavi Rodríguez.
5: Fantàstic. Doncs avui ens acompanya a l'estudi una dona vinculada des de fa molts anys a la comunicació, a la ràdio, a la paraula en definitiva, però també a una mirada sensible i profunda sobre la vida. Ella és periodista, escriptora, poeta i directora de Ràdio Roda. La Montse Verdaguer. Montse, com estàs?
7: Estic molt bé. Moltes gràcies, Sergi, per haver-me convidat, per haver pensat en mi i per haver pensat en mi des d'aquesta altra vessant, que no sigui només la, com a directora de Ràdio Roda. Em fa molta il·lusió l'enfoc que m'has presentat ja de l'entrevista.
5: També em fa molta il·lusió a mi, Montse, que estiguis aquí. Amb la Montse avui parlarem dels beneficis terapèutics de l'escriptura, que és un univers desconegut per molta gent, començant per mi. Montse, tu recordes quan vas sentir per primera vegada que escriure era alguna cosa més que posar paraules?
7: Bé, jo suposo que... Jo crec que això ho vaig sentir ja des de molt petita, perquè escriure és quelcom que sempre m'ha agradat. El que passa que sí que després arriba un moment a la vida que tots passem alts i baixos i arriba un moment a la vida que vaig com necessitar agafar-me en alguna cosa per sortir com en un pou, no?, que estava. I potser vaig arribar en aquest pou perquè el que necessitava en realitat era sortir de l'armari. I jo sempre ho dic, no?, que arriba un moment a la meva vida que jo surto de l'armari, no?, i la meva sortida de l'armari va ser, doncs, el dir públicament que jo sóc escriptora, no? Uh-huh. I pot semblar poc important, no? Però per mi era molt important, no? Perquè va ser posar els punts sobre les is i va ser també, doncs, treure, no?, el que a mi realment em movia i el que realment em motivava, que era una cosa evident, no?, perquè llavors tu ho comentes a la gent i ho troben com la cosa més evident del món, no?, i en canvi a una mateixa, doncs, li fa com, no sé, cert pudor dir públicament o això, no?, o presentar-te com a escriptora i arribar fins aquí. Jo això potser, bé, fa poquíssim, no? Jo ara tinc 53 anys i fa poquíssim que em puc presentar com a escriptora i fins i tot algú s'atreveix a presentar-me com a poeta, la qual cosa, bé, sí que és veritat que tinc publicat un poemari, però no m'atreveixo encara a presentar-me com a poeta.
5: Ara avançaves, no?, que hi ha hagut algun moment segurament difícil, complicat, on de transformació, moments on tots patim canvis de mirada, canvis d'identitat, o ens reconeixem en espais diferents dins nostre. Vols compartir algun d'aquests moments de transformació on l'escriptura t'hagi ajudat especialment?
7: Bueno, va ser un moment determinat a la meva vida que sí que vaig patir segurament aquesta transformació. Arribes potser a... Hi ha un moment que necessites que algú et tiri un cable, no? Les persones del teu entorn potser no acaben de saber com ajudar-te, tu tampoc no saps com ho has de fer, llavors hi ha un moment que tu et penses que ja has sortit i resulta que no, que és el moment que estàs més baix. Llavors jo em vaig apuntar en un curs d'escriptura I la Lolita Bosch ens va dir, la primera cosa que ens va dir és: aquí no veniu a fer teràpia. I bé, doncs jo sí que anava a fer teràpia, i aquí va ser quan jo vaig començar a surfejar la onada, a nedar i realment després a trobar el que és la platja, no? I la terra ferma, que tampoc sé ben bé si he estat mai en terra ferma, perquè potser la onada és on realment hi estic més còmode, no? Perquè és realment un lloc molt creatiu, i és on, quan torno sempre a la onada, perquè és quan estic creant, és quan realment em sento una persona realitzada, plena, i és on em sento ben bé en el lloc on vull estar, no? Que és complicat, mantenir-se, però és on realment em sento bé quan estic creant el procés creatiu. Bueno, no sé si en parlarem més endavant, del procés creatiu.
5: Podries posar paraules a què passa dins teu quan escrius?
7: Sí, quan escric és quan em sento feliç, i és quan em sento això sí que val la pena. És quan dic, val la pena tot el que està passant en el nostre entorn, tot aquest soroll, totes aquestes responsabilitats que a vegades no ens venen de gust, l'haver-nos d'aixecar cada dia al matí, que a vegades costa també, i és com ficar-te dins d'una habitació i dir, vale, sí, aquí estic bé. I és per això, no? Pel que he vingut. Penso que tots tenim un do, i el meu do és escriure, i el meu do també és la comunicació, és parlar per ràdio, possiblement també és un dels meus dons. I quan tens un do, el que has de fer és compartir-lo, has de ser generós i compartir-lo. El que passa que a vegades és això, el millor do que tenim és el que tenim més tancat dins de l'armari, i és el que ens costa més a nosaltres mateixos, i més penso si som dones, no? I és el que ens costa més, doncs, compartir-lo i treure'l.
5: Segurament moltes persones escriuen diaris personals, és un hàbit molt, molt, molt típic, no? I segurament ho fan o escriuen sense considerar-ho terapèutic. Consideres que tota escriptura sincera que neix del cor té alguna capacitat sanadora?
7: Sí, l'escriptura té una capacitat molt sanadora. El que passa que, és clar, jo l'escriptura l'he portat l'escriptura n'he fet literatura. I això ja és un esgraó més. O sigui, no perquè tu escriguis un diari cada dia, sí que pot ser sanador, evidentment, que potser la pregunta anava per aquí, però jo ja te la pujo un graó més, i llavors jo el que vull fer d'aquest diari, per exemple, o d'aquesta escriptura que pot semblar un diari, vull transformar-lo en literatura. Llavors, a partir d'aquesta literatura, que la persona o el lector pot llegir-ho, a mi m'agradaria que realment el portés també una transformació. M'agradaria que el tipus de literatura que jo escric generi una manera, un sacsejament, no? A la lectora, i que el transporti cap a una transformació, o cap a unes preguntes, més que potser fins i tot unes respostes, no?
5: Seria com compartir les teves transformacions personals íntimes amb els altres?
7: Sí, aquesta és la meva literatura. Sí que a través de la ferida meva em faig literatura, i a partir d'aquí, doncs, sí, és això.
5: De fet, estem en un programa, tu saps, de creixement, i jo veig una vinculació molt, molt directa amb tot això que expliques, perquè quan tu estàs escrivint, d'alguna manera t'estàs coneixent, perquè t'estàs escoltant.
7: Sí, és que una mica aquí, jo crec que, bueno, en el meu cas, no? Quan vaig arribar en aquell moment tan baix de la meva vida, possiblement era perquè no m'estimava. Llavors el meu procés d'estimació va ser primer, quan em vas plantejar el tema de l'entrevista, em vas dir: és que tu, Montse, has fet moltes coses, no? Molts processos terapèutics. Sí, és veritat, he passat per per gestal, exacte, he passat per molts processos, i tots aquests processos, bàsicament, la idea principal era conèixer-me a mi mateixa. Jo vaig veure que per estimar-me, primer el que havia de fer era conèixer-me. Com ho podia fer per conèixer-me? Doncs vaig haver de passar per molts processos. Després de passar per tots aquests processos, vaig tenir la necessitat d'escriure-ho. I realment jo crec que si tots ens coneguéssim millor, ens arribaríem a estimar. Perquè com estimem? Per què estimem? O sigui, com aconseguim estimar quelcom, no? I és a través d'aquest procés de coneixement. Hi ha tant desconeixement, fins i tot els fills, no? Que potser és la cosa més, més genuïna, no? Per què els estimem tant, els fills? Els estimem perquè, a part de que els hem parit o no, perquè no tenim per què haver-los parit, però sí que els hem anat coneguent, no? Els pares, hem conegut els fills, i llavors per això els estimem tant, no? Nosaltres hauríem de fer el mateix, no? Nosaltres i el nostre entorn, i amb les persones del nostre entorn, però sobretot amb nosaltres mateixos. Si ens estimem, llavors... si ens coneixem, llavors podem arribar-nos a estimar i tot flueix molt més.
5: És molt bonic veure aquí com a presentador d'aquest programa com hi ha tantes vies d'accés a un mateix, no? De processos de creixement, d'autoconeixement diferents, en el teu cas amb un paper molt important de l'escriptura. A vegades hi ha persones que diuen jo no sé escriure. Cal saber-ne per beneficiar-se d'aquesta mirada de l'escriptura?
7: A veure, jo no sé escriure. Clar, què vol dir jo no sé escriure? Avui en dia penso que ja no som analfabets, que tots sabem escriure, sabem l'ABC, no? Per tant, a partir d'aquí, tots sabem escriure, igual que a partir d'aquí tots sabem dibuixar. Llavors, no vol dir que siguem... no vol dir que arribem a escriure una novel·la d'èxit que tingui moltes ventes. Vull dir, això ja és un altre tema, no? I jo crec que tots sabem escriure en el nivell d'escriure, i llavors si arribem... Tots sabem escriure. Entenc, què vols dir, però jo crec que tots sabem escriure des del punt de vista de que... I que aquesta escriptura pot ser, a més, el que tu deies, terapèutica, sobretot si també l'escrivim, si l'escrivim a mà, no? Tot i que jo no escric a mà, Escric, els esbossos els puc fer potser a mà, però no escric a mà.
5: També portes molts anys, Montse, a la ràdio, abans ho deies, i fent ràdio. Ara ens explicaves una mica el teu camí d'autoconeixement a través de l'escriptura, però quina relació hi veus entre la paraula parlada i la paraula escrita? De quina manera el fet de parlar a la ràdio t'ajuda a conèixer-te i t'omple?
7: És que tots hauríem de dir en veu alta allò que sentim, allò que escrivim, sobretot, i utilitzar llavors el que és l'escolta activa. I llavors ens adonaríem que malament, no sé si... o que desviats, no vull dir que malament, vull dir que desviats que estem del que pensem, del que desitgem i del que realment diem. Sí, i tu m'entendràs perfectament, no? Crec que això és... A més, és molt terapèutic. Ja no és només PNL, fins i tot és molt més enllà del PNL, i per tant... Bueno, que important, no?, poder dir en veu alta allò que pensem i allò que escrivim, fins i tot. És molt típic, no?, potser això que diré, però quan tenim un text escrit, és molt important també llegir-lo en veu alta per escoltar no només el significat, sinó la sonoritat, si realment sona bé, no?
5: De fet, jo soc dels que penso de que la paraula verbalitzada té una potència... És com una bomba atòmica.
7: És bomba.
5: És bomba. Tu pots escriure una cosa i pots llegir-la i t'arriba a un nivell, però sobretot si tens en presencial la persona davant, és com si, no sé si estàs d'acord amb mi, com si les paraules conduïssin la força, la comprensió, la saviesa de la persona que parla, i això arriba i traspassa i travessa la persona que escolta, sempre quan, com deies tu ara, apuntaves, estigui en estat d'escolta activa, i això pot generar una transformació interna brutal. No sé què en penses d'aquest punt.
7: Sí, clar, la paraula dita, no? De fet, a missa, no?, també és la paraula dita. I, clar, és... La paraula és tan important com ens parlem a nosaltres mateixos, com parlem a les persones del nostre entorn, sobretot com ens parlem, no?, això nosaltres mateixos. I, clar, a mi, per exemple, si em fessis triar, no?, entre la paraula escrita i la paraula dita, aquí jo tindria... un dubte molt gran, no? Perquè a mi m'agrada molt escriure, el que passa que, ostres, quan locuto, quan parlo per ràdio, em sento també molt, molt còmode, no? I si hagués de triar entre una de les dues coses, possiblement aquí faria un max mix.
5: I quin paper jugaria la poesia en tot això?
7: Doncs mira... La poesia hi ha jugat ben bé un paper molt, molt, molt de sorpresa, perquè jo vaig començar escrivint una novel·la i va sortir un poemari. Que no estava gens planificat, el que passa que, esclar, la novel·la era una cosa tan grossa que com que costava molt, i a mesura que anava escrivint la novel·la també anava escrivint aquests microcontes o poemes petits, i llavors a partir d'aquí vaig veure que tenia molta que tenia una certa producció feta, que no volia tampoc que es perdés, i que realment es podia posar en un llibre, no? Que ja tenia com una forma de llibre, i llavors a partir d'aquí, doncs, em vaig decidir editar-los també perquè no es perdessin, i bueno, va ser, doncs, la sortida de l'armari, no? El poemari, el No vull que m'estimis.
5: Per tu és important la creativitat, poder fer coses que et permetin desenvolupar la teva creativitat?
7: O sigui, per mi la creativitat és vital. És el tot. Jo sóc una persona molt creativa de sempre, des de que era molt petita, i poder veure les coses des de punts de vista molt diferents, potser per això a mi sempre m'ha costat una mica trobar el meu espai, perquè sempre veig les coses diferents de la resta, i em costa encaixar, i necessito molt els meus espais d'aïllament, i necessito molt poder veure les coses des de punts de vista molt diferents, i possiblement no m'agrada els punts de vista més ortodoxes i més normalitzats o més normals, i llavors, bueno, necessito aquests espais on jo puc veure les coses des d'altres punts de vista i des d'altres maneres. Mm-hmm.
5: Tornant a l'escriptura, ja per acabar, se'ns està tirant el temps a sobre, si algú que ens està escoltant avui sent que porta moltes coses a dins però no sap com expressar-les, tindries algun petit exercici d'escriptura, alguna senzilla cosa a nivell d'escriptura que li recomanaries?
7: Sí, jo crec que el fet això que et recomanen pot semblar molt, molt típic i molt tòpic, però això d'escriure cada dia una mica, jo crec que això està molt bé. Jo no ho faig, ara. No ho faig perquè, bàsicament, la meva creativitat baixa molt, com molt de cop, i és un tema que també, o sigui, a la que et ve ho has d'escriure en aquell moment, perquè també passa molt ràpid, i jo, per sort, ara que porto sempre, abans potser portava més un bloc de notes, ara porto el mòbil, i és agafar el mòbil i deixar-ne constància, no?, en el bloc de notes del mòbil. Però sí, jo crec que realment l'escriptura pot ser molt terapèutica, i de fet jo ara estic en un projecte personal relacionat amb l'escriptura. Vull intentar fer també una pàgina web en el que expliqui aquest procés d'escriptura, que és acompanyament de les persones a través de... Perquè hi ha persones que potser ells no es veuen com amb la capacitat d'escriure, que sí, que tots hem quedat, que tots sabem escriure, però potser donar-li una forma que tingui que sigui prou bonic, no? Que aquesta escriptura sigui prou bonica, i llavors jo entraria aquí en aquest acompanyament, no? Que la persona potser explicar, no? Explicar-ho i llavors jo acompanyar-lo en el procés de donar-li les paraules escrites. I perquè hi ha persones que tenen vides o processos en les seves vides que potser hi voldrien donar veu, val? I després, a part d'aquesta veu, doncs deixar-ho en un projecte escrit i a partir d'aquí doncs, en un llibre. Doncs el meu projecte passa per aquí, per donar aquest acompanyament i transformar en aquestes seves paraules, o sigui, aquest projecte de vida en concret, o aquest procés de vida, o doncs transformar-lo en un llibre.
5: Que bonic aquest projecte, Montse. Estarem al cas de tot, sí, el que vagis fent i espero que ens vagis explicant. Gràcies, Montse, perquè avui ens has fet veure, ens has fet descobrir que escriure també pot ser una manera de tornar a casa.
7: Sí, és una manera de tornar a un mateix, sobretot escriure és un moment, és una manera de conèixer-se i d'estimar-se, que és el més important de tot, estimar-se un mateix. Jo crec que si tots ens estiméssim més, cadascun de nosaltres, el món aniria d'una altra manera, segurament.
5: Amb tota seguretat. Moltes gràcies.
7: Gràcies a tu, Sergi, moltes gràcies per la teva implicació també a la ràdio, a Ràdio Roda, i això, per acompanyar-nos i per oferir-nos també aquests continguts tan rics i que ens omplen també l'ànima.
5: Un plaer. Més ens ho passem pipa i què més vols. Gràcies.

Avui, preparant el programa, pensava en l'entrevista de la setmana passada amb la Marta Picó, que ens va parlar sobre la menopausa. Mentre l'escoltava, em vaig adonar que moltes vegades hi ha temes que etiquetem com coses d'elles. I automàticament sembla que els homes ja no hi haguem d'entrar, com si fos un territori alié, una mena de territori comanche. Però clar, la menopausa afecta directament les dones, sí, però també afecta les parelles, les famílies, les relacions, la convivència. Perquè quan una dona travessa canvis hormonals, emocionals, vitals i fins i tot espirituals, com ens apuntava la Marta, els homes que conviuen amb ella també haurien d'entendre què està passant. No tant per fer de terapeutes, sinó per deixar de mirar-ho des de la distància. Estem, per tant, davant d'una creença errònia com un piano, la de creure que hi ha coses que només són d'elles. Això ens porta a separar les experiències humanes. I al revés també passa. Hi ha coses que aparentment són coses d'homes i que les dones també necessitarien entendre una mica més. Per exemple, molts homes han crescut amb una dificultat enorme per expressar vulnerabilitat. Molts han après que sentir por, sentir-se perduts o mostrar fragilitat és tot un fracàs. I això genera silencis, tancament emocional, ansietat, fins i tot una sensació de solitud molt profunda que sovint costa molt d'explicar. Potser, igual que els homes hauríem d'entendre millor què viu una dona durant la menopausa, també estaria bé que les dones poguessin entendre una mica més aquesta pressió invisible que molts homes porten a dins des de petits. Perquè al final no hi ha coses d'ells i coses d'elles. Hi ha experiències humanes diferents. I entendre-les és una manera d'estimar millor. Potser madurar també és això. Deixar de mirar la vida des del «això no va amb mi», i començar a interessar-nos de veritat pel món interior de l'altre.

0: I arriba la secció del Xavi Rodríguez, del Cau de l'Ignorant. Xavi, benvingut, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt content de ser aquí i de compartir de nou amb vosaltres.
0: I què ens explicaràs avui?
1: Doncs mira, des del Cau de l'Ignorant, el primer que faig és reconèixer la meva ignorància i, per tant, doncs, intento alimentar-me una miqueta d'experiències de vida per tal de sortir una miqueta d'aquesta ignorància i aprendre una miqueta el que la vida ens ensenya. Justament en aquesta sessió no teníem massa clar què havia d'explicar, però justament aquests dies, aquests dies enrere, he tingut un episodi que m'han servit d'inspiració. És un episodi molt comú, molt normal, que molta gent ha patit coses semblants o molt pitjors, però potser també és bo perquè així empatitzen amb el que jo explico i jo puc empatitzar amb el que ells han viscut. Però, vaig tindre una petita ferida en un dit.
0: De fet, ara no el veieu, però porta aquí un manat important a un dels dits de la mà dreta.
1: Ben bonic i ben gran. Doncs, aquesta petita ferida, en principi, no tenia més importància, però, treballant al jardí, se'm va infectar, aquesta infecció, va fer créixer el dit, va créixer en volum, es va omplir de pus, vaig anar prenent antibiòtic, vaig passar pel cap, finalment em va derivar a l'hospital perquè vam veure que no evolucionava correctament, i a l'hospital, va ser arribar allà i dir-me, company, a quiròfan, perquè això ha de passar per cirurgia, no? Tot aquest procés de des de que se'm va infectar el dit fins que vaig anar a quiròfan, van ser 4 o 5 dies que vaig passar-les una miqueta magres per una cosa que és molt comú però que no sempre el tenim present, i és el dolor. Aquest dolor que vaig sentir, que durant el dia era més fàcil de portar perquè tenim més distraccions, perquè no ens capfiquem tant amb ell, però quan arribava la nit era déu-n'hi-do, apretava força. I a la nit, no sé si perquè falta llum i perquè a més focalitzes més en allò que t'està passant i et distreus amb molta menys facilitat, focalitzes en el que tens allà i no surts d'aquest dolor,
0: Els calmants no ajudaven gaire.
1: No sóc molt amic de les pastilles i sóc del parer que el dolor és un indicatiu. Llavors, si el camuflo, no sé en quin punt estic. Però, clar, tot té un extrem. Llavors, hi ha moments que, quan el dolor és molt fort, t'has de deixar ajudar. La primera nit de dolor fort, vaig passar una miqueta de calvari. I una de les coses que en aquest creixement personal t'ensenyen, no?, t'inspiren a observar el dolor, perquè en el moment que tu ets observador del dolor i permets d'acceptar-lo, el dolor no desapareix, però sí el sofriment, no? Jo t'asseguro que ho provava. ho provava molt. Però no era capaç d'arribar al punt d'observar i deixar anar. No era capaç. Intentava escoltar, intentava acceptar, intentava escoltar el que el dolor em volia dir. Però hi ha un punt en què et rendeixes a l'evidència i és que al final ets petit i estàs exposat a les circumstàncies de la vida. I a vegades creiem en aquest camí de creixement espiritual i de coneixement interior, creiem que estem per damunt de moltes coses i al final la vida t'ensenya amb aquestes coses tan senzilles com el dolor que senzillament les experiències estan allà perquè les visquis, no perquè les superis, no perquè estiguis per damunt d'elles, sinó perquè les visquis, perquè les experimentis, perquè aquesta experiència és la que t'ensenya, no? A través d'aquest dolor, durant tota una nit que gairebé no vaig dormir, em va fer pensar en tota aquella gent que ho està passant realment malament, en tota aquella gent que pateix molt de dolor. No és que jo volgués fer una presa de consciència per damunt de qualsevol, i ara jo, com que tinc aquest dolor, estic per damunt de tots i ara... No, senzillament em venia aquest empatitzar amb el dolor de tots els altres, no? Adonant-me de com la gent pot arribar a patir, com la poca importància que donem al dolor dels altres i quan el tenim present com ens sobrepassa, no?
0: És una manera, perdona, de viure una profunda compassió, passar per un dolor personal intens, per fer-te conscient precisament del dolor dels altres i en aquesta empatització que deies, sentir aquesta compassió?
1: Totalment. Totalment. Hi ha coses que si no les veus no pots entendre el que els altres passen, no? Crec que, a més, el dolor és un filtre molt poderós. Tan poderós que allò que vius mentre sents el dolor no veus cap altra cosa que dolor. No ets capaç de sobreposar-te per damunt d'ell per poder... No, aquest filtre se't posa al davant i tot el que veus és a través d'aquest filtre. Bueno, respecte al dolor, més o menys, jo crec que era això el que volia explicar. Llavors, una altra cosa que també he vist és com viure una cosa fora de lo normal et dona una cosa que és importantíssima, que és el contrast. Quan passes alguna cosa que no és l'habitual, et fa veure que l'habitual és una part de la realitat, però no ho és tot. Jo recordo quan la meva filla, que és mig artista, va fer un taller de pintura i la seva mestra explicava que en un quadre, per posar llum, havia de posar foscor. És una paradoxa, però és cert que en un quadre que està completament en blanc perquè encara no hi has pintat res, es podria dir que tot és llum perquè tot està en blanc, però la llum no la veus enlloc perquè no hi ha contrast. Llavors, perquè hi hagi contrast, has de posar foscor. Realment em dona la sensació que hem vingut a la vida sent llum i per poder veure la llum posem humanitat, que és foscor. És que aquest contrast d'aquesta divinitat que teòricament som i que hem d'oblidar que som divins perquè per ser humans, per poder donar-nos d'aquesta divinitat que portem, no? Però aquesta experiència de vida és posar contrast, no és posar foscor per poder ser llum, no? Què més? Una altra cosa que també vaig veure en aquesta experiència, quan arribes a l'hospital i arriba, doncs, els que en saben, que són els metges, i et diuen, company, has d'anar a quiròfan i t'hem d'obrir el dit, clar, dius, ostres, ara m'han d'obrir el dit, vols dir que és necessari? Però llavors hi ha un punt en el que dius, som-hi. Aquest som-hi és posar confiança en aquell que et vol curar. Doncs aquesta confiança és una altra dels requisits bàsics de vida, no? Has de posar confiança en la vida i al final has de posar confiança contínuament en tot, amb els pares que et diuen això és bo, això és dolent, ves per aquí, no vagis per allà, en el mestre que t'ensenya les coses, en la parella que et diu que t'estima, en els fills que et diuen que no et trairan. Al final has de posar confiança en tot. I això no vol dir que estiguis salvaguardat de que mai ningú et trairà. No, evidentment que hi hauran traïcions, però formen part també de la vida. Però això no vol dir que no tinguis que deixar de confiar en la vida, en les persones i en l'experiència que et toca viure.
0: Déu-n'hi-do el que dona de si una infecció de dit.
1: Totalment. Llavors, una altra cosa que també t'apareix en aquestes nits obscures, no? I fosques i de dolor i de tot plegat, és la por. La por també apareix. I la por et diu, vols dir que vas bé? Vols dir que vas bé? I si això acaba malament? Perquè no seria el primer cas que conec que una infecció acaba amb mort.
0: Sí.
1: No? Acaba amb mort. La infecció acaba a la sang i ja no hi ha volta enrere, no arriben a temps i te'n vas, no? Bueno, doncs, adonar-te'n que la mort forma part de la vida també és un exercici que és bonic de veure, perquè et recorda que no estem aquí per sempre. Et recorda que la teva vida està en joc cada dia que passa i que et fa veure si realment estàs preparat, et fa veure si podries marxar i ho tens tot a lloc, si hi ha coses que potser hauries d'haver fet que no has fet. Llavors, quan dius no és el moment, que encara tinc coses a mitges que no he resolt, no? Llavors, d'alguna manera, crides a la providència, crides a aquest Déu, crides a aquests anys, perquè diuen que per dir-los, sisplau, no encara, que no ha arribat el moment, que encara he de fer coses, no? Al final, totes aquestes coses, tant el dolor com la mort, el dolor com la por, no són més que avisos que et fan moure fitxa. Que et fan moure fitxa, que et fan dir, ei, fes alguna cosa al respecte, perquè tant el dolor tan insistent com la por em van portar a que anés al cap, una cosa que a mi també em costa força, que és anar al metge, per dir-me, és a dir, aquests senyals em van fer anar al cap, i el cap em va dir, més cap a l'hospital, perquè això no té bona pinta, no? Si no hi hagués hagut ni el dolor ni hagués hagut la por, igual no hagués mogut fitxa. La cirurgiana que em va atendre em va dir, has tingut bona intuïció venint, perquè si haguessis trigat una miqueta poden ser 5 o 6 dies, aquesta infecció hagués pogut arribar a l'os. I si arriba a l'os, ja no estem parlant de neteja, sinó estem parlant de tallar os. I tallar os és tallar dit. I això vol dir perdre un dit, i segons com, si la cosa deriva, no, doncs pot ser perdre la vida. No? Per tant, aquestes senyals de vida, el més important de tot és atendre-les, perquè quan la vida t'està cridant, t'està dient, ei, vigila, el que hem de fer és escoltar.
0: I que bonic poder viure aquestes experiències i poder relacionar-les amb tota aquesta riquesa de significats, de comprensions, que en el fons ens ajuden a conèixer-nos millor i a reconèixer-nos en el que som.
1: Totalment. Al final, crec que l'única part que hi tenim en aquesta vida, que no estem per damunt de res, però l'únic que podem fer és posar una miqueta de consciència per aprendre allà on som i allò que la vida ens ensenya, no?
0: Doncs Xavi, moltíssimes gràcies.
1: Doncs a vosaltres per deixar-me parlar i per compartir.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies Montse, gràcies Xavi, gràcies Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important: la mesura que busques és dins teu.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Només un de cada 10 joves d'entre 16 i 29 anys s'emancipa a Espanya. Segons el Consell de la Joventut, és el mínim històric registrat i els qui viuen sols destinen gairebé tot el sou, un 98%, a pagar el lloguer, Àlex Eloi.
5: Sí, l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals factors d'empobriment de la joventut. El risc de pobresa entre joves que viuen de lloguer es dispara del 25,9% al 43% després de pagar la mensualitat. Dels 1.191 euros que de mitjana cobra un jove, n'ha de destinar 1.176 a pagar el lloguer. Andrea Henry, presidenta del Consell de la Joventut d'Espanya.
6: Que ya no sirve con trabajar, que ya no estamos hablando de el mérito personal o esta idea que tenemos de, bueno, no te podrás emancipar porque no tienes un buen trabajo o porque no tienes un buen salario. No es verdad. De hecho, la vivienda está convirtiéndose en el principal factor de sobreendeudamiento o de pobreza, empobrecimiento de la generación más joven, de las personas jóvenes, y además es que la edad media de emancipación ahora mismo sobrepasa los 30 años.
5: Pel que fa a la compra, un jove ha de dedicar més de 14 anys de salari íntegre per adquirir un habitatge. Una situació que obliga molts a decantar-se pel mercat de lloguer i compartir habitació. Des del 2022 aquesta tendència s'ha disparat més d'un 85%.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.
9: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Cançó Poruga, per Celdoni Fonoll.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
3: Bé, no?
4: Màgica, plena de música i cultura.
5: Ara t'explicaré una història.
6: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
7: La diferència.
8: Confirma. Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
9: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
8: 20 anys d'Espai Gironès.
10: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa el grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.
11: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
12: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
13: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La poesia i la màgia s'uneixen en aquest preciós poema que avui ens recita la Montse Macías.
2: Hola, embaladits. Em dic Montse Macías. El poema que he escollit es titula Ocells de paper i l'ha escrit el Ramon Besora. A l'escola, l'esquirol, la guineu, el cabriol, la fagina i l'arissó canten aquesta cançó. Plega't, plega't, paperet, que farem un ocellet. Plega't, plega't, paperó, que farem un ocelló. I els diu el mestre, un gat fer. Ara, amb uns fulls de paper, llapis, pintura i pinzells, podeu fer bonics ocells. Quan la feina han acabat, diu content el mestre gat. Aquests ocells tenen vida, i afegir el mussol. No són ocells de mentida, sinó ocells de caníbol. Sorprès fa el petit senglar, ja es comencen a enlairar. Si eren retalls de paper, quina màgia han pogut fer? I amb cants aixequen el vol. El pit roig, el verderol, la perdiu, el gafarró, la puput, el reietó, el pigot, la cucareta, el passarell, l'oreneta. I quan s'apropa l'estiu, cadascun d'ells es fa el seu niu.
1: Un poema preciós. Gràcies, Montse. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
5: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
4: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
5: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
4: Promoció d'un 25%

0: Tocant, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
1: És un consell de la municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Directora d'una escola d'adults i diàriament veiem passar per l'escola moltíssima gent i una de les coses que ens sorprèn amb gent jove, però també amb gent no tan jove, és la falta d'autoestima, el fet de creure's que no som capaços. I hem descobert que en el moment en què nosaltres reconeixem les capacitats d'aquesta persona i li transmetem, aquesta persona és capaç de fer un salt qualitatiu. Perquè l'únic que ens falta moltes vegades és que algú ens faci veure que tenim capacitats. No hem de ser els millors, ni hem de sobresortir, però cadascú té unes capacitats diferents i sí que és molt important creure en nosaltres mateixos i trobar aquestes capacitats, perquè reconeixent-les i creiem-nos-ho, som capaços de despuntar molt més del que ens hauríem imaginat. Per tant, jo si hagués de dir alguna cosa a la gent que es vol formar i en general a les persones a nivell de millorar és observa't, creu en tu i millora les capacitats que tens.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Em trobo més bé, em trobo més bé.
2: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
3: Ole!

0: Johnny.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La Sagrada Família calcula en 3,2 milions d'euros el cost de la missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'acte estarà presidint pel Sant Pare i reunirà entre 200 i 250 bisbes i cardenals, a més de nombroses autoritats, entre elles els reis d'Espanya i els presidents del govern espanyol i també de la Generalitat. Maite Boada.
3: Els 3,2 milions de cost de la missa que presidirà el Sant Pare i la benedicció posterior de la Torre de Jesucrist el 10 de juny, ha explicat Xavi Martínez, el director general de la Junta Constructora, seran finançats íntegrament pels patrocinadors. Per evitar la imatge que s'exclou als ciutadans de peu, Martínez ha explicat també que la meitat dels convidats seran barcelonins.
4: A l'interior són 4.000 persones, de les quals 1.200 és gent de parròquia. La resta seran autoritats eclesiàstiques, autoritats civils i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. A l'exterior, de les 4.000 persones, 3.000 seran ciutadans de Barcelona a través de les parròquies i 1.000 obeiran a compromisos, autoritats i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona.
3: Entre les grans xifres cal destacar també els entre 200 i 250 bisbes i cardenals que hi haurà a l'interior. Alguns d'ells concelebraran la missa i els 600 cantaires que hi participaran. El director general de la Junta Constructora no ha pogut precisar encara per on accedirà el Papa Lleó XIV al temple, però possiblement serà pel carrer Sardenya, ni si participarà al matí a l'ofrena floral que es preveu a la tomba de Gaudí, també a la Basílica, en homenatge a l'arquitecte modernista.
1: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels grans. Pels petits, pels no tan petits, per les famílies.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels joves calvos, per les dansaires.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Remeis naturals, remeis que necessitem i remeis que recuperem al llarg del pas dels anys. Per això tenim amb nosaltres, des del camí de les herbes, Alicia Herrera. I avui amb una proposta molt interessant per prendre nota. Sí o sí, Alicia?
2: Doncs sí, intentarem anar a poc, eh?
1: Perquè qui més qui menys sempre s'acaba refredant, tenint tos, mal de cap, malestar... I llavors totes aquestes herbes, totes aquestes plantes sempre ens han ajudat i continuen. Continua, afortunadament, sent així.
2: I tant. Ara, mira, la intenció és donar unes miques de remeis amb plantes, però pensa que moltes d'aquestes plantes formen part de xarops per la tos, de remeis que trobes a la farmàcia, i, per tant, bueno, pues les tenim a casa i les podem aprofitar si en algun cas d'així d'emergència, o si volem fer-les servir perquè ens agrada més les coses molt més naturals, doncs endavant.
1: Per quina començaríem avui?
2: Doncs mira, comencem per les angines, val? El mal d'angines, una mica, allò que te fa mal la gola, doncs podríem donar un parell de receptes. Una és de gàrgares, unes gàrgares que seria fer una infusió amb sàlvia, farigola i unes gotes de llimona. Aquesta infusió faríem amb glopejos, i la pots... La podem ingerir si volem, però la cosa seria, doncs, desinfectar la part superior del sistema respiratori, la boca i la gola. Aquestes dues plantes són antisèptiques i antiinflamatòries i ens anirien superbé per les angines. I una altra, si ens agradaria més veure la infusió, una infusió molt bona per aliviar totes aquestes molèsties de les angines, seria una barreja de sàlvia, malva, saúc i agrimònia. Aquestes quatre plantes són antisèptiques, antiinflamatòries i suavitzen, sobretot suavitzen la part de la gola.
1: Són fàcils de trobar, aquestes plantes que ens dius avui?
2: Són fàcils de trobar a la primavera. Ara a la tardor, doncs, seria una mica més difícil. Les hauríem de tenir recol·lectades,
1: O en un herbolari pots. Les trobaríem?
2: En un herbolari seguríssim que les trobem. Sí, sí, sí.
1: Quina seria la quantitat aproximada?
2: Doncs mira, per una infusió d'una tassa hauríem de fer una barreja de plantes que equivaldria a una culleradeta de cafè.
1: A parts iguals, totes?
2: Sí, en aquest cas sí, en aquest cas sí.
1: Molt bé, doncs ja hem pres apunts.
2: Sí,
1: què més?
2: El saúc, a més, que porta aquesta recepta, va també molt bé per en casos de febre, o sigui, baixa la febre, per tant, que si tenim una miqueta de febre, aquesta infusió encara també ens faria més bé.
1: Fantàstic.
2: Continuem amb, si estem encara, se'ns complica la cosa i tenim una mica de bronquitis, doncs ens podem ajudar amb una infusió de 5 plantes, que són l'eucaliptus, que vam parlar l'altre dia, l'herba blanera, la regalèssia, una mica de lavanda per calmar, i si tenim ocasió, i aquesta sí que l'hauríem de comprar en un herbolari, una planta que es diu pulmonària, que, com el seu nom indica, doncs funciona perfectament pels pulmons. Aquesta infusió és expectorant i antiespasmòdica i ens ajudaria a no tenir tanta tos.
1: Què passa si ens falta alguna d'aquestes plantes? L'efecte seria el mateix o no seria tan potenciador?
2: Clar, depèn de la planta que ens falti. Per exemple, si en aquesta que acabem de dir ens falta la regalèssia, no passaria massa res.
1: O la lavanda, un dolç, no? Potser la regalèssia,
2: exacte,
1: en aquest cas.
2: I o la lavanda, que té un efecte calmant. Però si faltés, per exemple, l'eucaliptus, doncs sí que ho trobaríem una mica seria, bueno, l'hauríem de substituir, per exemple, per una farigola.
1: Per exemple,
2: la farigola sempre tenim, sempre podem trobar substitucions, I una altra d'aquesta infusió, que una altra, ara donem una recepta que és molt antiga, és tan antiga que hi ha plantes que ara ja no es fan servir, com l'heura. Aquesta infusió és una recepta que barreja l'heura aquesta de les parets, la farigola, la malva i la violeta. Les flors de violeta van superbé contra la tos. Per exemple, jo en aquesta infusió que és tan antiga, que és una infusió d'una recepta antiga, doncs jo li treuria l'heura, que és una mica tòxica segons la quantitat, i faria una infusió de farigola, malva i violeta, que seria espectacular per als casos de tenir tos o de tenir aquesta bronquitis.
1: Doncs tenim remeis per les angines, per les bronquitis, i una última ens proposaves per avui.
2: Vinga, va, la de la tos, una cosa que és molt fàcil de fer amb tres ingredients que segur que tenim a casa i si no heu de tenir. Una ceba, mel i farigola, evidentment. Es pot afegir llimona també. Es talla la ceba, és igual com la tallis, posem un polsim de farigola per sobre la ceba i li tirem mel. Això ho deixem macerar i quedarà un líquid que no és dolent al gust, que aquest líquid l'hem de fer servir com un xarop i prendre'ns pues, 3 o 4 vegades al dia una o dues culleradetes d'aquest líquid que surt. Això espectacular també contra la tos.
1: Doncs estem molt servits avui amb totes aquestes idees, amb totes aquestes propostes i amb tots aquests remeis per angines, bronquitis i tos. Alicia Herrera, moltíssimes gràcies des del Camí de les Herbes.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: El Camí de les Herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

0: Bona nit. Un viatge en el temps. Com està el pati?
1: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

Restaurant Gameló de Begú i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Gamelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el restaurant Gamelot, a què esperes? Gamelot Begú i Gamelot Torroella. Busca'ns a Instagram.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

a Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: Brots de ciència, amb Anna Oliver.
1: Per què comunicar la ciència? Com s'hauria de comunicar? On resideix la importància de transmetre el coneixement científic? És una bona opció fer-ho a través dels mitjans de comunicació i a través de la ràdio? Potser ho podríem respondre tot simplement plantejant-nos la següent qüestió: de què serviria investigar si no en compartíssim els resultats? Si no expliquéssim els descobriments científics i les seves aplicacions pràctiques a la societat, no podríem contribuir a promoure el desenvolupament industrial ni els avenços socials, de manera que la recerca científica perdria la seva raó de ser. Creus que tindries un telèfon mòbil a les mans o una televisió davant del sofà si no fos per la ciència? Que tindries una nevera a la cuina, un simple calendari o un ordinador, una aixeta, medicaments, la mateixa ràdio que estàs escoltant? Explicar i compartir l'aplicació pràctica de la ciència és la que ha fet possible tots aquests invents que ens fan la vida més fàcil. Perquè només compartint és possible col·laborar i només col·laborant sumem els esforços necessaris per trobar solucions als problemes que tenim i que tindrem. L'impacte del món científic a la vida quotidiana dels ciutadans és innegable. La recerca, la innovació i les noves tecnologies influeixen enormement en els àmbits econòmics, socials, polítics i fins i tot ètics de les societats modernes. Els governs hi han de prestar atenció a l'hora de prendre decisions, però no ho poden fer si no els hi comuniquem. La ciutadania no ho pot reclamar si no ho coneix. Qualsevol canal comunicatiu, doncs, qualsevol mitjà de comunicació, si s'utilitza bé, és bo i adequat per parlar de ciència. És imprescindible acostar-la a tothom, ja que ens convida a conèixer, ens convida a dubtar. És la base de qualsevol pensament crític i escèptic, i gràcies a ella és molt més difícil que ens enganyin. Estem en una nova era, una era de moltes dades amb veritats molt manipulables, que donen peu a tot tipus d'interpretacions i orientacions segons els interessos de qui les exposi. Per això és tan important conèixer i entendre la realitat de forma racional i a través del coneixement verídic, és a dir, res de fake news. Tot el que s'afirma des del món científic ha estat estudiat, discutit i comprovat pels experts, i tot el que es confirma des de la ciència està recolzat per proves. Són veritats objectives. Per això és vital que comuniquem, que divulguem, i fer-ho amb un llenguatge amè, potser a través d'experiències, històries, espectacles. Aquí és on entra la feina d'un divulgador científic i dels mitjans de comunicació. Ràdio ens permet explicar històries que amaguen molta ciència i donar llum a temes difícils d'entendre per la majoria. Temes que sovint són imprescindibles si volem afrontar els reptes de futur que tenim com a societat. Estem parlant del canvi climàtic, la contaminació de l'atmosfera, les noves energies, la invasió dels plàstics, la desaparició de les platges, el transport, la falta d'aliment, les sequeres i la manca d'aigua potable, les extincions massives, la desaparició d'ecosistemes sencers, la insostenibilitat del nostre món modern. Malauradament, la necessitat de la comunicació científica moltes vegades segueix sent una qüestió d'opinions, però per nosaltres és la clau que demostra el compromís social dels investigadors cap a la ciutadania, un requisit que no s'hauria de complir només en ocasions, sinó sempre. Contents i orgullosos de poder-vos acostar a la ciència que fem, desitgem que la nostra divagació d'avui us doni peu a reflexions ben interessants.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Els ametllers de Sarrià, per Guillermina Mota.

0: Memòries de Josep Carner.
1: I no saps per què? Potser tens anèmia. Fes-t'ho mirar. És més freqüent del que et penses. L'anèmia provoca una pèrdua de glòbuls vermells i, per tant, de sang rica en oxigen. Pot comportar mareig, mal de cap, palidesa i baixa energia. Per saber-ne l'origen, es fan anàlisis de sang i, segons el resultat, s'inicien altres exploracions. Les anèmies més freqüents són lleus i habitualment es deuen a manca de nutrients. Per prevenir l'anèmia, menja aliments rics en ferro, vitamina B12 i àcid fòlic. I si et calen suplements nutricionals, ja t'ho indicarà un professional. Si en vols saber més coses, entra al web i aclareix dubtes.
2: Tanca els ulls.

0: l'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Hola, em dic Nel Arqués i avui us explicaré un acudit. Va un senyor en una botiga d'animals i diuen al botiguer: vull 100 pollets. El botiguer els hi dona els 100 pollets. L'endemà tornen a la botiga d'animals i diu: vull 100 pollets més. I el botiguer d'animals li torna a donar els 100 pollets. El tercer dia tornen a la botiga d'animals i diu: vull 100 pollets més. I el botiguer li diu: que estàs fent una granja o què? I el senyor diu: no, el que passa és que no sé si els rego malament o els planto malament o no sé què els hi passa. Gràcies. Adéu.
2: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio Vic.